0: I és que avui parlarem de feina d'intel·ligència artificial a l'exèrcit dels Estats Units, a Instagram, a Facebook... Amb l'edat, perquè això de tenir més de 55 i poder-se quedar sense feina, doncs perilla. I també perquè és probable que la propera dècada un 10% dels llocs de treball, degut a la intel·ligència artificial, doncs puguin desaparèixer. També parlarem d'assetjament, de periodisme i de temes també de rubinencs, per exemple. Hi va haver polèmica amb els Mossos de paisà en alguns instituts i això hi va parlar el ple. I ara, justament abans d'entrar, doncs aquí apuntaven a parlar de les diverses morts que hi ha hagut aquest cap de setmana. Ho ha suggerit Jordi Margarit, bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni, què tal?
0: Laia Samíriam, bon dia.
2: Bon dia.
0: Xavi Ribas, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: I qualsevol altre tema que vosaltres proposeu en aquesta taula, trucant al telèfon del directe 93-588-59-60. 93-588-59-60. Estic veient el José Malagón, que és el nostre tècnic, que està al comandament d'aquesta tertúlia, i que quan dic el telèfon, ell també va movent els llavis dient no t'equivoquis i diguis un altre número de telèfon. Som-hi, anem a la tertúlia.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Comencem pels temes que ens apuntava Jordi Margarit, perquè hi va haver un menor detingut per la mort violenta d'un home al barri del Raval de Barcelona i també un detingut per la mort violenta d'una dona en ple carrer a Esplugues de Llobregat, que va ser atacada doncs, amb arma blanca. Es va poder localitzar a l'agressor que havia fugit i ha estat un d'aquells caps de setmana negres i ens podem preguntar doncs el motiu també, no?, d'aquesta violència. Jordi Margarit, que tu volies
1: doncs, no, no, aquest, jo he apuntat perquè tothom n'està parlant a nivell de mitjans de comunicació. Sortosament no hem de parlar de Rubí en un cas d'aquests foscos. Les qüestions de prevenció deuen funcionar. I sé que demà, per exemple, a Sabadell hi ha un reconeixement a tot un seguit de Mossos que han fet la feina que els pertocava i que gràcies a això s'han desmantellat xarxes de gent que no té altres idees que atacar amb armes blanques de grans dimensions com la que va haver-hi aquest cap de setmana Esplugues, i vol dir que malgrat puguin haver-hi aquests casos hi ha una feina, una tasca a nivell de la policia catalana important a desenvolupar, ho veurem demà en les notícies, de reconeixement d'aquesta tasca d'informació, etc, etc, etc. Amb això vull dir que hi han casos que ens esparveren, com són aquestes morts, que ens esperen, evidentment, perquè no podem entendre com a humans que hi hagi gent que es dediqui a assaltar d'altres ciutadans o ciutadanes com ells, que se'ls ha reconegut la ciutadania i que aquest tipus de violències ho són, abarquen a tothom, sigui el seu lloc d'origen que sigui. Jo aquí no hi vull entrar-hi perquè aquest seria un altre debat, però sí que hi ha, per una banda, incomprensió ciutadana sobre com poden haver-hi aquests personatges, l'existència de bandes organitzades, que sembla que d'altres llocs del món sigui una cosa normal i habitual, però que aquí no hi estaven fets. Sí que recordo que Rubí, anys, força anys enrere, hi havien principis de localització d'aquest tipus de bandes organitzades que es van desmantellar. Precisament demà hi haurà reconeixement a alguns d'aquests Mossos que ja tenen aquest historial i que a Rubí precisament van funcionar i van funcionar molt bé. Per una banda, doncs, detectar aquesta presència d'aquests animalots que van pel món, i per altra banda també reconèixer que hi ha un treball de prevenció que s'està fent i que, malgrat tot el que ens puguem imaginar, la situació va a la baixa, malgrat hi hagin aquests fets puntuals. Ara, aquests fets puntuals, per què hi són? Per què aquesta societat estan aflorant aquests elements totalment negres? Per què? Per què passa això? I d'alguna forma manifestar, almenys per la meva banda, una certa tranquil·litat de que les coses es fan i que estan encarades i que realment hi ha una dedicació sobre aquest aïllament. Parlaves, Toni, de la presència de Mossos també a les aules, que ha provocat reaccions per part dels mestres. Home, jo el que sí que penso és que cal un debat sobre aquest tema, sobretot amb els propis professors, amb els propis gent que porta diàriament el pes de l'educació escolar reglada, que no està permès parlar d'aquestes incidències mortals i de tot el que hi ha, i per altra banda ajudar, donar suport a les direccions d'aquests centres en aquest sentit. Crec que ha d'haver-hi un debat possiblement més profund, si és certa aquesta perplexitat de dir, escolti'm, és que això no ho havíem debatut, aquesta presència. A mi personalment, a mi em portaria... Perdona que ja tallo, Toni? Ja tallo.
0: No, és que en parlarem després d'aquest tema, eh?
1: Ah, val. Molt... Ah, val, doncs no, només apunto que per mi no és nou, que passa que me n'he d'anar a l'època de la dictadura. Jo he estudiat a la universitat amb policies dintre, i no de paisà, sinó vestits reglamentàriament de carrer. Per tant, i quina és l'experiència d'això? Home, clar, estàvem en un altre moment i és difícil d'abocar aquells temps per anar a petar el que pot ser l'actualitat. Repeteixo, crec que hi hauria d'haver hagut, si no hi ha hagut, si hi ha aquesta perplexitat, és correcta, cosa que no acabo de saber, un debat profund sobre aquest tema.
0: En Jordi Margarit, que ha apuntat dos casos de violència aquest cap de setmana, en el cas d'Esplugues, doncs encara es desconeix la relació que hi ha entre la víctima i l'home detingut, el suposat agressor. De moment es descarta que es tracti d'un cas de violència masclista. Afegir que hi va haver un home que va anar a socórrer a la víctima, que va resultar ferit quan intentava fugir de l'agressor. Vull subratllar també la importància d'aquest home, no? Perquè de vegades també davant de la por hi ha persones que...
1: Jo va plantar primer... cara, jo l'escoltava ara per ràdio, eh?
0: Sí,
1: com,
0: és això.
1: Com ho definia, com ho explicava, que si volia encarar, el que passa que anava amb la seva dona i l'agressor se'n va adonar i va anar per la dona. I llavors, doncs, aquí la reacció de parella, etcètera.
0: Clar,
1: no?
0: I si tens una persona que pugui tenir, no sé si és aquest cas, el cas que tingui un arma que sigui i se t'encari, doncs, posar en relleu.
1: Una arma blanca de grans dimensions, segons ell mateix diu.
0: Doncs posar en relleu, perquè el que passa de vegades és que la por, quan tu trobes, tu pots estar passejant, veus un acte així i el primer que fas és apartar-te i trigues uns moments en reaccionar, no? Això, aquest va ser un cas, el d'Esplugues, que tenien al cap, ja sé que moltes vegades sona, no?, com que els hi passa la resta, però és una cosa que ens pot passar a qualsevol.
1: Sí.
0: I només cal que trobis, abans feies referència al possible origen, com tu dius, dona igual, perquè et pots trobar a dues o tres persones que estiguin col·locades o que s'hagin posat una ratlla, el que sigui, i necessitin diners, i tu vas a obrir la porta i te'ls trobes allà, que potser t'estan justament atracant, i en aquella dèria que tenen de no assabentar-se de res, doncs t'hi pots trobar en problemes i seriosos i sense saber per què, no? Lamentar moltíssim amb tot el dolor les dues víctimes, que ho fem aquí des de Radio Rubí perquè, i a les seves famílies també, perquè se t'acaba aquesta vida sense saber per què ni per quina raó, perquè és una cosa que no et va ni et ve, podíem dir-ho així, quan t'ho trobes de sobte i et trobes en aquesta situació. Jo crec que de vegades no som conscients del que significa doncs, aquest tema. Parlava també en Jordi Margarit dels Mossos de Paisà en alguns instituts catalans. És una qüestió que va entrar al ple d'aquest mes aquí a Rubí. Anem a escoltar a Xavi Corbera d'Esquerra Republicana de Catalunya, després a Víctor García, regidor d'Educació dels Socialistes.
2: No estigmatitzar centres públics amb això, especialment aquells que han estat escollits. Si vostè va fer una preinscripció educativa en un centre educatiu, vostè posaria com a opció en aquell centre educatiu on sap que hi ha un mosso d'esquadra? Perquè hi ha un mosso d'esquadra allà, perquè no en posaran una a cada lloc, és evident. No l'escollirà mai aquell centre perquè està estigmatitzat, és evident. Provocarem l'efecte contrari que es pretén.
3: No s'integren, torno a dir, no estan integrats, no s'integraran a l'estructura del centre. Ja ho hem dit, no entraran a l'aula, no van uniformats, no formaran part del claustre i no formaran part de forma activa de l'activitat merament docent.
0: Jordi Arnaiz, d'En Comú Podem, ha afirmat que els conflictes educatius volen respostes educatives i no policials. La portaveu de la UP, Marina Dolcet, doncs, ha criticat que una solució com aquesta és més pròpia de governs de dretes que no de governs progressistes. I jo no sé com ho veieu, Jordi Margarit doncs, ha expressat no, la seva posició, però tu que també ets la més jove, Laia...
5: No, no per jove, però el que jo sí que m'he perdut en aquesta notícia és quin ha estat el detonant perquè el ple decideixi aquesta mesura. Vull dir, què ha passat per dir l'única solució possible és això? Quin, no sé si hi ha hagut algun acte violent, que si algú sap...
0: No, per mi és una polèmica sobre... És un pla pilot de la Generalitat d'enviar agents dels Mossos sense uniforme ni arma a 14 centres. No hi ha cap de Rubí, Però, encara que no hi hagi cap de Rubí, doncs s'ha debatut en el ple amb una moció conjunta d'Esquerra Republicana a UP en Comú Podem que demanava més recursos educatius i no policials per afrontar aquesta realitat existent, no? És un debat, no? En el sentit de que diuen de que hi han hagut aquests centres que, en teoria, han demanat aquesta presència policial i des dels sindicats, per exemple, l'USTEC o d'altres, doncs el que s'ha fet és dir doncs és que el que cal són més recursos però educatius, no per agents que estiguin encara de paisà fora, perquè no estarien a les aules sinó estarien fora. No?
5: O sigui, més enllà de que necessitaria saber detonant circumstàncies, etc., perquè jo sempre penso que molts cops hi ha una situació A i una situació B ideal, i a vegades sí que la transició entre A i B es necessiten mesures, eines, que de primeres no són les definitives ni les correctes per acabar de construir aquest panorama B, no? Que en aquest cas entenc que és pues, un centre educatiu on tot flueixi i on es pugui ensenyar i on les relacions socials, etc., es portin de forma habitual. Puc entendre que hi hagi un panorama A conflictiu, que hi hagi un moment de, mentre no tenim B, necessitem alguna mesura extraordinària, però el que m'interessa és com construïm bé. És a dir, jo no puc dir, sense saber exactament per què aquests centres s'ho han demanat, un no radical, però sí que vull saber com s'arribarà a un estat en el que no calguin. Això és el que m'interessaria. Sí.
6: El problema també ve en que aquests centres que ho han demanat no se sap ben bé què, perquè hi ha, en el pla pilot hi ha centres que s'han queixat perquè els hi enviaven. O sigui, jo crec que això de que hi ha centres que ho han demanat és l'excusa o la justificació que ha donat la Generalitat un cop ha vist que es generava conflicte o que es generava polèmica, no? És que hi ha gent que ens ho ha demanat. No sabem quins són els centres, que potser no es diuen per no estigmatitzar-los, però també sabem que d'aquests que han dit que enviarien Mossos d'aquests de paisà, s'han queixat i han dit nosaltres no volem Mossos, o sigui, no hem demanat. O sigui, per tant, això que ho han demanat, jo poso això una mica en pinces. I segona, una mica... Bueno, jo es compro una mica cap a casa, que és el que conec. O sigui, la universitat, en el campus de la universitat, allà no entra la policia. I ara ho justifico i ho explico una mica millor. No entra la policia si no és a petició del rector. És a dir, es suposa que això és un espai educatiu, cultural, formatiu, on les idees es poden debatre, on pot haver conflictes intel·lectuals, i com som persones i a vegades aquests conflictes deixen de passen de l'intel·lectual a l'altre, al més físic, doncs quan el rector considera que pot haver algun tipus de violència generada pel que sigui, llavors és quan s'autoritza els Mossos a entrar en el campus. Per tant, entenc això que deien també en el ple, o sigui, en un espai educatiu els conflictes que es generen s'han d'intentar resoldre per via això formativa, educativa, didàctica, no? Perquè jo crec que els instituts, com les universitats, no estem ensenyant matèries als nanos, sinó que els estem formant com a ciutadans, com a personetes, no? I que la forma de donar-los aquesta educació, o sigui, tenir un senyor allà camuflat que no sabem ben bé què ha de fer, pues no ho sé. Segurament requereix una reflexió més profunda i poden haver justificacions, i poden haver moments, i segurament circumstàncies on podria ser justificable, eh? Però d'entrada, com a... anem a provar si això funciona, llavors ho estendrem per tot arreu, jo no ho veig.
1: Sembla d'entrada que sigui com una situació d'alarma, no? Amb el sentit de ja no sabem què més fer. I seria una situació que s'acosta a la situació límit. A optar per aquest tipus de recursos. Continuo dient que aquest és un tema que s'hagués hagut de portar més elaborat, més treballat, sobretot amb les direccions i amb els mestres i el professorat. Repeteixo, si hi ha aquesta perplexitat que s'està dient per part d'ells a no entendre què és el que està passant i de quina manera. També penso que hi ha d'haver-hi un... Estic d'acord amb el que pugui dir l'Ostec, etcètera, de l'ampliació de la formació, de l'educació, i també ampliar-la a determinats àmbits. Ara, el Xavi deia el tema... Xavi, oi?
6: Sí, sí. Xavi està bé.
1: Se me'n va la bola, sí. A vegades. Que no s'ensenyen matèries concretes, per tant, no hem de fer una assignatura sobre...
6: No només,
1: però sí que, en tot cas, d'aquests comentaris i d'aquestes reflexions que es puguin fer entre ensenyants i comandaments, per entendre'ns, n'ha de sortir una previsió si ens estem acostant a determinades situacions límit i determinades línies vermelles, no? Que és aquesta la sensació de dir, escolta, més que hi ha recursos a aplicar que es fan urgents. He dit abans que jo he fet classes amb policia dintre i no pas de paisà. Era un altre moment i el que es anava era a una detecció d'elements conflictius des del punt de vista polític democràtic, no? En contra d'una dictadura. Jo sempre havia pensat que aquells policies allà, com a mínim, mentre durava la classe, alguna cosa aprenien, perquè la cara que feien, pobra gent... Doncs.
7: Però
1: no...
7: per què hi eren allà, a la teva època?
1: A la meva època, que estic parlant de dictadura, doncs hi eren per detectar elements subversius. Bé, hi ha molts elements subversius, eh? De tota mena, i a l'actualitat pot ser que n'hi hagi. Jo no sé si hi són per això, no ho sé, perquè ningú m'ho ha explicat. Espero que s'obri una reflexió i que sigui positiva en aquest sentit, repeteixo, amb la direcció de les escoles i amb el professorat, per veure de quina forma es fa arribar aquest tipus de missatges a la mainada, a la canalla, als estudiants, a tots els nivells, des de petits fins a grans. Crec que falta aquesta reflexió.
6: És un problema,
1: i que seria positiva.
6: Un problema comunicatiu que té la Generalitat. No ha sabut explicar per què han engegat aquest pla i quin és l'objectiu i quina és la millora cap a la societat que porta. O sigui, jo crec que és un problema, que sempre aquí debatíem temes de comunicació, doncs això, és la gent que té un problema comunicatiu a l'hora d'explicar això, que no ho ha sabut fer bé.
7: I potser tampoc s'ha explicat... com abordar el problema de fons d'aquí, de l'educació, no? Quan hi ha, tu dius, elements subversius, és a dir, hi ha conflictes dintre de l'aula, com es treballa i com es posen els recursos necessaris per treballar-ho a les escoles des del grau més elemental, perquè hi vaig llegir que hi havia proves a Londres en el que es van invertir diners en recursos pedagògics, en psicòlegs, en treballar aquella conflictivitat, i allò va baixar el grau de conflictivitat d'aquella escola, va baixar molt, no? Llavors és, apuntava Jordi Margarit, clar, com a darrer recurs, està bé, no? Però està bé en el sentit de, bueno, es podria entendre si hi ha alguna cosa que és molt conflictiva, no? Però a mi em falta també com es treballa de fons això a les escoles, quins recursos es posen perquè hi hagi, doncs, aquest treball pedagògic perquè no succeeixi. Això jo és el que no que seria més a llarg termini, no? Però és el que trobo també a faltar. No?
6: A lo millor aquesta cobertura de Mossos es podria dedicar als CAPs, que també han, moltes vegades s'han queixat que han tingut no, la violència, no? Algun pacient que s'ha enfrontat a algun metge, alguna infermera, no? A lo millor aquí sí que seria més justificable invertir aquests recursos més pedagògics a les aules perquè això, perquè al final és,
7: clar,
6: és allò d'ensenyar a pescar, no? I no donar el peixet. Sí, sí, clar, al final tot és un
1: sí,
6: qüestió de recursos.
1: Sempre al mateix lloc.
6: Sí. I al final doncs han de sortir doncs, d'aquests impostos que no sabem ben bé on van a parar. Bueno, sí que ho sabem, no? Però bueno, sí. És el de sempre.
7: També seria qüestió de saber quants centres educatius hi ha, quants tenen aquests conflictes.
6: És que aquest ha sigut el problema. Idea, no, no... no no som conscients de que hi hagi cap conflicte als instituts. És veritat que els nanos són més rebels, o que... però bueno, perquè és el que toca, no? L'adolescència, i que... però que no hi ha hagut cap... que no sigui una qüestió preventiva i que no es vulguin alarmar, i però clar, això és generar aquesta psicosi i aquesta... com es diu això? Alimentar la conspiranoia, no? Llavors, bueno, si no hi ha cap problema, per què estàs posant una solució d'alguna cosa que no és problema, no? Llavors, no sé, per això, problema comunicatiu. No s'ha explicat bé.
7: 93 588 59 60, si voleu participar a la tertúlia, si ens voleu explicar quina és la vostra experiència. Venim d'un cap de setmana, que ha estat 1 de maig. Jo us volia preguntar, en aquesta setmana de l'1 de maig, com ha canviat la percepció que tenim de la feina, no? Si pesa més el sou, si pesa més la flexibilitat horària, sobretot perquè tenim Jordi Margarit, que està jubilat, Xavier Ribas, doncs, que encara falta uns anys... la Laia Xamíria...
5: que no es jubilarà mai.
7: Que no es jubilarà
5: ja
7: mai,
5: no
7: perquè... saps? Però podem començar així, no? Jordi Margarit, tu que ja has tingut tota aquesta etapa, que pots fer una valoració, que pots mirar cap enrere, cap a tu i cap als teus companys, el temps dedicat, som conscients que els que vivim de la passió, no? Els periodistes, ens considerem uns privilegiats per haver tingut aquesta feina. No sé si és el teu cas, no? que s'ha gaudit molt, però sí que m'agradaria que fessis aquesta mirada retrospectiva, no? Respecte al que significa ara, que després escoltarem a la Laia, uh-huh. El que significa doncs, tota aquesta etapa que has viscut.
1: Bé, jo, d'entrada, jo no em vaig jubilar, a mi em van jubilar. Per la qüestió de l'edat, no? Toca. Per què? Perquè sí que estic molt content de la meva vida professional perquè he pogut dedicar-me a la comunicació, que era des de, no diria de menut, però sí d'adolescent, la meva passió. I, per tant, és un... tinc el goig d'haver treballat en allò que m'agradava. Cosa que no tothom pot dir, que ha de treballar amb el primer que pot. Durant molt de temps jo també vaig treballar en altres àmbits que no anaven massa amb mi, curiosament, que són els que vaig estudiar, i després doncs, m'ho he hagut d'anar fent jo per mi, sol, solet. No? Que et jubilin és allò que dius, estim, això no hi havia pensat, perquè realment jo no hi havia pensat. També he de dir que possiblement tinc més feina que mai, en el sentit que jo tinc un criu petit que em porta moltes hores, que és la vida, per altra banda, i que segueixo fent cosetes com ara mateix estic com un convidat, que per mi és un luxe, doncs, venir a Ràdio Rubí i deixar-la anar dient allò que he fet sempre sense cap tipus de coerció a cap nivell. I bé, és un És una nova història de la teva vida que l'has de passar en una societat del benestar, cosa que també agraeixo, per altra banda, no? Deies que és més important el tipus del sou. És evident que, malgrat que les pensions estan com estan, i per tant doncs deixes de tenir uns ingressos de determinats, en el meu cas, importants, i que llavors no estàs de recompondre les teves despeses d'acord amb aquests nous ingressos determinats, no? Si és important el sou, és clar que és important el sou i és important la pensió, d'aquí el clam per les pensions que s'adecuin en els nivells d'inflació, etc, no? Que això és una lluita que es farà eterna, tot i partint de la base que gaudim d'un estat del benestar. Mm-hmm. Tot i partint d'aquí, sí que caldria una revisió més en funció, més d'acord amb el que és l'actualitat que ens pesa. D'aquí que les manifestacions de l'1 de maig d'aquest any es fessin especials referències al tema de la guerra. Per què? Perquè, ja ho hem dit alguna altra vegada, qui l'acaba pagant som nosaltres. La guerra, les despeses de la guerra, doncs qui les acaben de pagar som nosaltres que puguem utilitzar cotxe, benzines, l'alimentació que també queda afectada amb una pujada de preus, no saps per què, cony, no sé si per culpa de la guerra, segurament que sí. Per tant, es fan tot aquest tipus de reflexions en unes jornades del 1 de maig on, a més, hi ha el tancament d'empreses, amb el que apuntaves tu, el tema de la repercussió de la IA, que si vols ja entrarem després més tard, però que és, jo vull remarcar el que a mi em van jubilar, jo no m'he jubilat, per tant, continuo fent històries, i que hi ha el punt del sou i hi ha el punt, sobretot, de l'habitatge. Aquelles persones que durant la seva vida professional no han pogut estabilitzar el seu habitatge, aquests ho tenen totalment magre i fotut, perquè abans la gent doncs pujava, si tenia, quan més fills millor, no? Amb el sentit de dir, bueno, aquests començaran a treballar i d'alguna forma contribuiran. Però, esclar, com està el mercat de treball també per a aquests joves que puguin donar suport en els que estan i estem jubilats? Malament que anem en aquesta situació. Per tant, sous, habitatge i, sobretot, el panorama mundial que acabem de pagar tots nosaltres.
7: Xavier Ribas, tu que estàs en contacte amb alumnes, jo no sé si la percepció, no, del que és la feina amb els alumnes, que jo no sé si tens l'ocasió de parlar de tant en tant amb ell, probablement sigui molt diferent la percepció d'una persona doncs que ja estigui jubilada dels joves d'ara, que la situació que descrivia, no, Jordi Margarit, per sous, habitatge, fan que la percepció del treball i de les hores que s'hagin de passar doncs hagi canviat.
6: Sí, aviam, clar, és un tema que els preocupa, eh? El primer, si entrar al mercat laboral i amb les condicions que entraran, perquè, bueno, els graus que estudiem allà o els que formem allà estudiants són, bueno, ara com quasi tots, eh? Però saben que el mercat és molt limitat. O sigui, formar periodistes i anar a treballar de periodista no és fàcil, i de publicitari tampoc, i de comunicació interactiva poder tenir més sortides, però no la demanen tant, no? Total, que és això, que saben que s'estan formant i quan surtin al mercat laboral, si és que troben feina de seguida, tindran uns sous relativament baixos i això, no podran fer front a segons quines despeses, entre d'altres l'habitatge, que això, que s'emporta el sou pràcticament sencer d'una persona que treballa, d'un jove que comença. Llavors sí, és un tema que els preocupa.
7: Laia, tu que...
6: Què li hem d'explicar a la Laia, no?
7: Sí, Laia, tu que tens una opció de feina escollida i que no és aquesta d'estar amb una nòmina treballant per algú en un lloc fixe. Per què vas decidir? Explica'ns quina és la teva situació i per què.
5: A veure, la meva és una mica... O sigui, al final jo crec... És que els estava escoltant i m'anaven venint moltes coses i moltes paraules. Ara, escoltant el Xavier, la paraula que m'ha vingut molt és la de flexibilitat. O sento que de la meva... jo ja sóc una mica gran, però dels que són ja més joves que jo, sento que la seva vida estarà marcada per la flexibilitat. Però per això, perquè fins i tot els que... Jo tinc una amiga de 25 anys a Suïssa, que és un dels països que està millor econòmicament, i tot i així veu que no acaba de trobar, i ella vol, el seu piset, o sigui, és com una mentalitat molt estable, jo vull el meu piset, la meva feina, però és que no acaba d'arribar res que li permeti construir, encara és molt jove, però clar, si amb 25 anys, òbviament ja té un grau, un màster, com tota aquesta generació, i a Suïssa no estàs acabant d'aconseguir fer aquestes primeres passes, a mi em queda molt clar que són generacions marcades per flexibilitat i per dir... bueno, jo sempre convido a mirar quins són els teus valors absolutament innegociables i aleshores anar construint la teva vida sabent que... O sigui, és que ojalà no, perquè jo he viscut molts, no? I no li desitjo tants canvis a ningú, la veritat, però sabent que si han de venir canvis, l'únic que t'ajudarà és ser flexible i saber quins són els teus no negociables. Per això, no? Perquè dius, bueno, pues agafo aquesta feina de periodista, 1.500 paraules al dia per 1.200 euros al mes. Clar, per anar sortint del pas, de quin pas? És que no podràs estalviar, ho vols fer un mes, dos mesos per saber si és un estil de vida que t'agrada, molt bé, però has de tenir aquesta flexibilitat de dir, vale, si entro, provo, això no em surt, necessites tota l'estona anar regirant el cap. Mm. Bueno, mucha suerte.
7: I a mi em feies pensar, a més, el fet de ser dona, si aquelles dones que tinguin 30 anys vulguin ser mares, que de vegades posposes aquesta decisió a tenir una feina estable, i tenir una feina estable per intentar tenir també doncs, un pis, és que es complica molt i crea també doncs, ansietat, no?
5: Bueno, un pis i una baixa. Clar, jo, per exemple, si demà em quedo embarassada, doncs jo haig de treballar tota l'estona. Jo no puc seure a casa meva ni 4 mesos. O sigui, podré, perquè jo estic mentalitzada amb haig de ser flexible i el que et deia l'altre dia. Jo només em puc centrar en créixer. Si em començo a atabalar amb el que no tindré, malament. M'haig de concentrar en, dins del que estic fent, què és el que puc fer millor per treure-li més suc. I més suc és marge econòmic, que això és un grandíssim problema en aquest país. No aprenem d'economia fins als 30 o als 40 que estem ofegats per que si hipoteques, que si la inflació... No, home, no. Si als 16 pots començar a treballar i pots començar a treballar, tu ja has de dominar els marges, tu has de dominar nòmines, impostos...
1: Impostos.
5: Bueno, impostos és una paraula clau, però i com fer diners? Clar, o sigui... Clar. Clar.
7: 93-588-59-60 93-588-59-60. Imagineu-vos també les persones joves, però les persones que tenen 50 anys es poden quedar sense feina, 50-55, el problema que se'ls ve a sobre, perquè tu vas a una entrevista de feina i dius que tens 55 anys i et miren amb cara potser de què està fent aquesta persona aquí si arribes a l'entrevista de feina, no? Ocultant la teva edat en el currículum per intentar, a lo millor, primer que t'entrevistin perquè tinguis l'ocasió de conèixer, no? I a lo millor et falten encara aquells anys per poder-te jubilar, pots trobar una situació complicada, i no només les persones de 20, de, com estem parlant, de 30, sinó els que estan en aquest marge, no? També de 50, 55 o més, pot ser veritablement complicat, no? I això ens fa també preguntar-nos quina societat estem deixant, tant els joves com el teu net, per exemple. No sé si és net o neta.
1: Fill.
7: Fill. El teu fill. Sí. Vale. Doncs, què els hi espera? No sé si us ho pregunteu també.
1: Oi, perquè...
7: És complicat, no? I dir, vale, nosaltres hem viscut amb problemes, però encara, no? I ells? No? Tu preguntes també, Jordi, no?
1: Sí, sí. No hi ha res més fotut que fer una entrevista o una tertúlia i que se't quedi la gent pensant. Toni, bueno, és que... t'entenc perfectament. T'entenc perfectament. Sí, és clar, jo... Jo he parlat d'un fill petit, però és que en tinc altres de 30, dos més, una de 40 i escaig i una altra de 30 i escaig. Veig la seva evolució, veig com van i en tinc un de 6, que ara en farà 7. Evidentment que és el gran interrogant i que estàs ajudant en els tres, allò que deia abans. Vull dir que abans doncs, els fills... ajudaven a casa, ajudaven els grans, i ara són els grans els que han d'ajudar en els joves i en els petits. Però si ens fixem només en el dolent, que deia la Laia, és molt bo, m'ho he apuntat aquesta idea, parlar en la realització, amb les probabilitats i apuntar. No sé si això diria la visió optimista, perquè no n'hi ha de visió optimista, però sí amb possibilisme i amb realitat, i amb tocar de peus a terra, no? I aleshores, doncs, bé, si abans dèiem educació en tots els nivells, és una tasca d'educació d'assumir les responsabilitats, i quan més joves sàpiguen què són els impostos, sàpiguen que sí, que són 1.200, però després vindrà la declaració de renda, que a més et matxacarà encara més, no? Bé, però tot això s'ha de tenir en compte. I que sí, quan treballar menys per poder tenir més temps per tu, sí, però aquesta és la idea, i que em sembla positiva per anar per aquí, però és clar, quan menys temps treballis, si això repercuteix en el sou, hauràs d'anar agafant el que hem fet molts durant la nostra vida professional, que era tenir dues o tres feines per poder que en l'olla, a més dels cigrons, poder posar algun trosset de cansalada, no? Bé, i aquest tipus de pensaments hi són, però és clar, dos o tres feines, i amb prou feines, valgui la redundància, en pots assolir un. Com tu planteges tot això? Bé, és un galimaties, però que cal tenir-ho present des dels 16 anys, que alguna gent, doncs, pot començar a treballar. Jo vaig començar amb 18, tot i que amb 10 anys ja ajudava a casa en l'oficina que hi havia. En fi, és aquesta cultura del treball, aquesta cultura de l'esforç, aquesta cultura de fer... Jo recordo que els meus fills em preguntaven, escolta, però que realment quan es necessita per poder viure mitjanament bé? Clar, quan els hi dius una xifra del que tu necessites perquè ells puguin anar fent i puguin anar creixent, és un esparverament. No són els 1.200,
7: No, ni molt
1: no
7: més.
1: No són els 1.200.
7: Només cal... Bueno, hem repassat nosaltres portals d'habitatge, com Habitaclia, Fotocasa, per veure si es podia demanar ajuts al lloguer, que han d'estar per sota els 1.000 euros aquí a Rubí, per les persones que tinguin entre 36 i 64 anys. I trobàvem un, trobàvem dos, i a preus de 960,
1: sí, sí.
7: I no creieu que són habitatges de tres habitacions, ni molt menys. És a dir, només per pagar aquest pis se'n durà aquests 1.000 euros de lloguer. De lloguer.
1: I després per l'aigua, el gas...
7: Exacte, i tota la resta, no? A més, amb l'impacte de la intel·ligència artificial, que es preveu que la propera dècada, doncs, perillin el 10% del que són els llocs de feina. Segons Gómez Cardosa, que és analista de l'Observatori de Tendències Educatives de la Universitat Oberta de Catalunya, els sectors administratiu, comptable, de seguretat, doncs seran els més afectats per l'impacte de la intel·ligència artificial. També el sector de la programació informàtica, perquè la intel·ligència artificial generativa programa molt bé, encara que cometa errors, i farà falta, doncs, informàtics, doncs, que puguin controlar el que s'està fent. I el CEPE feia pública la setmana passada que hi podria haver, doncs, aquesta pèrdua també d'aquest 10% dels llocs de feina. Xavier Ribes, tu que ets més expert en intel·ligència artificial, no sé si heu debatut això a vosaltres a la universitat, o si estàs d'acord també en que aquests sectors administratiu, comptable, de seguretat, aquells que tinguin una tasca, doncs, que sigui més repetitiva, seran els més afectats.
6: Això quasi segur. Sí, clar, hi ha feines que... Això, que es poden suplir molt fàcilment amb una IA. El que a mi m'agrada dir sempre és que el que ens ha de permetre la IA no és alliberar una feina, un lloc de treball, substituir un lloc de treball, sinó alliberar aquest treballador perquè pugui fer una feina més qualitativa, no? Aportar un valor que una màquina no pot aportar. Llavors, clar, és que hi ha coses que en el meu dia a dia jo vaig substituint. Perquè no sé... tabular unes enquestes, pues, és una cosa que fas a mà i perds moltes hores. Transcriure una entrevista és... Si l'entrevista dura una hora, la transcripció són 3, però és que ara la màquina t'ho fa i t'ho fa molt bé. Per tant, aquest 3 hores que m'estalvio les puc dedicar a una altra cosa més interessant. Llavors, es veuran afectats els llocs de treball? Segur. Quan hi ha una nova tecnologia, tot es reconfigura. El que passa és això, ens hem d'anar formant perquè ens afecti com a treballadors el menys possible o perquè l'empresa incorpori aquells mecanismes perquè el treballador pugui fer altres funcions, no? Malauradament l'empresari el que busca és el benefici econòmic i el més fàcil segurament és dir, mira, despatxo aquest i poso una maquineta que ho faci. Però és que aquesta maquineta no ho farà tot, ni ho farà tot bé. Llavors, no sé, venen temps molt, molt interessants, com deia, no, el proverbi aquell japonès, em sembla que és, perquè estarem en moments de crisi, però serà interessant, serà interessant.
7: Clar. La feina, la intel·ligència artificial, doncs, ens estalvia doncs, fer determinades tasques o determinats processos. Una altra cosa és que t'acabi substituint, no? Aquells despatxos que potser tinguin 3 administratius, doncs, per la intel·ligència artificial, potser requereix només una persona perquè sí, en intel·ligència artificial tindràs una controlant i les dues altres dues van fora.
6: Sí, però és que és això, l'automatització i la digitalització estava aquí. O sigui, hi han coses que ja podríem haver substituït persones. I amb l'IA passarà igual. Jo no crec que... O sigui, tampoc és econòmic... O sigui, no és per l'empresari no és barat posar una IA que ho faci les coses. S'han de treballar, s'han de... I és un temps... comporta un temps i uns recursos. De totes maneres, això, ens hem d'anar posant les piles i hem d'estar a la guai de què està passant per poder-la incorporar nosaltres a la nostra, al nostre dia a dia. Perquè això és el que ens donarà també valor com a treballador davant de... És veritat que hi ha feines que no es poden... No és fàcil, eh? Però, no sé. És que és tot molt complex i aquí em podria enrotllar hores.
7: No, però... soldadors, agropecuària, etcètera...
6: Això no els afecta. O sigui, l'interessant de la IA és que està afectant a capes que altres revolucions tecnològiques afectaven a la força bruta, diguem-ne, i ara estan afectant a la força intel·lectual. I aquest és el gran xip.
7: Això està ben vist, eh? Sí.
6: Llavors és això, que ara els que estem patint són els que ens dediquem a coses que no requereixen de braços, sinó més de
1: coco.
6: De coco, segurament, sí.
5: Però fixa't, no, perquè em venia a la ment que quan vam viure tot aquest fenomen de la globalització i també gastronòmica i tal, el que va ocórrer és que sí, es va globalitzar, per exemple, en un estil de cafeteries. Posem aquest exemple, que és el que més coneixem. Però alhora també va haver l'efecte contraposat. Més que mai es va revaloritzar totes aquelles experiències gastronòmiques locals, tot el que era com, no, pues a Sardenya això es menjava fa 50 anys. Aleshores, jo crec que amb la IA passarà una cosa semblant. Els que més viurem la crisi, els que estem al mig del camí, ja per al seu fill, la meva neboda, els que són molt, molt petits, ja creixeran en un altre món. I ara mateix el que jo crec que viurem és, per una banda, és aquest fenomen IA, i pum, i tot, i mira, i tot ho fa el Cloud i el ChatGPT, i ara hi ha 80 eines d'IA. Però alhora, si tu et fiques a veure el boom que està ben en material artesà, ara la gent diu, ja està. O sigui, ja comença a haver aquesta onada de, ja ho sé que m'ho pot fer ChatGPT, però és que vull quedar amb una persona a fer un cafè. O sigui, vull escriure i sentir que no és una estructura que senzillament funciona, sinó que és una estructura que ve d'una persona. Aleshores, que com sortirem de tot això econòmicament és una història, però que jo crec que es donarà també aquesta contrapostura de revaloritzar l'humà.
1: Contràriament al que jo havia dit en anteriors tertúlies aquí, m'he posat amb la intel·ligència artificial.
7: Què ens ha passat, Jordi Margarit?
1: No ho sé, va ser per esport, però vaig dir allò que dius, hòstia, collons, quina coseta, no? La caga.
6: I
1: és
6: tant,
1: a dir, la intel·ligència artificial fot cada cagada, la de Google, no sé quina és.
7: La Gemini.
1: Això. Per exemple, allò per esport, gairebé vaig posar una lletra que jo havia musicat, a veure si em deia, perquè no recordava el poeta. Me'n va donar 3 de diferents i cap bo. Fins que al final jo em vaig recordar, diguem, i si és aquest? I em diu, tens raó, és Fulanet de Dalt, no? Vull dir que cal una supervisió total. Recomano tothom que utilitzi aquesta mena de xats i que ho fan tot. Hi ha cada vessada, cada posada de pota impressionant. Vull dir, molt al tanto, perquè per tots aquests, com el Xavier, que després reviseu treballs, etcètera, etcètera, són fàcilment detectables per a algú que sàpiga de què va la, la matèria. I, per tant, no és tan, tan espectacular com sembla la cosa, perquè hi ha un, uns pous negres acollonats, flipants, flipants.
7: Ho dius bé, eh? O sigui, hi ha moltes que diuen una resposta i té errades, per això fa falta, no? També hi ha paràmetres que el que l'indiques, justament, és que hagi d'autenticar d'on treu aquesta informació, per intentar que no faci doncs, aquests, aquests errors tan grans que hi ha, no? I és fàcil també detectable. Hi ha eines per detectar si s'ha escrit, també amb intel·ligència artificial, que això el Xavi
6: sí, però tampoc, les eines aquestes tampoc són 100%
1: fiables. També la caguen, també sí, la caguen.
6: Sí. O sigui, poden donar indicacions, pistes, però, bueno, no són... De cara a suspendre algú per dir, mira, he passat aquesta eina, em diu que és... diguem-ne que no és legal, ni això, com és un... No saps com funciona per dintre, no pots utilitzar com a prova evident, com a evidència rotunda de que allò està copiat. Però, sí, sí, s'equivoquen perquè... Bueno, és que aquí tornaríem, eh? Hi ha eines, hi ha diferents eines per diferents coses i segurament per buscar informació, el que deies, hi ha algunes que es remeten a fonts concretes i altres que directament s'ho inventen, s'aproximen a la realitat, però és una aproximació. I si tenen molta informació sobre allò, s'aproximen molt bé, però, per exemple, en temes de literatura catalana o poesia catalana, jo també he fet algunes coses i no en sap, d'això no en sap la IA. Per tant, no ens podem refiar ni de les que suposadament en saben. O sigui, bueno, tot
7: teoria,
6: hi ha alguna supervisió.
7: Clot és una eina que està també molt enfocada cap a la part que seria justament de llibres, literària també, i que en teoria deuria funcionar bastant bé. No l'ha fet servir gaire, però en teoria és de les més especialitzades pel volum que té.
6: Perplexity. També et dona fonts.
7: Sí, també, i més, doncs, una mica més, més acurades. Però clar, hem de recordar que la intel·ligència artificial que va buscar les dades sobre el que hi ha publicat, i el que hi ha publicat hi ha coses que són fakes, no?
6: També, clar,
7: i d'altres que no. Clar, si se'n va buscar aquelles dades on són falses o no estan contrastades i t'ho ofereix, doncs... Pap,
5: i a ja més està, a més, no? la complacència que et vol fer feliç. O sigui, les IAs, arriba un moment que quan ja tens el teu compte, ja l'has utilitzat molt cops, prefereix dir-te una cosa que potser no és segura, però que sap que tu et farà feliç. I això és un superperill d'aquestes eines.
6: Bueno, et dona felicitat. No et dona informació, però et dona felicitat.
5: Et treuen un somriure.
6: No, però sí, s'ha d'estar molt atent. I és això que deia també el Jordi. Has de, perquè sigui útil, tu has de saber de la matèria. Perquè llavors pots contrastar i pots ser crític amb allò que t'està oferint, no?
1: Si no, clar, és que a mi no em quadrava. El que vaig demanar no em quadrava amb el que... Dic, hosti, però si jo no ho he musicat mai, jo. És a dir, aquesta persona, aquest escriptor, no l'he musicat mai, jo. I fins al final, escolta, vols dir que no serà... Tuti, tens raó.
6: Sí, però et dona la raó encara que no sigui cert, eh? A vegades, o sigui, li haguessis dit una altra,
1: ah, sí.
6: I potser també t'hagués dit... Ah, sí, sí.
1: El següent pas ja no l'he fet. Ja.
6: Però és que és vale, això vale, el que deia ella. A vegades si et diuen el que vols escoltar. Ja. De fet, jo, no sé si ho vaig comentar aquí, jo tinc un prompt que el tinc dissenyat perquè sigui totalment crític amb el que jo li dic. O sigui, el prompt és, no em donis la raó, o justifica'm per què no tinc la raó, busca els punts febles d'això que t'estic dient. Llavors, és ideal perquè és una mena de coach. És com si tinguessis algú davant i dir, mira, tinc aquesta idea, què et sembla? I et dic, pues mira, això està bé, però això, vigila. Llavors, t'ajuda a pensar, no? No et genera un contingut de dir, has de fer això, sinó t'ajuda a reflexionar. De fet, és tan passada i insistent que al final li dic, vale, ja, para ja, perquè ara vull posar-me a treballar sobre el que realment era, que era tenir les idees més o menys contrastades.
1: Impressionant, encara m'has acollonit més.
7: No, però és molt interessant aquesta idea, no? Perquè, clar, si has de preparar una tertúlia, un debat, i tens un oponent, no?, en certa forma, que és aquesta intel·ligència artificial, o simplement, o tens un article que has de desenvolupar, t'anirà molt bé.
6: Clar, et dona visions i de coses, a vegades molt interessants, eh? Coses que no se t'havien ocorregut, i quan les veus, dius, ostres, però és veritat, no? I llavors pots estirar de fils diferents que tu, per tu mateix, no t'haguessis...
1: Estic veient, en aquest moment, m'estàs donant una imatge que estic veient ara que hi ha campanya electoral a Andalusia, i hi haurà debats, crec que aquesta nit n'hi ha una a Televisió Espanyola, i la setmana que ve a Canal Sur, que els debats aquests els prepararan amb 3 o 4 ordinadors davant, perquè el vagin responent i contrarresponent les seves històries, no? Abans vèiem tot això dels Estats Units, en els Estats Units, com es preparaven els primers debats que hi va haver per televisió, i hi havia, doncs, el cap de gabinet, o el cap de publicitat, o el cap de campanya davant del

0: faci, perquè perdrem llocs de treball. No, es reconfiguraran, no?
1: No, si m'he quedat amb el que has dit tu, les revolucions que hi ha hagut fins ara, allò que dèiem de la unió de les forces del treball i la cultura, ara reben les forces de la cultura.
2: O per fer les rèpliques, no? Tipo hemeroteca, ràpida, no? I si ho pots contrastar, perquè s'ha de contrastar el que digui un cert candidat, si pot remetre el que va dir fa no sé quants anys el seu partit o el que sigui, i això es podria fer ràpidament a temps real, pràcticament. Mm-hmm. Bueno, temps real no, perquè necessites un temps, com dius tu, no?, per escriure aquell prompt, però que en qüestió de 2 o 3 minuts, en la següent rèplica que tingui, doncs pugui contestar. Això és veritat.
0: Sí, sí, l'eina és molt potent, ben utilitzada. Si la utilitzes només per buscar informació, doncs es queda amb això, amb un buscador que a vegades s'equivoca. Per tant, no és...
2: No, aquestes seva... rèpliques també es pot equivocar, eh?
0: També, sempre. Per això que el tema de la supervisió humana, de moment, i segurament durant molt, molt, molt temps, haurà d'estar perquè la màquina fa el que fa i ja està, i s'equivoca.
1: Davant de tot això, ho dic seguint jo la meva bola, eh? Seguint la qüestió de la preparació dels debats, evidentment que ha d'haver-hi una supervisió humana, perquè a veure quin és el candidat que se'n refia fil per randa del que li digui la màquina. Perquè si fot una cagada per televisió, està mort. Està mort. Una cagada perquè l'endemà sap que hi haurà totes les xarxes abocades i per li fotran pels morros. Per tant, senyors candidats, la supervisió humana, perquè si foteu una mínima cagada, esteu morts com a candidats. Mm. Que no sepan.
2: Bueno, també es podria parlar de política quan es diuen dades que després no són del tot certes, no? També.
0: Sí, el que dèiem sigut, també l'altre dia, la memòria dels...
2: I es fa de forma conscient, també, no? Segons que
1: home, es per diu... manipular, home, això també ho tenies tu amb cartera per parlar-ne avui, sí, sí. Del tema del periodisme...
2: Sí, assetjament o periodisme... com, per exemple, volia parlar, no?, dels agitadors d'extrema dreta, com crispen la política espanyola i com s'està passant, no?, també certs límits. A mi em cridava molt l'atenció. Hi havia un periodista que es diu Agustín Llanel, membre de l'executiva de l'Associació de Periodistes Parlamentaris, que ell parlava de que durant molts anys al Parlament mai s'havien traspassat aquests límits, no? I que ara hi ha agitadors, com per exemple el que va passar, no?, amb l'última polèmica per Vito Quiles, aquest influencer d'extrema dreta, doncs, més mediàtics, que fa doncs aquestes pràctiques d'agitadors acreditats al Congrés dels Diputats, no? I està afectant, doncs...
1: Home, que hi ha agressions i que provoca agressions.
2: Sí, a la dona del president espanyol, la Begoña, com ha passat també a Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya, no? Que és,
1: jo crec... Sí, però abans optava per no contestar-los i ara s'opta ja per anar a la grenya, perquè això s'ha de desmuntar i els atacs amb l'excusa de la llibertat de premsa, els atacs que se'ns està fent a la professió no són de rebut i això cal denunciar-ho. Tal com ha fet el Col·legi de Periodistes, sí, eh? Per exemple.
2: Doncs nosaltres que hem de deixar la tertúlia aquí per donar pas als serveis informatius. Després hi haurà més Rubí al dia amb Belén Tierno. Moltíssimes gràcies a tots tres.
1: A tu.
3: Gràcies.
2: I no res, continuem demà amb una altra tertúlia.
1: Bon dia.
0: Vinga, adéu, bon dia.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 6 minuts, recta final del Rubí al dia. Avui més que mai parlem de cultura, perquè parlem de música, de cinema i de sèries. A partir de 11:45 fem secció de cinema i sèries en el dia de Star Wars. El 4 de maig és la jornada de celebració dels fans d'aquesta nissaga i per això el Víctor Pérez ens parla avui de la sèrie El Senyor de les Sombres, que s'estrena a Disney Plus o Disney Plus. Després veurem com li agrada dir-ho a ell. També ens parlarà de The Hacks, una sèrie mítica d'HBO que ja va per la seva 5ª temporada. I el Jacint Fornols ens fa crítica de Resurrection i Del Diablo Viste de Prada, la segona entrega 20 anys després d'aquesta pel·li també mítica. Els convidats musicals són El Último de la Fila, que van començar ahir la seva gira de retrobada 30 anys després amb un palau ple a bassa. Però avui estem de luxe, tenim força convidats musicals, a banda de L'Último de la Fila, perquè en uns minuts parlem amb Manu Guix, que actua dissabte a Rubí. Acaba de treure Galàxies, un disc que parla d'amor, de sexe, de les absències, vaja, de la vida, però en un to força optimista i molt funky. Tot això és el que us explicarem des d'ara i fins les 12. Recordeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació. És el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest dissabte al casino actua Manu Guix and The Veterans per presentar el nou disc Galàxies. Això que sona són Anys Llum, que és un dels sis temes que conté aquest EP, en el que tot gira, com veureu, al voltant dels planetes, dels astres, dels estels i dels seus comportaments. Manu Guix, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Doncs esperant per parlar amb tu i perquè ens expliquis què és el que veurem dissabte al casino. Dius a les entrevistes que acabes de fer 46 anys i que la crisi de la mitjana edat existeix. Tinc la sensació que aquest disc va d'això, però d'una crisi ben entesa. És a dir, més aviat com a catarsi, no per deprimir-se, per fer-se gran, sinó per saber, no sé si a tu t'agrada aquesta expressió, però jo des de que he tingut aquesta crisi de mitjana edat dic que estem en temps de descompte, que no té per què ser negatiu, eh? Això vol dir que sí o sí has de disfrutar de la vida.
1: Exacte, sí, ni més ni menys. Jo crec que he arribat a un punt de la meva vida en el que per primera vegada faig balanç de les coses, no? Fins ara és una cosa que no havia fet mai. Jo senzillament vivia i només veia davant meu un futur. I ara, doncs, ostres, comences a mirar enrere i te n'adones, doncs, que tens un passat i és un passat que pesa molt i te n'adones que el futur, que era infinit, doncs ja no ho és, no? I aleshores, doncs, per mi aquest disc ha estat una mica un acte de reflexió, com tu dius, i de mirar enrere i de veure, i de cop et planteges si has fet bé les coses, si has triat bé a la vida, si tens la vida que vols tenir, si no, si... I una mica el sentit de que si has de fer algun canvi o vols fer alguna altra cosa, doncs ara ja el que em toca és espavilar, perquè ja no tinc tot el temps del món per fer el que vulgui.
0: Precisament aquesta cançó dius, fem que valgui la pena. De fet, això es pot aplicar a les parelles i es pot aplicar a la vida, no? És a dir, que després de fer aquesta reflexió que tu deies, és qüestió de dir, vale, doncs tot això està on volia o on hem pogut arribar, tot això no, ara ho canvio, però sobretot que quan això s'acabi que hagi valgut la pena, no? Que no diguis, sí, és... ostres, això...
1: Exacte, sí, sí, és... aquesta és la cançó segurament la més vitalista del disc i el que ve a dir és una mica aquest missatge, no? Que jo ara hauré de fer coses, però qualsevol cosa que faci vull que valgui la pena, perquè ja precisament, perquè com que ja tinc una edat, ja no estic per fer segons quines tonteries o per segons quines coses que abans jo podia considerar importants i que ara senzillament ja no ho són. Saps? Jo què sé, per posar-te un exemple, doncs, si abans era important que jo assistís a segons quins actes o que anés a segons quines estrenes o que anés a fer qualsevol cosa, doncs ara ja no, m'estic per hòsties una mica i vull fer el que vull fer, el que a mi em faci sentir bé i faci sentir bé a la gent que tinc al meu voltant i que m'importa. I ja està, jo vull disfrutar i fer qualsevol cosa que faci la vull disfrutar i vull fer que valgui la pena. Jo sóc d'aquests que ostres, que si quan estigui a punt de morir m'he de penedir d'alguna cosa, em vull penedir d'alguna cosa que potser he fet, però no vull penedir-me de no haver fet coses. Saps què vull dir? Vull viure la vida amb intensitat i vull viure-la tranquil i feliç.
0: Ja estic totalment d'acord.

0: Jo només sé fer cançó.
1: Has fet gairebé tots els estils, o molts estils, entre treballs anteriors, la faceta televisiva, la radiofònica, que aquí sí que t'obliga a canviar diari, els musicals. Sí. Però aquest és el teu disc més funky, com a mínim, aquesta cançó té aquest punt que deies, vitalista, que dona el funky. És impossible parlar de drames escoltant aquesta música, no?
2: Sí, pot ser. Jo crec que aquí, en aquest disc, m'he sentit molt lliure i crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. També m'he emmirallat molt amb l'univers que està tenint últimament Bruno Mars, tant com amb el seu projecte personal com amb el projecte que té amb Silk Sonic, i hi ha diverses cançons del disc que destilen, no?, una mica aquesta essència del soul funk dels anys 70, que ara artistes com Bruno Mars precisament estan tornant a posar de moda.
1: Com et tractes com a productor? Perquè, clar, ets compositor, en aquesta ocasió també intèrpret i productor, i m'imagino que no et tractes igual que la resta d'artistes.
2: No, bueno, clar, home, produir-me a mi mateix és inevitable, no? Perquè a mi m'agrada molt i la meva manera de compondre ja és una mica produint. És a dir, jo quan em poso a compondre obro l'ordinador, obro una sessió de Pro Tools i començo a crear una pista de piano, componc la cançó i a partir d'aquí automàticament ja estic començant a vestir-la, a fer-li l'arranjament. I després, naturalment, no sóc el meu únic productor, vull dir, jo coprodueixo sempre tot el que faig jo en el meu projecte personal, ho coprodueixo amb Roger Rodés, que és el meu soci, la meva mà dreta, el meu germà de vida de Medusa Studio, i allà és on ell i jo treballem. I el que passa que, clar, estem molt acostumats a produir a d'altres artistes i produir-me a mi el procés és diferent, però el gaudeixo al màxim i disfrutem molt.
1: Anem a escoltar part d'aquest disc, d'aquest EP, una cosa que també ha canviat. Els que tenim una edat ens hem hagut d'acostumar a dir-li EP, que és una cosa estranya, que no és un disc, o que sí. Bé, és igual, deixem-nos de qüestions més tècniques, però seguim avançant tots els temes. Dèiem, tenen a veure amb els astres. Ara escoltem el que dona nom al disc.

0: Abans jo deia que potser hi havia una mica de catarsi en el disc, potser aquesta cançó també parla d'això, no? T'has tret, és una sensació molt, molt personal, t'has tret molts prejudicis i molts clichés de sobre, no? Has parlat del que et sortia dels nassos?
1: Una mica, sí, perquè jo crec que això és una altra cosa que dona l'edat, no? És aquestes ganes de ser lliure. Ja sabem que la llibertat en realitat no existeix, és una il·lusió, no? Però com a mínim poder ser... ostres, en la meva petita parcel·la de poder, en el meu projecte artístic personal, que és el que estem parlant ara, doncs la veritat és que vull dir una mica el que em doni la gana i m'ha servit per parlar de temes obertament que, ostres, que trobo que encara costa molt de que se'n parli i que trobo que encara hi ha molt prejudici i efectivament, si mires xarxes socials, estic rebent molts comentaris al respecte que precisament em donen la raó, no? És a dir, que
0: per una mica de tot, no? Per això...
1: una mica de tot.
0: En les últimes setmanes,
1: Déu-n'hi-do. No? Vull dir que realment parles obertament, doncs jo què sé, de que per mi la fidelitat és una cosa que naturalment pactada amb la parella sempre, però que per mi pot no ser important i de cop i volta... Doncs,
0: però l'has liat, eh? S'ha liat.
1: A saco. Sí.
0: Jo vaig mirar i vaig dir, però tampoc ha dit una cosa tan greu, eh?
1: Exacte, i a mi em sorprèn molt perquè és això, no? I la gent culpant-me de, ostres, per la gent que pensa com tu, va la societat com va, s'està perdent els valors, la família, el no sé què, i dius, ei, tios, veus? Això és precisament del que m'estic referint, no? Que encara vivim en una societat on tu no pots dir obertament, doncs mira, escolta'm, a mi m'agrada segons quina pràctica sexual, i et diuen que ets un porc i un degenerat. I dius, escolta, per què? Per què hi ha aquest pudor tan gran a l'hora de parlar del sexe? Per què ens ofenem quan algú diu que es fa una palla? Per què ho trobem una cosa tan denigrant i tan... Ostres, tu, veus? Això és precisament contra el que jo una mica em rebel.
0: Però aquests dies, jo et volia preguntar pel tema, no tant per preguntar-te per la teva vida privada, sinó per l'enrenou que s'ha liat, que suposo que en algun moment penses, m'és igual, o sigui, si ho arribo a saber no ho dic, si no necessito compartir-ho amb tota aquesta gent que no conec. Després està la part que tu deies, no? Molta gent que diu, tens raó, ens hem de treure aquests prejudicis, però tinc també la sensació que a xarxes hi ha molta gent emprenyada i molta gent que té la crisi, no de la mitjana edat, no, la crisi perpètua i que tot li va malament, perquè, sincerament, amb qui vagis tu al llit o què facis, no és una cosa que aturi el món, eh? O sigui,
1: clar,
0: hi ha coses més importants al món que estan passant, més greus.
1: Hombre, naturalment, però veus, a mi aquesta reacció aquesta reacció de la gent m'ha servit per, doncs precisament per això, per adonar-me de que tinc raó i que encara hi ha molta gent que s'ofèn amb molta facilitat amb coses que són, per mi, bueno, que són tonteries i que no. En fi, jo el que sí que he hagut de fer és un exercici que porto ja anys fent, que és no mirar-me a les xarxes socials, els comentaris m'importen un pito, perquè a més... Precisament en aquest disc també parlo, hi ha una cançó que és la d'Anys Llum, la que hem escoltat al principi, on hi ha una frase que dic que a la merda les xarxes socials, que som esclaus digitals d'una vida que ens buida, no? I precisament és això, no? O sigui, li donem tanta importància a les xarxes socials, estan afectant tant a la nostra vida quotidiana, s'han infiltrat tant en la nostra manera de fer i la nostra manera de ser, que no m'agrada gens. És a dir, quanta gent ara, quants professionals de l'espectacle, de la cultura o de qualsevol altre àmbit, en el moment que han d'anar a un mitjà de comunicació, ja no s'atreveixen. Perquè els fa pànic el reel que poden extreure, no?, d'aquell moment determinat d'una entrevista, poden generar un reel i de cop i volta el públic se'ls pot tirar al damunt. Quanta gent va cohibida ja a les entrevistes i no s'atreveixen a dir el que pensen i no s'atreveixen a ser com són precisament per aquesta por de que quatre matats, perquè al final estem parlant de quatre matats, que la majoria són retrasats mentals, els que contesten a les xarxes socials, els hi fa por el que puguin dir d'ells, no? Vull dir, aquesta importància, mira, a mi el que 300 persones comentin a Instagram m'importa un pito, i jo no vull deixar de ser qui sóc ni vull deixar de dir el que penso pel que quatre degenerats puguin dir en una xarxa social. És que no penso permetre que això afecti a la poca llibertat que jo pugui tenir.
0: Sobretot després de tot el que estem parlant, eh? Amb el que costa treballar-se i currar-se, arribar fins aquí i saber cap a on vas. Escoltarem també potser la cançó més tranquil·la que has fet al disc i que, a més, té un rerefons molt especial.

0: Anys llum és un tema amb piano, aquest instrument que sempre t'acompanya, que és com una perllongació teva i que tinc la sensació que és el que més et permet expressar els teus sentiments més profuns, i en aquest cas parles del teu pare. Com diu la cançó, ja fa molt que va marxar, però els dols són molt difícils.
1: Són molt difícils, i en aquest cas jo crec que és insuperable. Però bueno, ja estic acostumat, ves? Quin remei, no? La cançó es diu Més enllà dels estels, i és una cançó que vaig escriure a Planoles, que és una mica doncs, el nostre paradís. El meu pare és la persona que anava allà des de que ell era molt petit, i vam acabar tota la família doncs, anant a Planoles i estimant-nos aquell lloc d'una manera molt especial. I aleshores, una setmana que vaig marxar a compondre i vaig pujar allà dalt, doncs va ser com inevitable, no? Em va sortir aquesta cançó i vaig sentir la necessitat d'escriure-li amb ell, no? Al final és exactament això, no? Començo la cançó dient com em costa recordar la teva veu, no? Perquè és una cosa que m'impressiona. El meu pare va morir ja fa 25 anys i el recordo molt bé, la imatge la recordo perfecta del meu pare, però la veu em costa molt de recordar, no? És com sonava la seva veu. Em va colpir aquesta imatge, no? De que em costés tant. I després també estic a punt d'arribar a l'edat que al meu pare li van diagnosticar la malaltia. Això també és una altra cosa que m'impressiona i que em fa sentir connectat a ell, no? Ell li haurien diagnosticar el càncer als 47 anys, doncs jo estic als 46, i de cop i volta penso, hòstia, el teu pare l'any que ve... O sigui, és com si a mi l'any que ve em diagnostiquessin un càncer que em mataria en els propers 3 anys i mig, no? I uau! I de cop i volta, doncs, no sé, torno a sentir moltíssima connexió i moltíssimes ganes de seguir-li cantant cada vegada que puja a un escenari, perquè és una manera de sentir-lo més a prop i de seguir-lo recordant.
0: Tinc la sensació que aquest disc ajudarà molta gent a empatitzar moltes coses, perquè moltes de les que estàs explicant crec que les hem viscut molts i moltes. Què és el que veurem dissabte al Casino de Rubí?
1: Doncs mira, dissabte el que veureu és un concert que t'he de dir jo, espectacular. Vull dir, jo crec que és el directe més ambiciós que he preparat mai. Em veureu acompanyat de la meva banda, dels meus inseparables veterans, que són el Toni Pagès a la bateria, el Jordi Franco al baix, el Jordi Roquer a la guitarra, el Jaume Penya a la trompeta, l'Oriol Cusó al saxo i jo mateix, amb dos teclats, i cantant en directe, naturalment. I vull dir que veureu una formació de músics. Jo el que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas. Vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble i amb una posada en escena que a nivell d'escenografia i tècnicament hem fet un salt qualitatiu important. I aleshores veureu un concert que he dividit en dos actes. El primer acte és tot un recull dels èxits o de la discografia anterior que més ens ha vingut de gust mantenir en el repertori. I el segon acte és íntegrament la presentació d'aquests sistemes nous, d'aquest EP del Galàxies, doncs això, portat al directe. I és un concert, sobretot, molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
0: Em sembla que queden 4 entrades mal comptades. Hem mirat a primera hora per veure si quedaven entrades. Queden algunes, però 10 o 12. Després de Rubí, farà gira, perquè he vist que vas a Tortosa, Sabadell, l'Escala... No en aquest ordre, sí. Qui vulgui que s'ho miri a la pàgina web, manuguix.com.
1: Qui vulgui mirar les dates, que entri a manuguix.com, que allà estem constantment actualitzant el calendari, perquè afortunadament ens espera un estiu molt mogut, amb prop de 40 concerts per tot el territori, i la gira culminarà el 24 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona, dins del marc del festival Empremtes, i serà el concert de final de gira. Però sí, ja et dic, tenim un mes de maig carregat i el que ve encara ho serà més. Vull dir que afortunadament tenim molta feina.
0: Podràs descansar?
1: No gaire. Però saps què passa? Que jo sóc molt feliç treballant. Em sembla que és el que més m'agrada fer i em sento superafortunat perquè jo treballo envoltat dels meus amics sempre. I allà on vagi a treballar, si vaig a treballar amb el teatre, vaig a treballar amb l'Àngel Llàcer, que és un dels meus millors amics. Si treballo a Medusa, treballo amb el Roger, que és el meu millor amic. Si faig concerts, estic envoltat de la meva banda, que són els meus amics de l'ànima. Vull dir que vagi on vagi a treballar, m'ho passo pipa. I aleshores per això disfruto tant. Jo sóc d'aquells que quan, si mai tinc 15 dies seguits de vacances a l'agost, el segon dia ja no puc més.
0: Molt bé. Doncs que disfrutis voltant per Catalunya i sobretot que puguem disfrutar de la teva energia. Manu, un plaer, un petó enorme. Segueix així, que t'importi tot.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, i moltíssimes gràcies per tot.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Queden 2 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Dèiem que avui teníem molts convidats musicals. Un, en persona o a través de la videotrucada, ha estat el Manu Guix, però avui també tenim com a convidats a l'último de la fila. Ahir van actuar a Barcelona, 30 anys després de fer-ho, van omplir el Palau de Gom a Gom i tenen previst fer un altre concert. És un dels grups que va marcar la dècada dels 80 i dels 90, que porten separats molt de temps, però que les seves cançons segueixen estant de plena actualitat, o com a mínim les segueix coneixent tothom. Avui escoltarem un dels seus clàssics, Cuando el mar te tenga.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
3: Vinga, Sofi, cap problema.
4: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us heu assabentat que l'any profe de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
3: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
8: Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Saludem al Víctor Pérez als estudis de Ràdio Rubí. Hola, Víctor, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
8: I a través de la videotrucada al Jacint Fornols, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Jacint, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Avui és el dia Star Wars, no?
9: Sí, es nota, no?
8: Sí.
9: Si em podeu veure...
8: Pots estirar una mica la samarreta sí, perquè es vegi bé?
9: Toma.
8: Vale, veus? Això. El Víctor, juntament amb uns quants
9: milers o milions
8: de friquis d'arreu del món, avui celebren el dia d'aquesta nissaga. No sé, Jacint, si tu ets també seguidor de Star Wars o simplement com a crític cinematogràfic, sí, de les pel·lícules, m'imagino, eh?
10: Sí, bàsicament. A veure, és que és imprescindible, quan parlem del cinema... de ciència-ficció o de gran producció, és que George Lucas ho va canviar tot el joc als anys 70.
8: Totalment.
10: Va ser brutal. Recordo perfectament als cinemes tothom quedant embabalit amb el que estava veient a les imatges. O sigui que 50 anys després, perquè crec que és el 77, si no recordo malament,
9: l'any que ve.
10: L'any que ve es va estrenar aquí. Farà 50 anys. O sigui que estem davant d'una fita cinematogràfica, evidentment. A partir d'aquí, s'ha convertit en una fàbrica d'anar a fer nous productes basant-se precisament en l'èxit de les pel·lícules.
8: Sí, sí, a partir d'aquí es pot parlar molt. Si us sembla, comencem pel cinema i després anem a les sèries, que sí, hi ha una sèrie també de la nissaga o d'allò que s'ha convertit, allò que ha esdevingut la nissaga de Star Wars. Comencem precisament parlant d'una pel·li que ens arriba en la seva segona edició pràcticament 20 anys després. És El Diablo Viste de Prada, la segona versió. Veiem una Anne Hathaway, doncs una miqueta més madureta.
11: De la moda de París... Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso?
12: No, lo regalé.
11: ¿Qué?
12: Demasiado ostentoso para un periódico.
11: Tu despacho.
12: Oh,
11: vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
13: Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo. Click, click, click, click, everywhere. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida.
14: Voy a petarlo en este trabajo.
15: Podrías escribir un libro.
16: La verdadera
17: Miranda Priestly al desnudo.
18: Que los puentes que quemo iluminen mi camino.
19: Un momento. Espero que no vayas vestida así a la cena.
20: Oh, es todo.
21: Fendi, imprescindible.
16: Pantalones de Brunello Cucinelli, estos me chiflan. Y claramente necesitas un conjunto de dos piezas bordado de totem, pero no el terracota porque eres muy pálida.
20: ¡Estoy temblando!
21: ¡Ay, Dios, no me transmitas todo lo que sientes, por favor!
22: Es que adoro mi trabajo.
8: Doncs la segona entrega d'aquest Diablo Viste de Prada, una mica en la mateixa línia, tot i que han passat 20 anys pels personatges, en essència dic en la mateixa línia, no?
10: Sí, el cert és que, a veure, com tu veus el Diablo de Prada, aquesta seqüela de l'any 2006, han passat 20 anys. Curiosament, en Hathaway es conserva molt bé, la Meryl Streep també es conserva.
8: Home, anava a dir la Meryl Streep també, eh?
10: També, l'Emily Blunt també, i l'Stanley Tucci també, i estem parlant de fa 20 anys. I queda sorprès perquè dius, bé, no sé si és perquè els has vist repetidament en diferents pel·lícules, però sembla que no hagi passat aquests 20 anys. El que em va impactar, o em va agradar, va ser que parlen del periodisme, parlen de la moda, però el que és més important, que parlen dels mitjans de comunicació en el que s'han convertit. Hi ha un moment molt bo al principi de la pel·lícula en què estan rebent uns premis periodístics, un grup de periodistes d'una revista, d'un diari, i són acomiadats a través de WhatsApp. Per què? Perquè actualment gairebé totes les revistes de paper pateixen el problema de competir amb internet. Molt interessant com parla de lo que és el periodisme, el que es veu abocat avui en dia el periodisme, sigui de la moda o sigui de d'on te sigui, perquè realment la moda és un art. I és difícil que avui en dia es valori com un art, si no es valora més com un fet de consum, i a més, amb la lluita aquesta de que fins hi havia dissenyadors, grans dissenyadors, que continuen sent-hi, però ara està molt més mediatitzat tot a través de les xarxes socials, i qui acaba imposant moltes vegades la moda ja no és la tendència d'un dissenyador, sinó acaba sent els influencers de les xarxes. És realment interessant. També és interessant que fa una dissecció de lo que era la Vogue americana a través de la revista es diu Runway, i de l'Anne Vincourt, que era la directora d'aquesta famosa revista, que està basat això en la novel·la de Lauren Bainsberg, que és una senyora que va escriure el llibre en què està basada la pel·lícula. Meryl Streep ho fa impecablement bé, per tant, Anne Hathaway també, com la persona que encara té ideals i vol lluitar perquè les coses funcionin bé, l'Emily Blunt, i l'Stanley Tucci, que és un robescenes molt perillós. Cal dir que aquesta pel·lícula a mi em va semblar molt interessant, tot i que es tracta d'una seqüela i d'un blockbuster. Per què? Perquè està feta amb, jo diria, amb intel·ligència, cosa que falla a moltes produccions d'aquest tipus. I aquesta ho té. De fet, aquesta setmana ens arriba una altra pel·lícula que haurem d'estar observar molt atès, perquè també es parla del món de la moda, que es diu Alta Costura, i està protagonitzada per l'Angelina Jolie. Caldrà veure com enfoca, quina part enfoca de la pel·lícula sobre el món de la moda, com ho explica.
8: El Diablo Viste de Prada, que deia el Víctor, jo no l'he vista. Jo crec que trenca, si la mires, aviam, no és una pel·lícula de culte, però sí té diverses lectures, eh? Com passa amb Star Wars, que pots llegir la part senzilla de això va de moda, uh-huh. O pots llegir amb una mica més de profunditat tot això que ens estava explicant, almenys la primera, això que explicava el Jacint, de tot allò que envolta aquesta part més comercial i aquesta lluita entre els valors. La segona proposta que ens fa el Jacint aquesta setmana és, no sé si dir Resurrection o Resurrection.
10: Resurrection.
8: Resurrection.
23: Omar.
24: ¿Qué cosa una persona puede hacer? Dos personas no pueden hacer.

0: Té molt bona pinta. I diuen que és una mena de viatge hipnòtic o com estar dins d'un somni, no? La veritat és que el tràiler ja transporta això.
1: És que aquest director Vigan només en tres pel·lícules s'ha convertit en tot un referent cinematogràfic a nivell internacional. Ell va ser reconegut per una pel·lícula que va fer l'any 2018, que és Largo viaje hacia la noche, en el que mostrava la seva maestria només en la seqüència de 50 minuts, però no era això, sinó que les seves imatges traspassen podríem dir el que és la frontera de la ficció i la realitat. Juguen amb mostrar coses que molts altres cineastes són incapaços de mostrar amb les seves imatges. Ha recolzat en uns guions molt interessants, com en aquest cas de Resurrection, que està dividit en 5 actes i que fa un homenatge a 5 gèneres cinematogràfics, però és que, a més, la pel·lícula ens parla de com la humanitat ha deixat de somiar. I hi ha una persona, un ésser, que encara continua somiant. A partir d'aquí s'inicia tota la pel·lícula. A mi recorda molt el cinema de Leos Carax, per exemple, en pel·lícules com Holy Motors, i aquesta pel·lícula crec que és imprescindible. Mostra que té un talent visual inusual. El cinema moltes vegades s'apropa molt a altres mitjans a nivell d'imatges. I amb aquesta pel·lícula, el Vigan el que demostra és que el cinema és un vehicle artístic de gran calat. Ho fa a través d'una pel·lícula que la recomanaré molt, però que s'aparta del que sempre és habitual veure a moltes pel·lícules. És com si t'enfrontessis amb unes imatges com si no haguessis vist mai o d'una manera completament diferent a través d'un argument que et submergeix en una espècie d'hipnotisme en el que quan acaba la pel·lícula quedes assentat a la butaca i continues mirant la pantalla. Interessant mostra de talent cinematogràfic, no us la perdeu si podeu, però això sí, el tacte s'aparta de les clàssiques lectures més convencionals que ens pot oferir el cinema.
0: Però recomanable 100%, pel que deies. I aquí diu que és la millor pel·li de... Bueno, s'ha estrenat el 26, però fet el 25. És molt dir. Ui, quina cara...
2: Ja és la millor de l'any. No, és que jo sóc molt de dir aquestes coses també, eh? Quan veus una cosa molt bona, encara que sigui abril o maig, doncs ho dius, no passa res.
0: Pots dir que...
2: Pel moment ho és.
0: Ja estàs d'acord, Jacint?
1: A veure, sí, jo trobo que és una d'aquelles pel·lícules que recordes. És que, a veure, arriben moltes pel·lícules al cap de l'any, després ja farem, sí, ja jutjarem com finalitzi el 2026, però de moment és impactant aquesta pel·lícula per la que portem vista aquest any. Que no vol dir que sigui la millor ull, però sí que és una gran pel·lícula, i això estic a remarcar.
0: Doncs va, anem a les sèries. Comencem per The Hacks. Arriba la seva 5ª temporada a HBO Max.
3: God, look at this. She has risen!
4: No!
3: I was never dead. Hallelujah!

0: been told that I cannot so much as perform one single joke, or I will go to jail. Watch the hair! Everything that we have worked on for the past 5 years is gone. They're not just rewriting me, they are erasing me!
1: You are going to be remembered for comedy. Because you're a comedian.
0: You know, when you're away from the spotlight, you have time to think about what really matters. Bam! The spotlight! God, I am proud to be there!
1: She's an artist.
0: Ah, here we go!
1: This will be historic.
2: Who's next?
0: Did we have sex?
1: I want to save the best for last.
0: And that will be my legacy.
3: Oh, my God.
4: Tens una sèrie que té moments per tot, però una de les més divertides que jo he vist en els darrers temps.
5: Sí, sens dubte. Sempre s'han de reivindicar les comèdies que fan riure, perquè ja no són tantes. Jo crec que últimament, per a televisió, pues, tenim sort i encara pues, gozamos d'elles. No? Hacks és una sèrie, com veiem aquí al tràiler, guanyadora dels últims Premis Emmys. Va ser la sèrie que va destronar a The Bear, que ningú s'ho esperava en el seu moment, i mira, i merescudament, jo crec que és una sèrie que mereixia aquest reconeixement també, perquè sempre és una mica avorrit que tot ho guanyi una sèrie, no? Sempre ho parlem, encara que s'ho mereixi, potser, eh? Però Hacks és una sèrie pues, que va sorprendre bastant, va sortir el 2021 la seva primera temporada, ja està a l'última en aquest 2026, ara està a meitat d'aquesta cinquena i última, i una sèrie que a mi sempre m'ha semblat una de les millors dels últims anys en emissió, sempre manté el nivell, i aquesta sèrie se centra en el personatge de Jean Smart, que és una mica, sempre s'ha dit, ella no ho ha confirmat massa, però sempre s'ha dit que és una mica autobiogràfic de la seva carrera. Jean Smart també fent un paper allà amb quasi 75 anys que farà aquest any l'actriu, que costa veure històries al final protagonitzades per dones i més d'aquesta edat, no? Tant a cine com a televisió. I la sèrie pues, se centra en aquesta relació que té amb una jove escriptora, que és l'Eiva, que és la Hannah Imbinder, que també pues, dirigeix i escriu algun dels capítols de la sèrie. I sempre és molt interessant veure aquesta relació entre dues persones de diferents generacions i com pues, pots trobar inesperadament en una persona que mai ho diries, no? Pues, algú que t'importa realment i que arribes a estimar, no? Això és el que mostra la sèrie, amb una comèdia àcida, però a la vegada també pues, és dolça, no? Podríem dir, entre aquestes dues persones. Després, evidentment, tracta el tema dels late nights i de la comèdia, però sobretot des de la perspectiva femenina, que potser les dones s'han vist sempre pues, molt apartades, i en el late night, sobretot, és programes als Estats Units que tothom coneixem, però mai hem vist, no? Presentats per una dona, i avui en dia pues, els més famosos segueixen sense estar presentats per cap dona, no? I això pues, ho parla superbé la sèrie. De fet, pues, l'anterior temporada era la trama principal, on a ella, el personatge de Jean Smart, li donaven un late night, bueno, sortia com sortia i tal, i aquesta temporada pues, fa una mica de resum de la sèrie en forma de com deixar el llegat, no? D'aquesta estrella d'aquesta comediant, no? També s'ha de dir que és una comèdia que jo crec que o sigui, funciona sempre, encara que vull veure com acaba, que sempre ho diem això, als finals, eh? Que la sèrie està superbé, però sempre pot haver un últim episodi que ho envio tot a prendre pel sac, així no, directament, crec, eh? No? Però jo, pel que he llegit, tothom que ha vist al final, que els crítics han pogut veure l'últim episodi, diuen que és un final molt a l'alçada. Sí que és veritat que l'actriu, la Jean Smart, ha dit que li va sorprendre a primeres, quan ho va llegir, que no li va agradar, però conforme han passat els mesos, perquè això ja després es va gravar l'any passat, està en paus amb el final i diu que li sembla el final més correcte i el que tocava, que potser ja esperava una altra cosa, però que els guionistes saben més que ella. O sigui, això deia l'actriu, o sigui que bueno, veurem què tal.
4: S'haurà de veure aquest final.
5: S'haurà de veure, però en 3 setmanetes el tindrem a HBO.
4: Molt bé, dèiem que avui és el dia de Star Wars i parlem de El Senyor de les Sombres, que s'estrena a Disney. Abans dèiem Plus, com?
5: Jo dic, en veritat és Plus, però bueno, és que sona... Dient-ho aquí, no? Plus, raro. Sona millor, no?
6: El Imperio intentó matarme. Su traición exige un castigo. Y ese castigo requiere un arma. Juntos podemos destruir el Imperio.
2: Quiere que seamos aliados.
7: Aunque el Imperio sea nuestro enemigo común, Maul jamás será nuestro aliado.
8: Lo encontraremos, cueste lo que cueste.
9: Esto se nos está yendo de las manos.
10: El Imperio querrá respuestas.
11: El Imperio confinará todo el planeta.
12: Jedi, ¿dónde está Maul?
13: Aquí me tienes.
14: La venganza será nuestra.

0: Nosotros solos no podemos acabar con el imperio.
1: Jo no sé si queden gaires sèries més que fer, més coses que explicar. Entenc que Maul és aquest personatge que surt, em sembla que en les segones, que són les primeres pel·lícules.
2: Sí, efectivament. La primera prequela de l'any 99, L'amenaça fantasma, era el dolent de la pel·lícula, o el dolent sempre ha sigut l'emperador Palpatine, però era el dolent de turno d'aquella pel·lícula, Darth Maul. Un personatge que, evidentment no faré spoiler, a 26 anys després, aquesta pel·lícula en teoria moria, però les sèries animades van decidir reviure'l de forma inexplicable, perquè mai es pot trobar sentit que una persona que la parten per la meitat, literalment, a la pel·lícula, estigui viva a les sèries. Però una vegada ja compres això, ja dius, què m'has de... Pues la sèrie i el personatge en altres sèries també animades, perquè sèries animades, ja ho he explicat moltes vegades, que hi ha moltes, tot va començar amb Clone Wars, que és una sèrie que va començar el 2008, i sempre he dit que per qualsevol persona que de veritat sigui molt fan de les pel·lícules, és una cosa imprescindible veure totes les sèries animades, perquè aporten moltíssim a la història, no són relleno, i molt és un personatge que una vegada compres ja que està viu, crec que és el més de tots, juntament amb Ahsoka, que és un altre personatge que també veiem a The Mandalorian, és el personatge més interessant de totes les sèries d'animació. O sigui, el que fan, construeixen al final un personatge que no tenia gaire que dir a la pel·lícula, per dir així, més allà del seu look i com agafava el sable làser, més allà d'això no interessava, no? I el que fan a la sèrie és donar-li una història, donar-li un arc de personatge, donar-li temàtiques, donar-li una història de venjança, no?, contra l'emperador Palpatine, que al final fan interessant la història, i en aquest cas la sèrie el que fa és agafar aquest període entre trilogies, no?, de les prequeles i les originals, que la majoria de sèries de Star Wars estan centrades en aquest període on l'imperi governa la galàxia, i la veritat és que és una sèrie que, de les últimes d'animació, si ja portem com 6 o 7, és sens dubte, si no la millor, de les millors. M'ha sorprès, potser perquè és una sèrie més petita a nivell d'episodis, són 10 episodis i normalment fan més, i aquí van més tota l'estona a saco paco, així de clar. O sigui, hi ha molta acció, també l'animació crec que està més treballada que en altres sèries, o sigui, és veritat que hi ha a nivell de fotografia, que potser la gent diu, animació tampoc ha de fer grans plans aquí, no? També hi ha moments d'artista que m'agrada, a nivell de que semblen com quadres de fons, sembla que sigui aquarel·les i tot, i és com... S'ho han currat, això també s'agraeix bastant, no?, després de tantes sèries d'animació. I un personatge que dic que m'agrada moltíssim, i sí que és veritat que a nivell de les batalles de sables, que al final a la majoria de la gent és el que més li agrada, no?, de Star Wars, que a mi no, que a mi m'agrada més sempre el tema polític, però sí que és veritat que ho fa molt bé la sèrie. No sé si en aquest cas ho han fet igual, però a l'anterior sèrie on sortia el personatge les van gravar amb persones... O sigui, eren persones de veritat i després ho passaven en animació. Per això semblava tan real les batalles i el moviment era tan fluid, no? Era molt guai aquesta tècnica. Però sí, avui acaba la sèrie, surten els dos últims episodis, ja ho han preparat així, no?, com és el dia de Star Wars, perquè quedi perfecta la missió, i a veure què tal acaba, però molt bé. O sigui, és una sèrie que m'ha agradat bastant i no esperava tampoc molt. O sigui, que sorprès, la veritat. I anava a dir...
1: És que n'han fet tantes.
2: Sí, clar, per això dic. I després, cap superarà Andor. Jo vaig dir, per mi la cúspide de la televisió de Star Wars i de la televisió dels últims anys, en general, eh? I què anava a dir abans? Que la pel·lícula de Star Wars, la primera, l'episodi 4, que l'any que ve la restrenaran als cinemes pel seu aniversari amb l'edició que es va veure a 77. Que això està perdut, que això no es pot veure a Disney Plus ni es pot veure a cap lloc. O sigui, jo tinc ganes perquè, clar, mai he vist la versió original. Sempre he vist la truquela, que està manipulada ja amb efectes, la que va fer George Lucas anys després, i es podrà veure aquesta versió original. O sigui, bon any per Star Wars l'any que ve.
1: Total. Sembla que aquesta setmana, un dia d'aquesta setmana, sortia també un joc a casa meva. Tinc uns quants friquis de Star Wars i s'ho miren tot i s'ho... i em sembla que un joc també sortia aquesta setmana. Sempre s'aprofita, eh? És el que dèiem abans, eh? Una cosa és el que van ser les primeres pel·lícules i després...
2: El merchandising.
1: El merchandising. Sí. Començant per George Lucas, que ell ja va fer caixa.
2: Sí, sí.
1: I després amb la compra de Disney, doncs, inevitable.
2: I el 21 de maig, que no se m'oblidi, surt de Mandalorian i Grogu al cinema. Sí. Primera pel·lícula de Star Wars en 7 anys.
1: Bé.
3: Sí. A mi em fa una mica de por, perquè el tràiler que passen de Mandalorian el trobo molt infantilitzat, no sé. Veurem.
2: No tinc cap ganes, ja t'ho dic. Sí, no espero res de la pel·lícula.
1: És que...
3: El que passa que sí que aquest personatge és un dels més carismàtics que hi havia a l'Amenaza Fantasma. Només amb el duel aquell que hi ha Liam Neeson que manté amb aquest senyor de la foscor és brutal. I penso que això han sigut molt espavilats, perquè el look que li van generar, que va generar aquest personatge, els hi ha donat per fer una sèrie. Això és realment brutal, eh? Brutal.
2: És una escena mítica, sobretot per la coreografia, com diu el Jacint, i la música de John Williams, que és mítica.
3: Sí, exacte, la música del John Williams, sí, sí.
1: Però és el que deia també el Víctor, no? Que al final, quan Disney ha agafat això, també s'ho ha fet seu,
2: sí.
1: I potser ha deixat aquesta segona lectura que a molts ens agrada, mm-hmm.

Amb això nosaltres posem punt i final al programa d'avui. Us volem recordar algunes de les activitats que es poden fer a la ciutat. El taller coral Hop Woman, que es fa a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. És una activitat que forma part del cicle Biblioteques sense fronteres, un programa que vol apropar el coneixement i la comprensió de les situacions de vulneració de drets humans i facilitar recursos per implicar la ciutadania. A través del cant coral i la música, les participants exploraran temes com l'empoderament femení, la justícia social i ambiental i la defensa dels drets humans. L'entrada és lliure i tot plegat acabarà amb una actuació col·lectiva després d'aquest taller. Avui tenim això i a les 4 de la tarda una nova sessió d'informació del reglament de regularització extraordinària d'estrangeria. Nosaltres marxem, tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez i el Rubí al dia. Que acabeu de tenir un bon dia.

0: Són les 4 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. Això és Musical Express, aquest programa que t'ofereix la millor música country i el millor americana music amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Des de l'estudi número 2 comencem ja Musical Express i avui ho farem amb Elvis Presley, amb la seva peça Are You Lonesome Tonight. Benvinguts a Musical Express.

Avui hem començat el programa molt romàntics. Primer amb Elvis Presley i ara amb Leo Sayer. Nascut un 21 de maig de l'any 1948 a la ciutat de Shoreham, al Regne Unit. Això es diu Orchard Road. Segueixes com no, sintonia Musical Express. Acabarem aquest romanticisme d'avui amb Chris Evert. Això es diu Lady in Red.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Estem sentint tot un clàssic de discografia del natiu del barri del Bronx, a Nova York. Ell és Billy Joel. La peça All for Lena. Segueixes com no, Sintonia Musical Express, els dilluns a 9 o 10 de vespre, la millor música. Des de l'estudi número 2, aquí a Musical Express. Et recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per estimar-nos demanant-nos alguna cançó o fent-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Ens arriba als Madness. Això es diu I Must Be Love.

I Must Be Love, una de les clàssiques dels Madness. Jo recomano ara que aixequis el aparell receptor, el volumen del teu aparell receptor, perquè sonarà el grup de Pittsburgh, els Ghost Hounds, amb una peça que tens que escoltar-la alt de volumen. Això es diu Push, Dark, Rock of the Hill.

Estem escoltant música dels The Dexys, Midnight Runners. Això es diu Come On, Oilin. I tancarem aquesta primera hora del programa dedicada al pop i rock dels 70s i 80s amb música dels Status Quo. Des del seu Indie Army Now, això es diu Rolling Home.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

mitja hora de programa dedicada a la millor American Music i al millor country. Hem començat amb un clàssic de Willie Nelson, On the Road Again. Ja estem sentint música de Red Foley. Això es diu Country Girl. Estudi número 2, on des d'on sonen les ones del millor country, directament a casa teva, al lloc de treball, al teu cotxe, on estiguis sintonitzant-se. Sintonitzes Ràdio Rubí 99.7 FM. Anem cap a la ciutat d'Abilene, des de l'estat de Texas. Ens arriba ara St. Williams. Això es diu Here's to You.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Estem escoltant música de Sayer Brown. Això es diu Smoking Hot Wife. La Cristina, des d'aquí Rubí, es va enviar un correu electrònic que volia escoltar una cançó molt concret. Una cançó que es veu que la va escoltar en un programa per internet de country als Estats Units i diu que li va agradar d'allò més. Ell es diu Dale Watson. La cançó es diu Flowers in Your Hive. Música de Dale Watson per la Cristina.

0: tu pots fer com la Cristina i pots donar-nos alguna cançó a través del nostre correu electrònic. musicalexpressrubi@gmail.com. Així de fàcil. musicalexpressrubi@gmail.com. Dale Watson, Flowers in Your Hair. Segueixes com no sintonia Musical Express des d'aquí, des de l'estudi número 2, des de les zones de Ràdio Rubí 99.7 FM.
1: Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

nascut a l'estat de Carolina del Nord, però en aquests moments vivint a la ciutat del country. Des de Nashville ens arriba Addison Johnson, All Over But The Crying. Yeah, you walked right out the door, it's tears right on the floor, it's all over but the crying. Ens anem ara cap a la música que es porta Zack Top. L'escoltarem amb la seva peça anomenada Sounds Like the Radio, música de Zack Top.

Dio. Música de Thug Top. Ens anem cap a Red Honey. Això es diu Acting My Wish.

0: make it ornery.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
2: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
3: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
4: I amb la música d'aquest jove William Beckman des de la ciutat del Rio, des de Texas, ja em despedeixo a tots vosaltres. Això us diu Someday. Rep una salutació ben cordial del que està, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana. Et deixo amb William Beckman. Someday.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues, amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en aquest programa que, com sempre, revisa la millor música rock i pop de tots els temps i avui també amb altres estils. Perquè ja ho sabeu que ens agrada de tot, que som molt curiosos i que, per tant, no ens tanquem només al pop i al rock, ni molt menys. I, de fet, avui volem fer un homenatge a la música blues, especialment perquè avui tenim una convidada de casa nostra, del nostre país, a qui ens fa molta il·lusió saludar.

0: Avui em fa especial il·lusió tenir al nostre programa una compositora, guitarrista i cantant catalana que ja fa 3 dècades que vaig veure en viu a la Nova Jazz Cava. Va ser al costat de la vella Dixieland i del gran Josep Maria Farràs. Ha cantat amb Blues Messenger, amb Víctor Orís i Amadeu Casas, Joan Pau Comelles, l'orquestra del Taller de Músic i molts més. Va començar a cantar l'any 1988, quan tenia 25 anys. Ara, ja entrada a la 60ena, després d'haver publicat una colla de discos, d'haver col·laborat amb molts artistes, d'haver participat en un munt de festivals i amb un nombre important de premis i de reconeixements, continua aixecant passions amb una veu única, inconfusible, que traspua moltes nits viscudes i transmet feeling real. És un plaer per mi avui saludar a la Big Mama. Què tal, Montse, com estàs?
1: Hola, molt bé, molt bé. Quina introducció més bona, gràcies.
0: Bé, és que fer entrevistes sempre és un luxe perquè és un intercanvi de coneixements, de vivències, d'experiències, però és que, és clar, si a més entrevistes una persona que tu ja has escoltat abans i aquí admires, doncs, home, encara és doble luxe, no?
1: Doncs moltes gràcies. Si és que la Jazz Cava hi ha tocat gairebé tots, bueno, podríem dir, tots els meus projectes que he fet, allà me'ls han recolzat i és dels llocs que, bueno, que ho he d'agrair, perquè ja des del principi ja em van recolzar, vaig poder tocar a les, fins i tot em feia jam sessions i després tot el que anem fent ha pogut passar per allà, que bueno, em trobo que no sempre m'ha passat en altres espais o altres festivals que costen més, però molt agraïda a la Jazz Cava. A més em van donar el premi Jazz Terrassment el número 15 i estic molt l'any 2015, perdó, i estic molt agraïda a tothom d'allà. O sigui que si em vas veure allà amb la vella Dixieland, devia ser l'any 95, eh?
0: Correcte, sí, sí. Jo, mira, doncs tenia 19 anyets, va ser quan vaig començar a anar per allà, sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. I has anat seguint anant, no?, suposo?
0: Oh, i tant. Amb alguns buits entremig, perquè de vegades la vida familiar costa compaginar aquestes nits a altes hores, però bé, sempre es procura. Escolta, Montse, què té la música que et motivi a llevar-te cada dia i tornar a agafar el micròfon?
1: És que la música permet expressar tot el que et passa dins, les teves emocions, i hi ha la gent, doncs, que busca una via expressiva en l'art, i uns ho fan amb la música, els altres escrivint, els altres... Bueno, jo també soc una persona que escric bastant, vull dir que barrejo molt el text amb la música, però sí que la música em provoca això, com molt remoure amb les emocions, i que són el que em fa moure al llarg del dia, a mi també, eh? Soc una persona de vida molt emocional, i això em motiva molt poder escoltar música, i no em costaria molt concebre un món sense música.
0: Jo he pensat moltes vegades això també, què faríem sense música? Doncs no m'ho plantejo. Però vaja, tenim ara un disc molt candent, en format EP, que ens ha encantat escoltar, es diu Senza Confine volum 1, al costat de Captain's Brotherhood, en el que heu cuinat 6 bons temes de soul, blues, jazz i bossa nova. Aquest és el segon disc que fas en Captain's Brotherhood. Què és el que t'ha fet repetir amb ells?
1: Són molt bons músics, molt bons companys, persones que m'han entès bé la meva dinàmica, i és un gust treballar amb ells perquè és fàcil. De fet, aquest disc el vam gravar en un dia, i llavors es nota que el directe també és així de fresc, com aquest mateix disc. Vull dir que si hi ha bons tècnics ha de sonar bé el directe, i no sé, bueno, són hi ha Lorenzo Spinozzi a la guitarra, que és un guitarrista que sap molt de a part de tocar, té molt gust, i amb l'Hernán Friedman al baix, tots dos controlen molt d'harmonia, i han escoltat molta música. El Salva Suau a la bateria és una persona que és molt treballador, que és molt, s'ho apunta tot, ho recorda tot. Si algú no, un dia s'equivoca, sap que havíem dit una altra cosa. I llavors hi ha Alberto Burgess, que és més despistat, però és aquest so blusero que a mi també connecta molt bé, i és un nano encantador. Llavors tots fem com una petita família, i m'ha agradat molt repetir amb ells.
0: A mi, sincerament, m'ha agradat molt l'entusiasme que heu demostrat amb aquest disc. Es nota bon rotllo a l'estudi i molta sintonia. Fa anys gravar un disc a l'estudi podia semblar una mica pesat, no?, per allò d'anar repetint preses, però entenc que en el vostre cas, almenys aquest disc, s'assembla bastant a com soneu en viu. Com és gravar un disc com aquest avui dia?
1: Nosaltres, la nostra manera, jo sempre, com ho he fet, ha sigut tots alhora. Llavors hem de buscar un estudi on hi capiguem tots, que estigui tot ben separat, sigui separadet bé. Jo estava tancada dins d'una habitació, llavors la bateria en un altre espai, els amplis els vam poder posar a dins d'unes altres habitacions, però tots ens vèiem i vam gravar a l'estudi que es diu Medusa Studio, que ens va recomanar el Dani Nelo també, i és a l'estudi són dos socis i hem gravat molt a gust, la veritat. Hi havia un jove tècnic que Dani Vila, que ens va fer el primer dia, el que seria la gravació. Vam estar gravant tres vegades les cançons, cada cançó tres vegades, i vam triar la que ens va agradar més. I llavors les mescles ens ho ha fet el Roger Rodés, que és un dels socis, que l'altre és el Manu Guix, i ens hem mesclat molt bé. La veritat és que el so allà ha reflectit, crec jo, com nosaltres toquem, molt orgànic, tot molt dinàmic, molta dinàmica, i que uns ens recolzem els altres tocant. I això, potser en gravacions més pop, on es grava primer la bateria, després el baix, i tot queda molt net, però falta aquesta pulsació, que jo crec que això amb el jazz o amb el blues ha de sortir.
0: Bé, jo crec que ho heu reflectit molt bé, perquè és ben bé això que dius, es nota, diguem, aquesta simbiosi entre tots els músics, i hi ha també el moment, entre cometes, de glòria, no?, de cadascun d'ells amb el seu solo. Vull dir, es nota tot molt, molt ben cohesionat, però sense que ningú es trepitgi, i a mi el que em sorprèn és que em diguis que només s'han fet tres gravacions de cada tema, em sembla espectacular. Vull dir, això realment demostra que en directe us porteu molt bé entre vosaltres, no?
1: Sí, a més són tot temes propis, són temes meus que me'ls han ajudat a arranjar ells, van fer tampoc que féssim molts assajos, vam quedar, la nostra metodologia va ser quedar primer amb l'Hernán i amb el Lorenzo, en petit comitè, llavors vam afegir al Salva la bateria i l'Alberto al piano, i això vam assajar primer abans de vacances de Nadal, després vam assajar algun dia al gener, i llavors ja cap a l'estudi va ser el dia 12 de març. Vam gravar tots junts el 12 de març, primer les proves de so, llavors la gravació, ja anàvem molt segurs, perquè a l'assaig ja ho teníem tot bastant clar. Ja havíem definit també l'espai de cadascú, com dius tu, així una mica cadascú sap com on ha d'entrar el seu solo i matisar-ho així, però sempre a l'estudi tens sorpreses i llavors passen coses màgiques. I la veritat és que en el disc va passar això, és que hi ha coses doncs, que surten noves i llavors ja queden allà.
0: Mira, ara que parlàvem de gravar l'estudi, tinc una amiga que és cantant en un grup de música country i el compositor i guitarrista del seu grup, en Jim, em deia que han perdut la il·lusió per gravar discos, que prefereixen aprofitar el poc temps que tenen, perquè ells es dediquen a altres coses també, fent concerts i arribant directament als oients. Què n'opines, tu, que has gravat tants discos?
1: Sí, perquè el disco, nosaltres que l'hem fet, és només, o sigui, no, jo ja no faré còpies. O sigui, he fet algunes còpies per buscar concerts així de promoció, però molt poques, i són a les plataformes, hem penjat tots els discos, però no rendeixen. Llavors és una inversió que fas, que la fas perquè et reverteixi doncs, això en forma de concerts, que és com tu realment també et ve de gust doncs, de contactar amb la gent. Però a mi, en el meu cas, com deies abans, que jo ja passo de la seixantena, també vull deixar un llegat, saps? O sigui, ara ja em vaig plantejar, quan vaig fer 60 anys, si seguir o no a la música, però és el que dius tu, que vaig descobrir que era vital per mi, era molt necessària. I llavors el que sí, vaig pensar, doncs endavant, vull seguir, vaig tenir la sort de trobar aquests músics tan macos, i ara el que vull fer, si pot ser amb ells, doncs deixar un llegat d'aquests anys, vull dir, el que pugui, d'anar deixant doncs, un disc per any o cada dos, així. I també he descobert que fer un disc de 12 o 13 cançons ja no s'escolta. Llavors, que en aquest cas vam decidir fer aquest de 6, que, bueno, que sembla que entra més la gana de repetir, oi? I llavors, l'hem dit que és com un EP, però és com mig disc, li hem posat el volum 1, sense confine, volum 1, per donar peu a que pugui ser un volum 2 i anar fent. I, però sí que a nivell econòmic fer discos no és gens rentable avui en dia, menys que no siguis una estrella molt, molt d'aquestes que ven molt.
0: No, no, està clar, està clar. Dono fe que això de sis cançons et ve ganes, com a mínim, de tornar a escoltar el disc. Jo ho he fet tres vegades pràcticament seguides, perquè és que em va entrar tan bé aquest disc a la primera que no em vaig tenir prou. Per tant, ja estem esperant en candeletes el volum 2. Però abans del volum 2, Montse, on teniu previst oferir concerts?
1: Doncs mira, la primícia del primer concert que tenim així és el dia 7 de juny al Teatre Cursal de Manresa, que és un teatre gran, i allà tocarem amb sextet, també amb la nostra percussionista, la Javiera Consuelo Paredes, que és la percussionista que ens va ajudar a fer l'Smile, el disc anterior. I llavors adaptarem també aquestes cançons perquè les toqui ella i serà la primícia. I ara farem la gira de Smile i Sense Confine Tour. I llavors tenim altres concerts, toquem a les Festes de Gràcia, a la plaça de les Dones del 36, tocarem també al Festival d'Empúria Brava, tocarem a l'obertura del cicle del Jazz a la Fresca aquí a Terrassa. Bueno, tenim una sèrie de concerts molt macos en perspectiva a partir del juny. I anem fent així. I ara també dic que, clar, aquest disc també està fet perquè hi hagi la contractació oberta, que tenim moltes ganes de tocar en directe, allà on doncs, ens vulguin contractar. A finals d'any estarem al festival amb un festival que es fa a Cambrils, també. Bueno, anem tenint concerts així esparsos, però que estan molt bé.
0: Doncs escolta'm, Montse, nosaltres encantats d'haver parlat avui amb tu i també esperem veure't ben aviat en aquests concerts que ja comencen a preparar-se, a cuinar-se. Big Mama, Montse, moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, Sense Confine, volum 1, Big Mama Monse and Captain's Brotherhood, un EP amb 6 temes genials. A mi m'ha encantat escoltar, com dèiem a l'entrevista amb la Monse, aquesta col·lecció de bones cançons, cançons positives que donen bon rotllo, que són fresques i que et venen ganes de, si més no, moure't una mica, o si no pots, com ha sigut el meu cas, perquè he escoltat aquest disc mentre estava conduint, doncs de tornar-lo a posar des del principi. I com us deia a l'inici, avui us proposo fer aquesta selecció eclèctica de música blues, de diferents estils, de diferents formats, de diferents anyades, i com no, començarem amb la Big Mama, amb un dels temes que a mi m'han agradat més d'aquest EP. Un tema, doncs, que diguem que és una mica allò picarón, podríem dir, entre cometes, un tema que es diu, amb un títol molt enginyós, Sex O'Clock.

Avui hem començat per la porta gran amb la Big Mama Montse i amb aquest tema que es deia Sex O'Clock. Cap al final del programa escoltarem una altra cançó d'aquest EP de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Seguim amb més cançons seleccionades de diferents tipus de blues i ara viatgem a l'any 2000 amb un treball que van fer conjuntament ni més ni menys que B.B. King, el rei del blues, amb Eric Clapton. Un treball molt recomanable, es deia Riding with the King. Aquest era un dels seus temes, 3 O'Clock Blues.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Fantàstic poder gaudir amb calma d'aquestes cançons blues, d'aquesta música que arriba fins a l'ànima. Hem escoltat Eric Clapton i B.B. King i ara anem una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1993 per a seleccionar una cançó que va sonar moltíssim dins del treball Blues Alive de Gary Moore. Gary Moore, que va començar, ja ho sabeu, amb música heavy metal i que va anar evolucionant, retrocedint cap als clàssics del blues. I va fer alguns discos molt interessants com aquest que recollia una de les seves gires en viu. Amb aquesta cançó que va ser un èxit ja en format LP. Still Got the Blues.

Avui al Rock and Classics, especial blues. Ara anem a un artista que admirem moltíssim, John Lee Hooker, amb un dels seus discos més comercials, en el qual hi col·laborava ni més ni menys que Carlos Santana, el guitarrista nord-americà d'origen mexicà. Així doncs, una combinació perfecta. Així sonaven el 1989 aquests dos grans monstres. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Avui hem fet com una regressió en el temps, eh? Hem començat amb un tema candent, ben calent, de Big Mama Monse i Captain's Brotherhood, d'aquest 2026, i hem anat cap enrere. Doncs continuem enrere. Anem ara al 1969 per a recuperar el primer llarga durada de Led Zeppelin, una banda de hard rock, sí, però que també era molt amant del blues, i ho va deixar palès amb temes com aquest I Can't Quit You Baby.

Amigues, amics, enfilem la recta final d'aquest En Rock en Clàssics d'avui que hem dedicat a la música blues. I acabarem com hem començat, amb la Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, amb un dels temes del seu EP Senza Confine volum 1. Després encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, però en aquest cas en una versió, una mescla, doncs més senzilla de la que va aparèixer en el treball original Led Zeppelin 3, en una reedició que ja fa alguns anys que van poder gaudir gràcies a aquestes noves remescles de Jimmy Page, el productor, guitarrista i compositor de Led Zeppelin. Marxem amb un altre tema que a mi m'agrada molt d'aquest treball de Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, un tema que es diu You Are My Angel, ets el meu àngel. Amb aquesta cançó marxem, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i que el nostre podcast el podeu escoltar quan vulgueu en diferit a les principals plataformes de podcasting o, si no, en directe a través de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé.

my tears.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. 50 milions d'euros. Aquest és el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya, segons Foment del Treball. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 5 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten en bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol i del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura us explicarem que la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals que servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre sota la direcció de Xavier Puig. Passen 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també amb cues a les dues rondes amb afectacions de retruc des d'aquest punt en sentit Llobregat. Destaquem la ronda litoral perquè pateix fins a 7 km i mig d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també tenim 2 km de lentitud a la AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. A la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona també hi ha retencions, igual que aquesta lentitud habitual també, d'un 1,5 km a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. Per últim, el vessant Llobregat també deixa cues cap a la capital catalana per la B-23, amb des d'aquest enllaç a la AP-7 amb el Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat, o també retencions a la A-2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Per últim, recordem que a les vies costaneres ara mateix també trobem lentitud de 3,5 km a la C-32 des de Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I la previsió del temps és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de la traca de ruixats que van caure ahir a moltes comarques, ens ha quedat un dimarts en el qual la fresca és evident. De fet, a hores d'ara ha baixat la temperatura d'una forma evident respecte ahir al matí i també amb molts núvols enganxats a la Catalunya central, les comarques de Ponent, les comarques de Girona o les valls del Pirineu. Núvols baixos o boires directament al llarg d'aquest matí. Ja al migdia, primers ruixats que anirem tenint sobretot a la costa barcelonina i cap a la costa Brava, i aquesta tarda és quan una altra vegada tindrem un bon reguitzell de tempestes que acabaran descarregant amb moltes ganes, sobretot cap a les muntanyes del prelitoral i també les Terres de l'Ebre. La temperatura d'aquesta tarda tampoc variarà gaire, no farà gaire calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
4: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
5: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
4: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud, afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada Bifurcació. Ens amplia la informació la Carolina Ríos, de Televisió del Ripollès.
6: Després de gairebé 3 mesos sense tren, avui es restableix la circulació ferroviària de la línia R3 fins a Ribes de Freser. Malgrat això, el servei torna a funcionar amb una oferta reduïda del 50% de les circulacions habituals entre la Garriga i Ribes de Freser en comparació amb les existents abans del 20 de gener, quan va iniciar la crisi ferroviària derivada de l'accident de Gèlida. A més, tot i la represa parcial del servei, es mantindrà el transport alternatiu per carretera entre les estacions de la Garriga i Ribes de Freser per continuar donant suport a la connexió mentre no es recuperi completament la normalitat. D'altra banda, les limitacions de velocitat encara vigents a causa dels treballs de millora de la infraestructura faran que el temps de viatge sigui encara més llarg de l'habitual.
1: Des d'aquest dilluns també tornen a circular els trens entre Reus i Móra la Nova. Feia 3 mesos que els treballs de millora de la línia R15 obligaven els usuaris a moure's en bus o a utilitzar el seu vehicle privat. S'ha reprès el servei, això sí, amb retards i pocs viatgers. És una informació ara de Paula Jansà, de Canal Reus.
7: Dilluns de represa ferroviària entre Reus i Móra la Nova, després de 3 mesos d'obres a la línia R15 per danys estructurals a la via i incidències tècniques derivada dels temporals a l'hivern, ha tornat a passar el tren per estacions com la de Marçà-Falset. El tram entre Móra la Nova i Riba-Roja d'Ebre es continua oferint amb servei de transport alternatiu. La comarca del Priorat fa anys que es mostra reivindicativa amb la necessitat de millorar aquesta infraestructura i el servei que es presta als viatgers. De fet, l'alcalde de Marçà, Josep Maria Piqué, expressa que es tracta d'un problema històric que s'ha anat agreujant amb el pas dels anys.
8: Jo quan anava a Barcelona a dependre de l'ofici, als 20 anys, que em fa 35 o 37, anava molt més bé car el tren. I ara va tan malament que la gent ja s'ha acostumat a que vagi malament.
7: Les afectacions en els usuaris han estat relatives perquè molts d'ells ja no confien en el servei. Malgrat que s'han ofert alternatives per carretera en autobús, molts han optat per fer ús del vehicle privat.
1: En canvi, aquesta setmana ha començat un nou tall, en aquest cas el de la línia R13, entre la Plana, Picamoixons, l'Alt Camp i Sant Vicenç de Calders, al Baix Penedès. Els treballs afecten principalment dos túnels a Picamoixons i a la Pobla de Montornès, unes obres que faran que durant dos mesos no circulin trens a estacions com la de Valls, un fet que torna a fer imprescindibles els autobusos alternatius. Hi ha dos serveis directes entre Valls i Barcelona-Sants, però en el primer dia del servei no han acabat de funcionar del tot bé. Els usuaris es queixen, a més, de manca d'informació, sobretot a les pantalles de l'estació. En parlen Nil Magrinyà, president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, i l'Alt Camp, i Dolors Ferrer, alcaldessa de Valls.
9: Des de la plataforma doncs, vam haver de lluitar bastant a capa i espasa aquest autobús directe que ha d'unir Valls amb Barcelona-Sants tant a primera hora al matí com a la tornada, a l'última hora de la tarda, però que avui, el primer dia d'estrena, doncs ja no ha passat.
10: La plataforma d'alcaldes ha funcionat i funcionarà en un futur. Jo ja ho he dit sempre, durant les obres, paciència. Quan acabin, necessitem el servei ferroviari que necessitem a la ciutat.
1: Set i deu, us ho dèiem suar en el sumari, Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. És una crònica de Jordi Casino.
11: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar, una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
12: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
11: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: En aquest context, un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. Encara en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ha valorat aquestes dades Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
13: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat, amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra en l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Vladis Drovovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
14: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
15: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: A tot això i en relació al Pròxim Orient, la Comissió Europea ha garantit que està en contacte amb el govern espanyol per la situació dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, Saif Aboukeshek i Tiago Ávila. Malgrat tot, el portaveu de l'executiu comunitari, Anouar El Anouni, ha tornat a advertir que aquesta missió humanitària posa en risc els seus participants i l'ha desaconsellat. Tot plegat, mentre la Global Summit Flotilla ha denunciat que forces israelianes han intentat interceptar 4 vaixells que estan en ruta a la vora de la costa de Gràcia, per unir-se al comboi humanitari principal. Els dos activistes, empresonats i en vaga de fam des de dissabte, passaran avui a disposició judicial mentre la Fiscalia israeliana n'allarga l'arrest com a mínim fins demà i els acusa de col·laborar amb Hamas. Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. En les darreres hores, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També ha deixat clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
16: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
17: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
18: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre els dos. El cas està sota investigació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir dilluns, a primera hora del matí, a les portes d'un bar que ja havia estat tancat anteriorment per funcionar com a after sense llicència. Els veïns van alertar de diversos trets i quan hi van arribar els Mossos només hi van trobar 5 beines de bala. Per ara no consten ferits ni s'ha fet cap detenció. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues. Fonts policials asseguren que el bar és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives. 7 persones identificades per irregularitats i 3 establiments amb diverses infraccions. És el resultat de l'operatiu Campai que s'ha dut a terme al Vallès Oriental. Un d'aquests establiments acumulava 12 denúncies per atemptar contra la salut pública per una mala manipulació d'aliments o pel tractament incorrecte de dades personals. Ens ho expliquen els companys de Vallès Oriental Televisió.
19: En un comerç s'ha trobat un llit on dormia un treballador en situació irregular. I en un altre establiment s'ha detectat que el cablejat elèctric del supermercat estava manipulat amb una connexió il·legal. Aquests fets s'emmarquen dins del dispositiu Store Campai, una operació que els Mossos d'Esquadra han dut a terme aquest dilluns amb la col·laboració de la policia local, la policia nacional i la Guàrdia Civil. Tot plegat per posar ordre en comerços que acumulen queixes o presenten indicis d'irregularitats laborals.
20: Des de la prefectura de Mossos d'Esquadra estem treballant en tots els àmbits de la multireincidència, no només en el tema de via pública i furs i patrimoni, sinó també en els comerços o en tot allò que estigui relacionat amb aquest tipus de delinqüent actiu.
19: La Guàrdia Civil s'ha encarregat de revisar l'etiquetatge d'aliments i begudes, detectant que en molts casos no hi figurava la traducció al castellà dels ingredients. Paral·lelament, inspectors de treball i de la Seguretat Social han participat en el dispositiu, encarregant-se de requerir documentació i d'intervenir davant de possibles irregularitats.
1: Han trobat morta una interna a la presó de Ponent, segons ha explicat el Departament de Justícia, que descarta que es tracti d'un suïcidi. Els resultats de l'autòpsia hauran de determinar la causa exacta de la mort. Fonts penitenciàries apunten a una possible sobredosi. La interna va tenir un vis-a-vis diumenge al matí i va ser trobada als lavabos del pati morta a la tarda.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Amb 9 minuts arribarem a 8:15 del matí. A Girona, els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
21: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen els establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa en vol fer per damunt del que s'ha decretat.
22: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
21: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga ha complicat encara més la situació a la taula del Girona i l'Espanyol. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, sumen 38 punts, a 4 dels desitjats 42 en què es fixa la teòrica salvació. L'equip de Michel no jugarà fins dilluns, quan visitarà un Rayo que esgota les opcions d'obtenir una plaça europea. El Barça treballa per organitzar el desplaçament de l'afició a la final de la Champions femenina, que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin, deia, entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en 3 categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. I els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. També s'han sortejat els emparellaments de grups a la fase d'ascens a la Segona Federació. El vencedor de l'eliminatòria catalana s'haurà d'enfrontar al guanyador de la gallega. De moment, ja hi ha 2 equips catalans classificats, el Cornellà i el Badalona. I en la darrera jornada es disputaran les 2 places que queden per adjudicar l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Esportiva Grama. I el Barça ja coneix el camí a la final a 8 de la Copa del Reial d'handbol, la Copa del Rei d'handbol, que es disputarà a Alacant d'aquí a un mes. Els blaugranes començaran la defensa del títol contra el Valladolid. En cas de superar els quarts, es disputaran el bitllet per a la final amb el vencedor del duel entre el Nava i el Conca. Per altra banda, del quadre, els possibles rivals a la final sortiran dels duels Irún, Torrelavega i Alacant, Osca. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa tots els detalls el David Navarro.
2: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el Quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
3: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
2: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en 3 concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. 2 concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigits per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
5: La xarxa de comunicació local.
23: Sabies que...
24: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el dèficit en inversió pública de 50.000 milions d'euros que Foment del Treball veu acumulat a Catalunya en els darrers 16 anys. La patronal catalana alerta que aquest forat bloqueja centenars de projectes que veu prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. És per això que l'entitat empresarial exigeix als parlamentaris que remin tots en la mateixa direcció a l'hora de plantejar les seves demandes al govern espanyol. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 5 de maig. La Cambra de Comerç augura la creació de 10.000 llocs de treball si Catalunya aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca en un informe que analitza les oportunitats que genera el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat. Vaticina un creixement econòmic de 1.000 milions d'euros anuals. Els darrers atacs de l'Iran al Golf Pèrsic han trencat la treva a l'Orient Mitjà i això torna a impactar en l'encariment del petroli. La Unió Europea té damunt la taula la petició d'estats membres com Espanya d'aplicar impostos als beneficis sobrevinguts per la guerra a les grans empreses energètiques. De moment, els 27 aposten per mesures temporals i selectives per contenir la inflació, que no s'estanqui la producció ni s'encareixin més els preus. De seguida abordarem aquest impacte en conversa amb Roberto Gómez Calvet, professor d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona dissabte en ple carrer Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet. Els sindicats del Servei d'Escombraries de Girona mantenen la vaga indefinida després que hagi fracassat l'últim intent de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla. Els efectes de la protesta ja es noten amb bosses de brossa que s'acumulen als carrers a les portes de la celebració del Temps de Flors aquest cap de setmana. Dels esports, la victòria del Sevilla en el duel que ha tancat la 34a jornada ha complicat encara més la situació a la taula de l'Espanyol, però també a la del Girona. Els blanquiblaus tenen ara 3 punts de marge sobre el descens i dissabte visiten precisament l'equip andalús que marca la permanència. Els gironins, per la seva banda, queden situats només 2 punts per sobre de les posicions de descens. I en cultura, la pau serà el fil conductor de la propera temporada del Palau de la Música. S'han programat prop de 400 concerts i un gran concert d'homenatge a Pau Casals servirà per inaugurar les representacions escèniques el 26 de setembre, sota la direcció de Xavier Puig. Passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, retencions habituals al nus de la Trinitat, també cues a les dues rondes en sentit Llobregat i la ronda litoral pateix 1 quilòmetre d'aturades des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès destaquen 5 quilòmetres de lentitud a l'AP7 entre Mollet i Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol en direcció Tarragona. I pel que fa al temps, després de la traca de ruixats d'ahir dilluns, arrenca aquest matí amb més fresca, això sí, i núvols, enganxats a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, també a Girona i a les valls del Pirineu. Ja de cara al migdia cauran els primers ruixats a la costa barcelonina i a la Costa Brava. I de cara a la tarda s'esperen noves tempestes que descarregaran amb força. La temperatura no variarà gaire i no farà tampoc gaire calor.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Foment del Treball xifren gairebé 50.000 milions d'euros al dèficit d'inversió pública en infraestructures acumulat en 16 anys a Catalunya. Un import amb què se sufragaria el centenar de projectes que la patronal considera prioritaris, com l'ampliació de l'aeroport del Prat o el desplegament del Pla de Rodalies. Per tot plegat, el lobby empresarial reclama unitat als grups parlamentaris per crear, diuen, un front comú a Madrid. Ens n'informa la Carina Bellvé.
3: Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
4: Aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable. Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
3: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
1: Doncs seguim parlant de Rodalies perquè avui es recupera el servei ferroviari entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3, que encara continuava tallat pels treballs de manteniment. D'aquesta manera, l'R3 circula entre la Garriga i Ribes de Freser. Resten tancats encara el tram nord fins a Puigcerdà i la Tor de Querol i el tram sud afectat per les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga i la reforma de l'estació de Montcada a Bifurcació. Aquesta represa és una de les millores que esgrimeix el govern perquè aquest divendres s'acabi la gratuïtat dels bitllets de Rodalies. Un govern català que millorarà un centenar de corredors de busos interurbans amb un seguit d'actuacions urgents xifrades en gairebé 22 milions d'euros. El Pla de Xoc 2026 per a la millora del servei d'autobusos interurbans s'ha presentat a l'estació de Granollers i des d'allà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que aquest pla no atura res en relació a l'elaboració del mapa de serveis que haurà de definir les noves necessitats del transport públic. És una informació de Vallès Oriental Televisió.
5: Donar resposta a la demanda creixent de l'autobús. Aquest és un dels principals objectius del nou Pla de Xoc 2026 per la millora dels serveis d'autobusos interurbans que s'ha presentat aquest matí a l'estació d'autobusos de Granollers. Un pla del govern català que preveu una inversió de 21,5 milions d'euros per fer front al dèficit del servei actual i dur a terme mesures per millorar, entre d'altres, les freqüències i els recorreguts. Gairebé un centenar de línies arreu de Catalunya se'n veuran beneficiades i durant els pròxims mesos des de la Generalitat treballaran amb els ajuntaments les millores concretes que es faran a cada corredor.
6: Continuem treballant per veure què necessita Catalunya en el futur, per tal de poder oferir conjuntament, a nivell institucional i amb el sector privat, el millor servei possible.
5: Un reforç que, tot i que encara s'ha de definir amb accions concretes, es celebra des de l'àmbit local.
7: Una molt bona notícia acollida des del món local i des dels municipis amb els braços oberts i, sobretot, també per ciutats com Granollers, fent extensiu a moltíssimes d'altres.
5: Paral·lelament, el govern ha aprovat un decret llei que vol donar resposta a altres reptes del transport interurbà. Aquest té com a objectiu descarbonitzar la flota de vehicles, reduint gairebé a la meitat l'impacte de CO2 d'aquest transport amb la incorporació de 1.900 vehicles elèctrics i híbrids de cara al 2029.
1: Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb tres pols clars: l'àrea de Barcelona, l'àrea de Terrassa i la de Sabadell. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
9: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
8: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
1: Mentrestant, es complica la treva a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi disparat míssils i drons contra els Emirats Àrabs i també contra un vaixell militar dels Estats Units al Golf Pèrsic. Es tracta del primer atac del règim de Teheran des del passat 8 d'abril i arriba com a resposta als plans de l'administració Trump per controlar l'estret d'Hormuz. És l'anomenat Projecte Llibertat amb què el president nord-americà anunciava que guiarà els vaixells de països neutrals atrapats en aquest punt estratègic pel bloqueig iranià. De fet, l'Iran ja va advertir que consideraria com a objectiu militar qualsevol embarcació dels Estats Units que s'acostés a l'estret. Donald Trump ha tornat a amenaçar, mentrestant, d'esborrar l'Iran de la superfície de la Terra. Aquesta escalada bèl·lica que ha tornat a disparar de nou el preu del barril del petroli, que s'ha enfilat més d'un 5,5% fins als $114. Precisament aquest impacte de la guerra a l'energia ha estat un dels temes de debat de la darrera reunió de l'Eurogrup a Brussel·les. Damunt la taula hi ha la petició que han fet Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria d'un impost als beneficis de les energètiques per a la guerra a l'Iran. Sense entrar-hi en detall, el comissari d'Economia dels 27, Valdis Dombrovskis, ha parlat dels perills d'un increment descontrolat de la inflació i la baixada de la producció.
10: So we simply cannot afford to repeat the mistakes of the past.
11: Simplement no ens podem permetre tornar a cometre errors del passat. Per tant, és essencial que qualsevol mesura de suport sigui temporal, orientada i no augmenti la demanda energètica agregada. La nostra primera avaluació de les mesures preses fins ara pels Estats membres mostra que podrien fer-ho millor en dirigir-les a aquells més afectats.
1: Doncs el que us apuntàvem ara mateix, en aquest context torna a prendre força aquesta proposta que han fet 5 governs, entre els quals el d'Espanya, i que van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, la de crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. L'objectiu és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms, per entendre què es pot fer realment i fins on pot arribar la Unió Europea en aquest sentit. Parlem amb Roberto Gómez Calvet. Ell és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València. Gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
12: Hola, buenos días.
1: Quan parlem d'un impost europeu i fins i tot temporal als beneficis extraordinaris de les energètiques, de què estem parlant exactament? Quin tipus de tribut o taxa hauria de ser?
12: Bueno, estamos hablando de una medida temporal, una medida acotada en el tiempo y una medida que estuviera o que esté claramente relacionada con esos beneficios caídos del cielo, beneficios extraordinarios que por la coyuntura actual determinadas empresas están experimentando y están beneficiándose. En todas las guerras y en todos los conflictos siempre hay ganadores y perdedores y algunos que a lo mejor no lo han buscado. Las propias energéticas a lo mejor no están buscando unos beneficios extraordinarios, pero se da la circunstancia que a lo mejor son fabricantes, son productores, por ejemplo, empresas del norte de Europa que son ricas, que tienen países que son ricos y que tienen gas y que tienen energía y están viendo que su misma producción de otros meses en este contexto se está vendiendo a un precio el doble que y sus beneficios son el doble. Lo que se está buscando es que esos beneficios volverlos a revertir a la sociedad porque si no al final están creando desequilibrios.
1: Tenint en compte que la fiscalitat és competència de cada estat, realment la Unió pot impulsar un impost així o només pot recomanar-lo? És a dir, què és viable i què no ho seria, no?
12: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no hayan litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: Dues preguntes molt ràpides, si us plau, Robert Gómez Calvet. Una primera, si aquest impost o aquesta recomanació es fes, com se'n beneficiarien, ho dic, vull anar molt ràpid i se m'entrebanca la llengua, com se'n beneficiarien les famílies, les pymes i els autònoms?
12: Bueno, si estamos pensando una medida de beneficio generalizada, sería un error. Se tienen que beneficiar aquellos sectores que están realmente más perjudicados, porque aquí lo que no se trata no es de ocultar el problema es claro y es que hay una escasez de recursos y que no podemos estar consumiendo el mismo diésel que consumíamos hace 3 meses, entonces esas medidas tienen que ir localizadas hacia autónomos, hacia familias vulnerables y aquellos que realmente están pasándolo peor en esta circunstancia, y no pasándolo peor, sino también que pueden perjudicar a la economía, porque si se producen despidos, si se producen bajadas d'activitat, això al final és perjudicial per a tota la societat.
1: I ara sí, acabo amb una darrera pregunta. Ho dèiem, ho explicàvem ara a la nostra audiència. Aquest trencament de la treva entre Estats Units i l'Iran ha fet disparar el preu del petroli de manera sobtada, sobremanera. Fa pensar això que aquesta escalada pot anar encara més i, per tant, pot haver-hi una inflació desmesurada? No sé si parlant fins i tot d'estagflació, que ara es parla d'això.
12: Pues podría darse el caso. Lo que se busca aquí es evitar que un factor concreto, el factor de la energía, pueda producir una inflación generalizada. Entonces, estas medidas y estos beneficios deberían revertir para que esos determinados consumidores que la necesitan y que después lo van a transmitir al resto de productos en inflaciones de segunda vuelta, no se produzcan. Y ese sería el reto. El reto sería que no se generalizara esa inflación que tiene un origen en un factor, en un motivo concreto, y es el alto precio de la energía. Y ese sería un poco el reto.
1: Roberto Gómez Calvet, gracias por atendre'ns y buen día, que vagi molt bé.
12: Gracias a vosotros.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Avui passarà a disposició judicial el presumpte assassí d'una dona dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Aquest dilluns, a la tarda, unes 300 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament de la ciutat per recordar la víctima amb un minut de silenci. Després de la concentració, l'alcalde, Eduard Sanz, ha rebut una delegació de la comunitat xinesa amb representació de la família afectada. El consistori els ha ofert atenció psicològica i ajuts de tràmits amb el consolat. Sanz ha expressat el seu condol a la família i el rebuig al crim. També deixa clar que no tolerarà els missatges d'odi i que treballarà per la cohesió i la convivència. De la seva banda, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha transmès un missatge de tolerància zero contra la delinqüència i defensa la tasca de les forces de seguretat.
13: Doncs expressar el nostre rebuig complet a qualsevol tipus de violència, menys d'aquestes característiques, i que desitgem que fets d'aquesta magnitud no succeeixin mai més a la nostra ciutat. Pel que estan investigant en aquest moment els Mossos d'Esquadra, sembla que el fet pugui haver estat produït per una persona que podia patir algun brot mental en aquest moment, i per tant s'estan analitzant, tot i que està en secret de sumari, és el que es pot avançar.
14: Permetin-me enviar un missatge de confiança i d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència, i que de forma immediata varen poder detenir a la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat aquest cap de setmana i, per tant, poder-la posar immediatament a disposició de la justícia.
1: Mentrestant, el govern descarta que aquest assassinat d'Esplugues estigui vinculat al jihadisme. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a Catalunya Ràdio que el presumpte autor estava en una situació alterada i probablement patia algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el jihadisme, i ha demanat no generar por ni fomentar l'odi. Esquerra Republicana considera que els fets són greus i ha demanat informació al govern, mentre que el Partit Popular ha criticat el silenci del president Salvador Illa i n'ha demanat la compareixença al Parlament.
15: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'ha anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: I encara a les darreres hores hem conegut un altre crim. Una veïna de Salt ha estat detinguda per matar la seva parella en un garatge del municipi gironí. La dona, de 31 anys, s'ha entregat a comissaria després del crim i els Mossos han localitzat el cos de l'home amb signes de violència. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten antecedents entre tots dos. El cas està sota investigació. I en clau judicial, l'exministre José Luis Ábalos s'ha desmarcat al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes. Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat l'empresari Víctor de Aldama, que també està acusat en el cas, de coaccionar la seva exparella Jessica Rodríguez de cara a la seva declaració en el judici. L'exministre ha negat haver format part de cap òrgan de contractació i ha aclarit que l'únic que volia era que les mascaretes arribessin el més aviat possible.
16: ¿Conocía usted ya la oferta de soluciones?
17: No conocí ninguna.
16: ¿Con anterioridad?
17: Ninguna. Sé que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
16: ¿Si había hablado usted con Víctor de Aldama de la adquisición de este material?
17: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a ver con frecuencia a Coldo.
1: Deu minuts per arribar a les 8 del matí a Girona. Els sindicats mantenen la vaga indefinida dels treballadors del servei d'escombraries Girona Més Neta. Això després que aquest dilluns hagi acabat sense acord la reunió de mediació entre la direcció de l'empresa i els representants de la plantilla, que reclamen millors condicions laborals. Mentrestant, els efectes de l'aturada ja es noten als carrers amb l'acumulació de brossa. És una informació de la Natàlia Bonjoc, de Televisió de Girona.
18: Comença la segona jornada de vaga de la plantilla de Girona Més Neta i la ciutat de Girona ja en pateix algunes evidències, contenidors sobrepassats i bosses d'escombraries al terra, sobretot al barri Vell i a Plaça Independència, procedents dels contenidors que cada dia treuen als establiments i que durant aquest dilluns no s'han passat a recollir. Els serveis mínims deixen la freqüència de recollida molt inferior a l'habitual. Per exemple, els envasos només es recolliran un cop per setmana. L'Ajuntament de Girona considera insuficients els serveis mínims decretats per la Generalitat i assenyala que els preocupa especialment l'acumulació de la fracció orgànica als carrers, i és que l'Ajuntament pretenia que es recollís cada 48 hores, una petició que no s'ha recollit finalment. Per això demanen col·laboració tant als veïns com als comerços per tal que planifiquin la gestió dels residus al màxim possible. Per altra banda, els treballadors de Girona Més Neta van alertar ahir que s'estaven plantejant denunciar l'empresa per no respectar els serveis mínims dictats pel Departament de Treball. En el seu cas, apunten que l'empresa vol fer per damunt del que s'ha decretat.
19: L'empresa està fent serveis mínims per sobre del que està decretat, ho hem impugnat, ho denunciarem i veurem aviam, arribarem fins a les últimes conseqüències.
18: Una vaga que ja està afectant Girona i que amenaça amb l'arribada aquest divendres de Girona Temps de Flors.
1: Prop de 200 famílies de Santa Margarida de Montbui pateixen des de fa setmanes incidències en el subministrament elèctric. Les administracions i la companyia treballen ara per posar-hi una solució. És una informació de Canal Taronja Noia.
20: Els afectats apunten a l'esclat d'un transformador antic i a diverses actuacions a la xarxa com a origen de les incidències, que han comportat pujades de tensió i interrupcions del servei.
21: Que va començar anys enrere i el problema està aquí darrere nostre, aquest transformador, que és antic, molt antic, i s'inunda.
20: En alguns casos, aquestes anomalies han tingut conseqüències importants dins dels habitatges, amb aparells malmesos i situacions de risc que han generat inquietud entre els veïns.
22: Bueno, va flotar ruta, va flotar bombillas, la gente estaba muy asustada. La gente salía a las escaleras diciendo, oye, que me ha explotado las bombillas, oye, que me ha explotado el router, que es que ha salido despedido. O sea, fue una subida que tenemos contadores que había llegado a 450, ¿eh? Había subido, ¿eh?, la tensión, o sea, para haber pegado fuego a medio barrio.
20: Davant aquesta situació, els veïns es van concentrar davant l'Ajuntament per fer visible la problemàtica, mentre que el consistori ha impulsat una comissió de treball amb la companyia elèctrica i els afectats per trobar una solució. Els veïns també reclamen compensacions pels danys ocasionats. Segons les darreres previsions, la solució tècnica que inclouria el trasllat d'un transformador podria permetre estabilitzar el servei abans de Sant Joan, tot i la complexitat de l'actuació.
1: La victòria del Sevilla sobre la Reial Societat en el duel que ha tancat la 34a jornada de Lliga

0: De l'afició a la final de la Champions femenina que es disputarà el 23 d'aquest mes a l'Ullevål Stadion d'Oslo. El procés per adquirir les 20.000 entrades que la UEFA va posar a disposició del públic general ja es va tancar abans que se sabessin els finalistes. Ara, l'ENS europeu en cedirà 2.500 a l'entitat blaugrana i a l'Olímpic de Lió perquè les distribueixin entre els seus aficionats. Els preus es dividiran en tres categories, de 20, 40 i 70 euros. El Barça, que treballa per oferir un paquet que inclogui el viatge, encara no ha anunciat quan es posaran a la venda. Els equips catalans que jugaran les fases d'ascens a Primera i Segona Federació ja saben quins seran els seus rivals. El Reus disputarà el play-off per pujar a la tercera categoria estatal. L'equip, quart classificat a la fase regular, ha quedat emparellat amb l'Ourense, tercer del seu grup. L'anada de la semifinal es jugarà aquest dissabte al Baix Camp i la tornada serà al Camp Gallec. I arribarem a les 8 parlant-vos de cultura, perquè el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà el programa. Ens n'apropa més detalls el David Navarro.
1: A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
2: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.

0: L'alcaldessa critica que els detalls del futur hospital s'hagin fet públics per via parlamentari i no de manera coordinada amb el consistori, mentre entitats de la ciutat rebutgen el model previst i impulsen una recollida de signatures per reclamar un hospital 100% públic i més recursos sanitaris. També relacionat amb la salut, diverses famílies denuncien el col·lapse de la salut mental infantil a Rubí. El CESMIG atén més de 1.300 usuaris en només 7 psicòlegs, una situació que, segons les famílies, provoca llistes d'espera inassumibles i una falta de seguiment que agreuja els casos. Manu Guix du el seu nou treball Galàxies al Casino de Rubí. El cantant presenta un disc de 6 temes amb estil funk i lletres sobre l'amor, les pèrdues i la vida en un concert amb la seva banda que combinarà èxits anteriors i noves cançons. En esports, bones notícies per a la Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç, que tenen a tocar la permanència a Tercera Catalana de Futbol. I abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començam, com sempre, pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un dimarts que es presenta molt variable, molt primaveral i molt del mes de maig. Un reguitzell de fenòmens meteorològics. Aquest matí, núvols baixos i boires que hi haurà cap a la Catalunya central, també a molts racons de Girona o de les valls del Pirineu, i ambient fresquet. I de seguida, aquestes boires s'aniran aixecant, però en canvi apareixeran núvols de tempesta que aquesta tarda acabaran descarregant a gairebé tot Catalunya. Les més fortes de tamborinades les tindrem a les comarques de Ponent i de l'Ebre. Però ja avançada la tarda i aquest vespre, aquests ruixats afectaran també la costa. De fet, al voltant del migdia també hi haurà alguna traca de ruixats entre la costa barcelonina i la banda de la Selva o el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui destacant un accident fa una estona a la C-17 que deixa 3 quilòmetres de retencions en sentit nord entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, en direcció Vic. Per altra banda, parlem d'aquest col·lapse general que tenim als accessos i voltants de Barcelona. Tenim moltes cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, amb cues a la ronda de dalt fins a l'altura de Penitents i de la ronda litoral fins a la Barceloneta. També tenim més de 5 quilòmetres de lentitud a la AP7 entre Montornès i Barberà, en sentit sud, i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. La C-58 també deixa retencions en tot el seu tram des de Terrassa fins al nus de la Trinitat. També tenim lentitud habitual per la C-16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, tanmateix a la C-17 i a la C-59 a Parets i Caldes de Montbui. Recordem, l'entrada des del Llobregat continua amb moltes retencions en direcció a Barcelona per la B-23 des del Papiol o la A-2 des de Sant Andreu de la Barca. També les vies costaneres des del Prat i Viladecans i a 3 quilòmetres de cues en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va mostrar ahir la seva sorpresa per com es van donar a conèixer les característiques del futur centre d'alta resolució de la ciutat, el futur hospital. Ho va dir després de la resposta de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que va permetre saber més dels detalls del projecte. Martínez va afirmar que no era la manera més adequada de donar aquesta informació i va explicar que l'Ajuntament continuava treballant de manera discreta amb la conselleria per definir com havia de ser el centre. També va remarcar que el més important era garantir una bona atenció sanitària a la ciutat. L'escolta.
1: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: La setmana passada, Ràdio Rubí va avançar els serveis que atendrà aquest equipament, que donarà cobertura a Rubí, Sant Cugat, el Vallès i Castellbisbal. El centre comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per a intervencions ambulatoris, proves de diagnòstic per la imatge i tractaments mèdics sense ingrés. En canvi, no tindrà llits d'hospitalització ni espais per a observació d'urgències o recuperació de pacients. Segons la mateixa resposta, el pla funcional podria estar enllestit al juliol. Després es preveia licitar el projecte al setembre i redactar-lo durant l'any següent. Si es compleixen els terminis, el centre no obriria abans del període 2032-2034. L'alcaldessa també va xerrar d'aquests calendaris en les declaracions fetes ahir a les portes de l'Ajuntament.
1: Parlant del 32, si pensem una mica, qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem, no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic, que encara no està, d'un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
0: Martínez va explicar que una vegada estigui enllestit el pla funcional, es farà una presentació conjunta entre l'Ajuntament i la Conselleria de Salut. I qui també ha reaccionat a la informació de la consellera Pané ha estat la coordinadora d'entitats per una salut pública a Rubí, que no estan satisfets amb la manera en la qual es vol dur a terme aquest hospital. Ho explica Martín Pretel, membre de la coordinadora.
2: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia, és un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant un hospital d'ingrés, d'operació, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: Per intentar revertir la situació, la coordinadora recollirà signatures de rubinencs durant tot el mes de maig per presentar-les al Parlament. Per Sant Jordi van posar la paradeta per primera vegada i van reunir gairebé 900 signatures. Ara esperen aconseguir-ne 4.000 o 5.000, del que diuen que no són només signatures, sinó que són persones que sofreixen el deteriorament de la sanitat.
2: Volem portar, si són 3, 4 o 5.000 firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicació de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etcètera. Doncs això necessita una resposta.
0: A banda d'un hospital 100% públic, també demanen un COAP a reforçar la salut mental i la pediatria i una reducció real de les llistes d'espera. Tornem a escoltar Pretel.
2: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
0: En el futur proper esperen reunir-se amb la Comissió de Sanitat de CatSalut per presentar les seves inquietuds i, més endavant, fer la seva queixa al plenari del Parlament. I seguim xerrant de sanitat perquè la plataforma de famílies del CESMIC de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals està afectant greument l'atenció a la salut mental infantil i juvenil a la ciutat. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resolen els problemes estructurals del servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La seva portaveu, Clàudia Boisky, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat.
3: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
0: Actualment, el servei ja té més de 1.300 usuaris en només 7 psicòlegs, una ràtio que les famílies consideren inassumible. En el cas de psiquiatria, només hi ha una professional en actiu per cobrir Rubí i Castellbisbal. Segons Boisky, aquesta situació provoca que els problemes de salut mental es cronifiquin i acabin afectant tant l'entorn escolar com la vida familiar.
3: Es cronifica. No es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la patologia, a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia normal d'un infant, i moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional i això es trasllada a les escoles. Evidentment també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer.
0: Pel que fa al nou hospital de dia previst abans de l'estiu, les famílies celebren la millora d'espais, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, la falta de professionals. I en la plana cultural, Manu Guix presenta Galaxis aquest dissabte al Casino de Rubí. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres que xerren d'amor, de setze, de pèrdues i, en general, de la importància de viure plenament. Manu Guix va començar a tocar el piano des de molt petit i l'any 1987 va començar la seva formació a la Conservatori. Amb 19 anys va marxar per seguir la seva formació a Liverpool. Galàxies és un disc format per 6 temes musicals amb un clar estil funky i que xerra de l'amor, del setze i de certa crisi existencial. El cantant català ha explicat que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com per l'estil musical i la producció.
4: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
0: El concert serà el 9 de maig a les 8 del vespre al Casino i les entrades costen 15 euros a Cubin. En esports, pas endavant del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç a tercera catalana per la permanència. Toni Bravo.
5: El grup 12, el Rubí B va sumar una victòria vital. 2-1 contra el Marianao Poblet B, fa un pas molt important cap a la permanència després de trencar 5 derrotes seguides aquesta dinàmica negativa. L'equip és 11è amb 31 punts. La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar un davant la Farga, deixa la salvació pràcticament encarrilada, 37 punts i un final de Lliga tranquil. El grup 7, derrota de l'Olímpic de Can Fatjó B, 2-1 al camp del segon classificat, el camp Parellada, va competir bé, els de Fran Moreno continuen quarts, 46 punts, mantenen opcions d'acabar tercers en les últimes dues jornades. Pel que fa a l'handbol, empat treballat del Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, 29-29 en un duel directe molt igualat. Fins al final, els de Sofian Azuache va marxar al descans perdent 15-13, però van reaccionar a la segona part, fases de bon joc, defensa compacta. Amb aquest punt, el 20 se situa setè, 31 punts, enmig d'una dinàmica regular, però mantenint-se ferm a la zona mitjana de segona catalana.

L'alcaldessa de Rubí qüestiona la forma com s'han difós les novetats del futur centre sanitari i reclama més coordinació institucional en un context de creixement, de creixent malestar ciutadà. Diverses entitats rebutgen el projecte actual i mobilitzen signatures per exigir un hospital públic complet i un reforç dels serveis de salut. I la renda per habitant a Rubí creix, però es manté per sota de la mitjana catalana i comarcal. Tot i augmentar un 5% fins als 18.500 euros anual, la ciutat continua a la cua del Vallès Occidental i lluny tant de la mitjana catalana com de municipis propers. Ja s'ha engegat una nova temporada del tren Granota que farà noves sortides fins a finals d'any. El comboi històric dels ferrocarrils de la Generalitat ofereix recorreguts el primer diumenge de cada mes entre Les Planes, Terrassa i Sabadell, amb parada també aquí a Rubí. En esports, la cursa de la dona ja supera el nombre d'inscrites de la darrera edició.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va reaccionar ahir a la manera com es van fer públics els detalls del futur centre d'alta resolució de la ciutat. Les explicacions van arribar arran de la resposta de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que va permetre conèixer millor el projecte. Martínez va considerar que aquesta no havia estat la via més adequada per informar i va insistir que el consistori continua treballant amb la conselleria per definir el model del centre. Segons va remarcar, la prioritat és assegurar una atenció sanitària que respongui a les necessitats de la població.
1: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit, en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: Cal recordar que Ràdio Rubí ja havia avançat els serveis previstos per aquest equipament que donarà cobertura a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. El centre disposarà d'una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per a cirurgia ambulatori, proves de diagnòstic per la imatge i tractament sense ingrés. Per contra, no tindrà llits d'hospitalització ni espais per a l'observació d'urgències o la recuperació de pacients. Pel que fa als terminis, el pla funcional podria quedar enllestit el juliol de després es preveia licitar el projecte al setembre i redactar-lo durant l'any següent. Si es compleixen aquestes previsions, el centre no entraria en funcionament abans del període 2032-2034. L'alcaldessa també es va referir a aquests calendaris.
1: Parlant del 32, si pensem una mica qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic que encara no està, d'un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Uh-huh. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
0: En paral·lel, la coordinadora d'entitats per una salut pública a Rubí també va valorar aquesta informació i va mostrar el seu desacord amb el plantejament del projecte. Ho va explicar un dels seus membres, Martín Pretel.
2: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia. És un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operació, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: Per intentar capgirar la situació, l'entitat va posar en marxa una recollida de signatures durant tot el mes de maig amb l'objectiu de dur-les al Parlament. En una primera acció per Sant Jordi ja van aconseguir prop de 900 suports i ara confien arribar entre 4.000 i 5.000. Asseguren que més enllà de les xifres es tracta de persones afectades pel deteriorament del sistema sanitari.
2: Volem portar, si són 3, 4 o 5.000 firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicacions de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etcètera. Doncs això necessita una resposta.
0: La coordinadora reclama un hospital completament públic, així com la creació d'un quart CAP, més recursos per a la salut mental i la pediatria i una reducció efectiva de les llistes d'espera.
2: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
0: De cara als pròxims mesos, preveuen reunir-se amb la Comissió de Sanitat del CatSalut per traslladar les seves demandes i més endavant dur-les també al Parlament. I la renda per habitant de Rubí ha pujat un 5% respecte a l'anterior registre, situant-se al voltant dels 18.500 euros anuals, segons les últimes dades publicades per l'Institut Català d'Estadística, l'IDESCAT. La ciutat, però, continua a la cua de la comarca pel que fa a la riquesa dels seus veïns. Ens ho explica el David García.
3: El càlcul es fa a través d'un indicador conegut tècnicament com a renda familiar disponible bruta. Això és la quantitat que surt de sumar tots els sous, ingressos i prestacions que es perceben al municipi, restar-li els impostos i les cotitzacions i dividir-lo després entre tots els seus habitants. Doncs bé, en el cas de Rubí, l'evolució des de 2010 d'aquesta renda mitjana permet veure l'impacte de situacions com la crisi immobiliària o la Covid, fins a arribar a aquests 18.500 euros de l'última dada, la del 2023. Tot i la pujada de l'últim any, la riquesa per càpita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana, més de 20.000 euros, i especialment de la del conjunt del Vallès Occidental, d'uns 21.300. De fet, a la comarca, Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet. Sabadell i Terrassa tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que Sant Cugat es supera els 30.000. Matadepera, amb gairebé 35.000 euros, és el segon poble amb més renda disponible de tot Catalunya, després de ser superat per primera vegada per Alella. En comparació amb altres grans ciutats de Catalunya, només Mataró registra una renda per habitant similar a la de Rubí. Municipis més petits, com podrien ser Tremp, Valls o Canyelles, també volten aquests 18.500 euros de la nostra ciutat. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu una notícia amb totes les dades, municipi a municipi, d'aquesta renda per càpita de 2023.
0: I l'Ajuntament ha engegat la segona edició de l'Escola d'Auxiliars de Mercat Polivalent, un programa formatiu pensat per a persones a l'atur que vol facilitar la seva incorporació al comerç alimentari. Després d'una primera experiència l'any passat, finançada amb fons Next Generation a través de la Diputació, el projecte es consolida amb una nova convocatòria impulsada pel Consistori. La iniciativa respon a la falta de professionals en coneixements bàsics en oficis com la peixateria, la carnisseria o la xarcuteria. Ho explica Pilar Rodríguez, tècnica del Servei de Comerç de l'Ajuntament de Rubí.
4: Sí, vale. De fet, això està adreçat a aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. És gent, o sigui, és una fornada nova, diguéssim, vale? I està previst per unes 15 persones, màxim. Llavors, també està previst, o sigui, hi ha una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria.
0: El curs començarà el 18 de maig i s'allargarà fins al 19 de juny amb una durada de 122 hores. Combinarà teoria i pràctica, tot i que el pes principal serà pràctic. Els participants aprendran a preparar i tractar productes alimentaris. També es treballaran aspectes com la manipulació d'aliments, la prevenció de riscos laborals i l'atenció al client. La formació s'adreça a un màxim de 15 persones majors de 16 anys i en situació d'atur i no cal tenir experiència previ. Com a novetat, aquesta edició reforça l'orientació laboral i introdueix continguts d'emprenedoria per fomentar la creació de noves parades de mercat. Des del Servei de Comerç es fa una valoració positiva de la primera edició, ja que alguns participants van trobar feina tant al mercat municipal com en altres establiments alimentaris dins i fora de Rubí. Ho tornem a escoltar en paraules de Pilar Rodríguez.
4: De les pràctiques que es va fer al mercat municipal hi ha un tant per cent petit, perquè al final el curs crec que el van acabar unes 8 persones. Llavors, d'aquest número hi ha algunes persones que han continuat treballant, no només al mercat, sinó en algunes botigues d'alimentació de la ciutat i després altres persones que han anat a treballar fora de la ciutat també. Jo crec que la valoració és positiva. En aquesta edició incidim una mica més també en l'orientació laboral, que és molt important. I després hi ha una cosa important també, que és que està orientat una mica a gent que vulgui emprendre en una parada de mercat.
0: I per una altra banda, el tren Granota dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tornat a circular aquest mes de maig amb l'inici d'una nova temporada. Aquest tren històric fa el recorregut entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell, passant també per Rubí Centre. El servei funciona el primer diumenge de cada mes fins al desembre, en l'excepció de juliol i agost. És, per tant, una oportunitat per reviure un trajecte emblemàtic del ferrocarril català. El tren Granota, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2023, va tornar a entrar en funcionament a principis de 2025 i en el seu primer any va registrar prop de 4.000 viatgers. Segons explicava el director de Planificació de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Casas, una de les claus de l'èxit és el seu caràcter familiar i intergeneracional, i és que aquesta proposta permet als usuaris tornar a viatjar en un tren històric i alhora posa en valor el patrimoni ferroviari. Per pujar-hi es pot utilitzar un bitllet integrat o un títol propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb preus segons el trajecte. L'aforament és limitat a 190 places per viatge.

0: Informació esportiva encatxalada pels bons resultats del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç de cara a la permanència a tercera catalana. Toni Bravo.
1: El Rubí B respira amb força després de superar el Marianao Poblet B 2-1, apropar-se molt a la permanència, trencant la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. La penya blaugrana Ramon Llorenç va sumar un punt valuós, 1-1, davant de la Farga, resultat que consolida un final de Lliga sense patiments. I el grup 7 d'Olímpic B va competir fins al final, però va caure 2-1 al camp del camp. Per allà, de segon, malgrat la derrota, l'equip continua quart, encara assumia amb la tercera plaça en un tram final que es presenta obert. La cursa de la dona de Rubí torna aquest diumenge, 10 de maig, ja ha superat el nombre d'inscrites de l'edició passada, quan hi van participar més de 1.700 persones. La resposta ciutadana ha estat massiva, ja s'han superat les 2.160. Les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al web inscripcions.cat. La prova, recordem, no competitiva, amb finalitat solidària, destinarà tots els fons a Oncolliga Rubí, el recorregut 3.600 metres, pels carrers del centre, sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril, i totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: I quan arribem a 8:45 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem amb el Lluís Mi Pérez de la xarxa. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Un dimarts que es presenta molt variable, molt primaveral i molt del mes de maig. Un reguitzell de fenòmens meteorològics. Aquest matí, núvols baixos i boires que hi haurà cap a la Catalunya central, també a molts racons de Girona o de les valls del Pirineu, i ambient fresquet. I de seguida, aquestes boires s'aniran aixecant, però, en canvi, apareixeran núvols de tempesta que aquesta tarda acabaran descarregant a gairebé tot Catalunya. Les més fortes de tamborinades les tindrem a les comarques de Ponent i de l'Ebre. Però ja avançada la tarda i aquest vespre, aquests ruixats afectaran també la costa. De fet, al voltant del migdia també hi haurà alguna traca de ruixats entre la costa barcelonina i la banda de la Selva o el Gironès. N'estem pendents a la xarxa.
2: I ara és moment de saber com estan les carreteres catalanes i connectem amb el RAC i amb Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs ara mateix continuem amb una jornada de força col·lapse a les carreteres catalanes, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Recordem que tenim moltes retencions de l'AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà. També en sentit nord hi ha retencions de fins a 4 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Per altra banda, també la C58 continua amb molta congestió des de Terrassa fins al Nus de la Trinitat, un punt on ara mateix hi ha moltes retencions cada retruc, doncs compliquen la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Això s'afegeix lentitud també que arriba per la C16 pels túnels de Vallvidera. Precisament a la C16 també ara mateix trobem retencions en tot el tram de Rubí. Per altra banda, des del Llobregat, recordem que l'entrada des del Papiol a la B23 continua amb congestió en tot el seu tram en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Gràcies, Ferran. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.

L'alcaldessa critica que els detalls del futur hospital s'hagin fet públics per via parlamentari i no de manera coordinada amb el consistori, mentre entitats de la ciutat rebutgen el model previst i impulsen una recollida de signatures per reclamar un hospital 100% públic i més recursos sanitaris. També relacionat amb salut, diverses famílies rubinenques denuncien el col·lapse de la salut mental infantil a la nostra ciutat. El CESMIC atén més de 1.300 usuaris en només 7 psicòlegs, una situació que, segons les famílies, provoca llistes d'espera inassumibles i una falta de seguiment que agreuja els casos. Manu Guix du el seu nou treball Galaxis al Casino de Rubí. El cantant presenta un disc de 6 temes amb estil funk i lletres sobre l'amor, les pèrdues i la vida en un concert en la seva banda que combinarà èxits anteriors i les noves cançons. En esports, bones notícies per al Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç, que tenen a tocar la permanència a Tercera Catalana de Futbol.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va mostrar ahir la seva sorpresa per com es van donar a conèixer les característiques del futur centre d'alta resolució de la ciutat, el futur hospital. Ho va dir després de la resposta de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que va permetre saber més dels detalls del projecte. Martínez va afirmar que no era la manera més adequada de donar aquesta informació i va explicar que l'Ajuntament continuava treballant de manera discreta amb la conselleria per definir com havia de ser el centre. També va remarcar que el més important era garantir una bona atenció sanitària a la ciutat. L'escolta.
1: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: La setmana passada, Ràdio Rubí va avançar els serveis que atendrà aquest equipament, que donarà cobertura a Rubí, Sant Cugat, el Vallès i Castellbisbal. El centre comptarà amb una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per a intervencions ambulatoris, proves de diagnòstic per la imatge i tractaments mèdics sense ingrés. En canvi, no tindrà llits d'hospitalització ni espais per a observació d'urgències o recuperació de pacients. Segons la mateixa resposta, el pla funcional podria estar enllestit al juliol. Després, es preveia licitar el projecte al setembre i redactar-lo durant l'any següent. Si es compleixen els terminis, el centre no obriria abans del període 2032-2034. L'alcaldessa també va xerrar d'aquests calendaris en les declaracions fetes ahir a les portes de l'Ajuntament.
1: Parlant del 32, si pensem una mica, qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem, no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic, que encara no està, d'un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
0: Martínez va explicar que una vegada estigui enllestit el pla funcional, es farà una presentació conjunta entre l'Ajuntament i la Conselleria de Salut. I qui també ha reaccionat a la informació de la consellera Pané ha estat la coordinadora d'entitats per una salut pública a Rubí, que no estan satisfets amb la manera en la qual es vol dur a terme aquest hospital. Ho explica Martín Pretel, membre de la coordinadora.
2: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia. És un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant un hospital d'ingrés, d'operació, tots els serveis que té un hospital, i aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: Per intentar revertir la situació, la coordinadora recollirà signatures de rubinencs durant tot el mes de maig per presentar-les al Parlament. Per Sant Jordi van posar la paradeta per primera vegada i van reunir gairebé 900 signatures. Ara esperen aconseguir-ne 4.000 o 5.000, del que diuen que no són només signatures, sinó que són persones que sofreixen el deteriorament de la sanitat.
2: Volem portar, si són 3, 4 o 5.000 firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicació de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etcètera. Doncs això necessita una resposta.
0: A banda d'un hospital 100% públic, també demanen un COAP, a reforçar la salut mental i la pediatria i una reducció real de les llistes d'espera. Tornem a escoltar Pretel.
2: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
0: En el futur proper esperen reunir-se amb la Comissió de Sanitat de CatSalut per presentar les seves inquietuds i, més endavant, fer la seva queixa al plenari del Parlament. I seguim xerrant de sanitat perquè la plataforma de famílies del CESMIC de Rubí denuncia que la manca de recursos i professionals està afectant greument l'atenció a la salut mental infantil i juvenil a la ciutat. Després d'una reunió amb responsables del CatSalut, les famílies asseguren que els compromisos anunciats no resolen els problemes estructurals del servei, especialment les llargues llistes d'espera i la falta de seguiment dels casos. La seva portaveu, Clàudia Boisky, alerta que la freqüència de visites és insuficient per garantir un tractament adequat.
3: En molta, molta sort tenen una visita cada 2 mesos, per tant, evidentment, això no és tractament, seria una espècie com de seguiment puntual. Ideal seria setmanal, quasi bé, i estem molt lluny d'aquest fet. I, a més, tenim el gran problema de que, principalment, els professionals que tenim actualment a CESMIC, no, les places no estan totalment cobertes, per tant, no tenim ni tan sols el mínim que hauríem de tenir cobert, i, a més, que les places que tenim tampoc són les necessàries per tots els usuaris que hi ha actualment.
0: Actualment, la Cervell atén més de 1.300 usuaris en només 7 psicòlegs, una ràtio que les famílies consideren inassumible. En el cas de psiquiatria, només hi ha una professional en actiu per cobrir Rubí i Castellbisbal. Segons Boisky, aquesta situació provoca que els problemes de salut mental es cronifiquin i acabin afectant tant l'entorn escolar com la vida familiar.
3: Es cronifica. No es troba solució. Això passa, evidentment, a les escoles, perquè si un infant no té el paper burocràtic o l'etiqueta burocràtica de la patologia, a l'escola tampoc hi ha el recurs que fa falta i tampoc l'infant no està regulat com per poder tenir un dia a dia normal d'un infant, i moltes vegades són infants que tenen molt de patiment emocional i això es trasllada a les escoles. Evidentment també es trasllada a casa a les famílies, que estem en una situació en la que no sabem què fer.
0: Pel que fa al nou hospital de dia previst abans de l'estiu, les famílies celebren la millora d'espais, però adverteixen que no solucionarà el problema de fons, la falta de professionals. I en la plana cultural, Manu Guix presenta a Galatzis aquest dissabte al Casino de Rubí. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes amb títols relacionats amb els astres que xerren d'amor, de setge, de pèrdues i, en general, de la importància de viure plenament. Manu Guix va començar a tocar el piano des de molt petit i l'any 1987 va començar la seva formació a la Conservatori. Amb 19 anys va marxar per seguir la seva formació a Liverpool. Galàxies és un disc format per 6 temes musicals amb un clar estil funky i que xerra de l'amor, del setge i de certa crisi existencial. El cantant català ha explicat que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com per l'estil musical i la producció.
4: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
0: El concert serà el 9 de maig a les 8 del vespre al Casino i les entrades costen 15 euros a Cubin. En esports, pas endavant del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç a tercera catalana per la permanència. Toni Bravo.
5: El grup 12, el Rubí B, va sumar una victòria vital. 2-1 contra el Marianao Poblet B, fa un pas molt important cap a la permanència després de trencar 5 derrotes seguides aquesta dinàmica negativa. L'equip és 11è amb 31 punts. La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar un davant la Farga, deixa la salvació pràcticament encarrilada, 37 punts i un final de Lliga tranquil. El grup 7, derrota de l'Olímpic de Can Fatjó B, 2-1 al camp del segon classificat, el camp Parellada, va competir bé, els de Fran Moreno continuen quarts, 46 punts, mantenen opcions d'acabar tercers en les últimes dues jornades. Pel que fa a l'handbol, l'empat treballat del Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, 29-29 en un duel directe molt igualat. Fins al final, els de Sofian Azuache van marxar al descans perdent 15-13, però van reaccionar a la segona part, fases de bon joc, defensa compacta. Amb aquest punt, el 20 se situa setè, 31 punts, enmig d'una dinàmica regular, però mantenint-se ferm a la zona mitjana de segona catalana.

L'alcaldessa de Rubí questiona la forma com s'han difós les novetats del futur centre sanitari i reclama més coordinació institucional en un context de creixent malestar ciutadà. Diverses entitats rebutgen el projecte actual i mobilitzen signatures per exigir un hospital públic complet i un reforç dels serveis de salut. I la renda per habitant de Rubí creix, però es manté per sota de la mitjana catalana i comarcal. Tot i augmentar un 5% fins als 18.500 euros anual, la ciutat continua a la cua del Vallès Occidental i lluny tant de la mitjana catalana com de municipis propers. Ja s'ha engegat una nova temporada del tren Granota que farà noves sortides fins a finals d'any. El comboi històric dels ferrocarrils de la Generalitat ofereix recorreguts el primer diumenge de cada mes entre les Planes, Terrassa i Sabadell, amb parada també aquí a Rubí. En esports, la cursa de la dona ja supera el nombre d'inscrites de la darrera edició.

0: L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, va reaccionar ahir a la manera com es van fer públics els detalls del futur centre d'alta resolució de la ciutat. Les explicacions van arribar arran de la resposta de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra Republicana que va permetre conèixer millor el projecte. Martínez va considerar que aquesta no havia estat la via més adequada per informar i va insistir que el consistori continua treballant amb la conselleria per definir el model del centre. Segons va remarcar, la prioritat és assegurar una atenció sanitària que respongui a les necessitats de la població.
1: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: Cal recordar que Ràdio Rubí ja havia avançat els serveis previstos per aquest equipament que donarà cobertura a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal. El centre disposarà d'una trentena de consultes externes, una quinzena de gabinets i quiròfans per a cirurgia ambulatori, proves de diagnòstic per la imatge i tractament sense ingrés. Per contra, no tindrà llits d'hospitalització ni espais per a l'observació d'urgències o la recuperació de pacients. Pel que fa als terminis, el pla funcional podria quedar enllestit el juliol. Després es preveia licitar el projecte al setembre i redactar-lo durant l'any següent. Si es compleixen aquestes previsions, el centre no entraria en funcionament abans del període 2032-2034. L'alcaldessa també es va referir a aquests calendaris.
1: Parlant del 32, si pensem una mica qualsevol construcció d'aquest tipus, si pensem, no en aquesta, en qualsevol construcció, hi ha uns terminis que ningú es pot saltar. Primer, d'elaboració d'un projecte tècnic que encara no està, un projecte executiu, que no està fet perquè el pla funcional ha de tenir llum verda definitiva, que no la té. Vull dir que en això, i després ha de passar tot la licitació, la construcció. Avui en dia parlar, a mi em desespera, però si ho pensem fredament, una construcció d'aquest tipus no triga menys. Mm-hmm. Que m'agradaria que fos abans, fa molts anys que m'agradaria.
0: En paral·lel, la coordinadora d'entitats per una salut pública a Rubí també va valorar aquesta informació i va mostrar el seu desacord amb el plantejament del projecte. Ho va explicar un dels seus membres, Martín Pretel.
2: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia. És un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operació, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: Per intentar capgirar la situació, l'entitat va posar en marxa una recollida de signatures durant tot el mes de maig amb l'objectiu de dur-les al Parlament. En una primera acció per Sant Jordi ja van aconseguir prop de 900 suports i ara confien arribar entre 4.000 i 5.000. Asseguren que més enllà de les xifres es tracta de persones afectades pel deteriorament del sistema sanitari.
2: Volem portar, si són 3, 4 o 5.000 firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicacions de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etc. Doncs això necessita una resposta.
0: La coordinadora reclama un hospital completament públic, així com la creació d'un quart CAP, més recursos per a la salut mental i la pediatria i una reducció efectiva de les llistes d'espera.
2: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
0: De cara als pròxims mesos, preveuen reunir-se amb la Comissió de Sanitat del CatSalut per traslladar les seves demandes i més endavant dur-les també al Parlament. I la renda per habitant de Rubí ha pujat un 5% respecte a l'anterior registre, situant-se al voltant dels 18.500 euros anuals, segons les últimes dades publicades per l'Institut Català d'Estadística, l'IDESCAT. La ciutat, però, continua a la cua de la comarca pel que fa a la riquesa dels seus veïns. Ens ho explica el David García.
3: El càlcul es fa a través d'un indicador conegut tècnicament com a renda familiar disponible bruta. Això és la quantitat que surt de sumar tots els sous, ingressos i prestacions que es perceben al municipi, restar-li els impostos i les cotitzacions i dividir-lo després entre tots els seus habitants. Doncs bé, en el cas de Rubí, l'evolució des de 2010 d'aquesta renda mitjana permet veure l'impacte de situacions com la crisi immobiliària o la Covid, fins a arribar a aquests 18.500 euros de l'última dada, la del 2023. Tot i la pujada de l'últim any, la riquesa per càpita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana, més de 20.000 euros, i especialment de la del conjunt del Vallès Occidental, d'uns 21.300. De fet, a la comarca, Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet. Sabadell i Terrassa tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que Sant Cugat es supera els 30.000. Matadepera, amb gairebé 35.000 euros, és el segon poble amb més renda disponible de tot Catalunya, després de ser superat per primera vegada per Alella. En comparació amb altres grans ciutats de Catalunya, només Mataró registra una renda per habitant similar a la de Rubí. Municipis més petits, com podrien ser Tremp, Valls o Canyelles, també volten aquests 18.500 euros de la nostra ciutat. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu una notícia amb totes les dades, municipi a municipi, d'aquesta renda per càpita de 2023.
0: I l'Ajuntament ha engegat la segona edició de l'Escola d'Auxiliars de Mercat Polivalent, un programa formatiu pensat per a persones a l'atur que vol facilitar la seva incorporació al comerç alimentari. Després d'una primera experiència l'any passat, finançada amb fons Next Generation a través de la Diputació, el projecte es consolida amb una nova convocatòria impulsada pel Consistori. La iniciativa respon a la falta de professionals en coneixements bàsics en oficis com la peixateria, la carnisseria o la xarcuteria. Ho explica Pilar Rodríguez, tècnica del Servei de Comerç de l'Ajuntament de Rubí.
4: Sí, de fet això està adreçat a aquesta segona edició, que és amb una petita part de cofinançament de la Diputació igualment, però el gran gruix és de l'Ajuntament. O sigui, vam pensar que valia la pena, no?, continuar incidint en aquesta formació per donar resposta una mica a una necessitat que hi ha en el mercat laboral. És una fornada nova, diguéssim, vale? I està previst per unes 15 persones, màxim. Llavors, també està previst, o sigui, una fase de teoria i hi ha una fase més pràctica. Les persones que vinguin faran peixateria, carnisseria i xarcuteria.
0: El curs començarà el 18 de maig i s'allargarà fins al 19 de juny amb una durada de 122 hores. Combinarà teoria i pràctica, tot i que el pes principal serà pràctic. Els participants aprendran a preparar i tractar productes alimentaris. També es treballaran aspectes com la manipulació d'aliments, la prevenció de riscos laborals i l'atenció al client. La

0: escoltant paraules de Pilar Rodríguez.
1: De les pràctiques que es va fer al mercat municipal hi ha un tant per cent petit, perquè al final el curs crec que el van acabar unes 8 persones. Llavors, d'aquest número hi ha algunes persones que han continuat treballant, no només al mercat, sinó en algunes botigues d'alimentació de la ciutat, i després altres persones que han anat a treballar fora de la ciutat també. Jo crec que la valoració és positiva. En aquesta edició incidim una mica més també en l'orientació laboral, que és molt important. I després hi ha una cosa important també, que és que està orientat una mica a gent que vulgui emprendre en una parada de mercat.
0: I per una altra banda, el tren Granota dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tornat a circular aquest mes de maig amb l'inici d'una nova temporada. Aquest tren històric fa el recorregut entre les Planes i les estacions de Terrassa i Sabadell, passant també per Rubí Centre. El servei funciona el primer diumenge de cada mes fins al desembre, en l'excepció de juliol i agost. És, per tant, una oportunitat per reviure un trajecte emblemàtic del ferrocarril català. El tren Granota, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2023, va tornar a entrar en funcionament a principis de 2025 i en el seu primer any va registrar prop de 4.000 viatgers. Segons explicava el director de Planificació de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Casas, una de les claus de l'èxit és el seu caràcter familiar i intergeneracional, i és que aquesta proposta permet als usuaris tornar a viatjar en un tren històric i alhora posa en valor el patrimoni ferroviari. Per pujar-hi es pot utilitzar un bitllet integrat o un títol propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb preus segons el trajecte. L'aforament és limitat a 190 places per viatge.

0: Formació esportiva encapçalada pels bons resultats del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç de cara a la permanència a tercera catalana. Toni Bravo.
1: El Rubí B respira amb força després de superar el Marianao Poblet B 2-1, apropar-se molt a la permanència, trencant la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. La penya blaugrana Ramon Llorenç va sumar un punt valuós, 1-1 davant de la Farga, resultat que consolida un final de Lliga sense patiments. I el grup 7 d'Olímpic B va competir fins al final, però va caure 2-1 al camp del Camp Parellada. Segon, malgrat la derrota, l'equip continua quart, encara somia amb la tercera plaça en un tram final que es presenta obert. La cursa de la dona de Rubí torna aquest diumenge, 10 de maig, ja ha superat el nombre d'inscrites de l'edició passada, quan hi van participar més de 1.700 persones. La resposta ciutadana ha estat massiva, ja s'han superat les 2.160... Les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al web inscripcions.cat. La prova, recordem, no competitiva, amb finalitat solidària, destinarà tots els fons a Oncolliga Rubí, el recorregut 3.600 metres pels carrers del centre, sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril, i totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones.
2: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
2: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
2: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
8: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
7: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
8: Inspira't!
0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
9: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta. Experimenta.

Quan passen 4 minuts de les 9 del matí, deixem enrere el bloc informatiu i obrim ara el nou tram de la Rubí al dia amb una segona hora que connecta formació, ciutat i experiències en primera persona. Començarem xerrant d'oportunitats formatives vinculades al món sociosanitari. Ens acompanyaran Maria Josep Mérida, cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, i Sònia Amador, tècnica del Servei Rubí Forma. Per elles, amb elles, ens explicaran la microcredencial, nous reptes en les cures, salut mental, benestar emocional i innovació digital i tecnològica en l'àmbit sociosanitari. Té un títol molt llarg, però molt, molt interessant. Es tracta d'una proposta que s'emmarca dins del programa Treball, Talent i Tecnologia 2024-2026 de la Diputació de Barcelona. Tot seguit, posarem el focus en la convivència amb la nostra secció de civisme. Avui coneixerem dues agents cíviques que s'han incorporat aquest any a través del Pla d'Ocupació Municipal i que ens explicaran com estan vivint aquesta experiència i quin és el seu paper al carrer. Després, com és habitual, farem el repàs a l'actualitat esportiva local a la secció d'esports i, a banda de canviar d'hora, escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández amb una nova proposta per descobrir. A les 10 en punt, obrirem l'espai de debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, que avui conversarà amb Bania García, Martí Pujol, Gerard Moreno i Maria Àngels Ruiz per analitzar l'actualitat des de diferents mirades. I a partir de les 11, la recta final del programa tindrà un to fresc i participatiu amb Belén Tierno. Entrevistarà alumnes de l'Institut Torrent dels Alous per conèixer un poc més en profunditat el projecte de ràdio que estan desenvolupant al centre i tot seguit també conversarà amb el nostre farmacèutic de referència, el Marc Toro, en qui abordarem qüestions de salut i benestar. Començam!

0: El sector de cures està en plena transformació, amb nous reptes vinculats a la salut mental, al benestar emocional i a la incorporació de la tecnologia. En aquest context, avui xerrarem d'una microcredencial universitària impulsada des del Rubiforma per donar resposta a aquestes necessitats. Per conèixer-ne tots els detalls, ens acompanyen Maria Josep Mérida, que és cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, i Sònia Amador, que és tècnica de l'Ajuntament. Bon dia i benvingudes, gràcies per ser-hi avui aquí.
1: Gràcies a tu, bon dia.
0: Si voleu, començar a xerrar específicament d'aquesta microcredencial, que jo abans deia el títol, que té un títol molt llarg, que es diu Microcredencial, nous reptes en les cures, salut mental, benestar emocional, innovació digital i tecnològica en l'àmbit sociosanitari. Expliqueu-me, quin és l'objectiu estratègic del programa Treball, Talent i Tecnologia, que és el programa en el qual s'inclou aquesta microcredencial?
1: Molt correcte, sí. A veure, aquesta microcredencial s'emmarca dintre d'aquest programa, que és un programa subvencionat per la Diputació de Barcelona. Va començar el 2024 i ara ja estem a la recta final. El desembre d'aquest any ja finalitzarem. Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. Ho fa posant el focus en aquest escenari que se'n parla molt de transformació tecnològica i digital en les empreses, i des de la Diputació de Barcelona doncs, s'ha volgut tractar l'ocupabilitat, l'atur i la competència de les empreses posant en focus la transformació tecnològica i digital. Nosaltres a Rubí, el nostre projecte, ho fem acompanyats dels ajuntaments de Castellbisbal i de Terrassa, i treballem el que, si abans en parlaven de sectors, ara parlem de cadenes de valor de negoci. I el projecte, que és Tecnovallès, dintre de Talent i Tecnologia, el nostre projecte s'emmarca dins de la cadena de valor de la salut i el benestar. Uh-huh. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili. D'aquí que aquesta microcredencial neix amb el perfil professional d'auxiliar de geriatria, i aquesta microcredencial el que intenta doncs, és donar un valor molt afegit per les característiques que té aquest format als currículums de persones que potser en sa vida havien somiat de poder anar a la universitat, no? I aquest és una mica el context.
0: Uh-huh. Com s'articula la col·laboració entre les administracions i el territori per poder impulsar aquesta mena de formacions? Perquè entenc que no deu ser fàcil, perquè administracions diferents, territoris molt dispars.
1: Bé, sempre tens... A veure, la microcredencial està dins de l'àmbit universitari. Uh-huh. Per tant, tenim moltes universitats, nosaltres a l'abast, com a referència, i en el nostre cas ens hem posat en contacte amb la Universitat Autònoma. El procés és molt fàcil, sembla que no ho és, però és molt fàcil. A la cap i a la fi, la Universitat Autònoma, pel que respecta a la nostra entitat, es converteix en un proveïdor més com a formador. Uh-huh. Per tant, aquesta activitat nosaltres administrativament la formalitzem a través d'un contracte menor, com si contractéssim un formador. I aquí el cost que té és la matrícula de cada alumne, perquè funciona per matrícules.
0: Uh-huh. Però és una microcredencial universitària, per tant, és que abans ho mirava i me costava d'entendre, perquè clar, no cal ser universitari per poder fer-la.
1: No. No es requereix ni una formació prèvia i ni una edat. Vull dir, les microcredencials, que són formacions molt específiques, molt especialitzades i molt flexibles, i que s'adapten a donar resposta a unes necessitats molt concretes de les empreses. Uh-huh. Per tant, bueno, no sé, potser la Sònia té més coses.
2: Sí, no, en aquest cas és una formació que és molt innovadora, no? Perquè és una nova modalitat, en aquest cas, que permet a la persona sí, assistir a unes classes que seran presencials, tant a la universitat, en el nostre cas dues sessions a la universitat com dues a Ruiforma, però la resta d'hores la podrà fer en modalitat de teleformació a través d'exercicis o reptes que el formador li proposi a l'alumne i que podrà entregar via online. És a dir, que el tema de conciliació també és un punt important perquè la persona es podrà formar segons les seves necessitats i la seva disponibilitat, no?
0: Mm-hmm. I quin valor diferencial aporten a respecte d'altres formacions més tradicionals? Perquè, clar, potser nosaltres estem més acostumats a fer un altre tipus de formació.
1: Sobretot el que aporta és l'especialització. És una formació molt, molt a mida amb les empreses. De fet, la Sonia i jo dintre del programa vam fer una prèvia i és que van convidar a diferents residències i altres entitats d'aquesta cadena de valor, per no dir de sector, i vam fer una sessió de treball per codissenyar el contingut d'aquesta microcredencial. O sigui, vam escoltar aquestes residències, que era el que pensaven que podrien millorar o podrien aprendre o quins coneixements podrien aportar les auxiliars de la llar i que donessin resposta amb el funcionament d'aquestes empreses, no? Llavors, el valor afegit, primer, que per una persona que potser no té un accés normalitzat o formalitzat d'accés a la universitat, sí que el seu currículum pot aportar una formació a microcredencials habilitades i homologades per la universitat. A més, aquestes credencials són reconegudes a tota la Unió Europea. Vull dir que... I al llarg, a mesura que tu vas fent o vas acumulant microcredencial, fins i tot pots arribar a fer algun curs més especialitzat o més llarg dintre de la universitat. Mm-hmm. No sé si...
2: Sí, la microcredencial el que fa és que t'aporta crèdits universitaris. Aleshores, en el nostre cas, la microcredencial que estem oferint són dos crèdits universitaris que la persona pot anar acumulant segons vagi fent aquestes microcredencials. Aleshores, és l'oportunitat de poder tenir una formació específica en el teu sector, en la teva professió, i a més poder aportar en el teu currículum que tens aquests crèdits universitaris.
0: Mm-hmm. Abans m'explicàveu que no cal ser universitari. Qui es pot apuntar? Has de ser major d'una edat concreta, entenc, no?
1: No.
0: Mira.
1: És que és la veritat que és un format tan flexible que permet una formació contínua i molt especialitzada en el sector. Llavors, pel que fa a l'edat o al nivell formatiu, no hi ha cap requisit, absolutament. En el nostre cas, com que és una microcredencial molt específica adreçada a persones que treballen o que han treballat o que volen treballar com a auxiliar de geriatria, sí que hem posat un mínim de requisits, i és que aquestes persones tinguin ja una formació formal o no formal com a auxiliar de geriatria o bé experiència en el sector.
0: Poden venir gent que ja està treballant, per
1: sí.
0: Tant, està també dirigit a aquesta gent, als que no tenen els que potser no estan en actiu, però també els que estan en actiu.
1: Sí, correcte. Sí. Mm. Únicament que és, bueno, el tema de la conciliació de la feina amb els horaris, no, de les sessions presencials, però per la resta no els exclou.
0: Mm-hmm. Perquè com s'organitza aquesta formació? Ara que deies el tema de la conciliació i de poder compaginar, si estan treballant, poder compaginar-lo, quins són els horaris i quina durada té?
2: Sí, com he dit abans, són dos crèdits universitaris el que oferim amb aquesta microcredencial. Cada crèdit són 25 hores, en total serien unes 50 hores la microcredencial sencera. Aquestes hores no són totes d'hores lectives, sinó que es divideixen, en el nostre cas, 4 sessions presencials, en horari de 3:30 de la tarda a 7 de la tarda. La primera es faria a la Universitat Autònoma, les dues del mig les faríem a Ruiforma i la darrera sessió la faríem també a la Universitat Autònoma. La resta d'hores es fan en treball autònom de la persona, de l'alumne, a casa, a través d'exercicis o bueno, lectures que ha de fer i de més. Mm-hmm. També hi ha una part d'avaluació i de tutories, i en aquí estarien les 50 hores totals que dura. Les úniques que sí, sí han de ser en l'horari estricte són les presencials.
1: Mm-hmm. Sí, de fet, aquestes hores que són, que no són presencials, són online, perquè precisament el que han impulsat i han facilitat molt aquest format de formació són les plataformes, no? I a través de la plataforma pues, doncs fan treballs més individualitzats, pues, de llegir un article o un vídeo, com ha dit la Sònia, no? Mm-hmm. Precisament el fet de que aquesta modalitat es pugui impartir online és el que ha pogut impulsar aquest format arreu.
0: Bueno. Mm-hmm. A més, es tracta d'una microcredencial gratuïta, veritat?
1: Gratuïta per les persones que hi participin en aquesta, sí, perquè estan sota el paraigües de la subvenció d'aquest programa de la Diputació. Uh-huh. Però la Sònia et dirà el preu, el cost, no? Sí.
2: Bueno, és un cost molt elevat. Pensa que és una formació molt innovadora, que entra també dins de la Universitat Autònoma de Barcelona i puja més de 5.000 euros. Uh-huh. Vull dir que és una oportunitat per tothom que tingui
0: puja
2: interès.
0: Puja 5.000 euros, però tothom que estigui sí. interessat no ha de pagar aquests 5.000 euros perquè
2: res.
0: Està subvencionat.
2: Està subvencionat per la Diputació de Barcelona, nosaltres com a executors, i realment és una oportunitat perquè són formacions molt cares, però tenen un valor afegit molt important. Aleshores, és una oportunitat per totes aquelles persones i professionals del sector que vulguin especialitzar-se més, si més no, en temes de tecnologia i atenció a la persona, molt enfocada en l'empatia, en el posar-te a la pell de la persona que estàs atenent, no només atendre-la físicament, sinó entendre i poder donar-li una resposta més humana amb el suport de la tecnologia, no?, que avui dia tenim tan a la mà. I vull dir que és molt innovadora i és una oportunitat per a tothom que estigui interessat poder fer-la.
1: Mm-hmm. Però, no sé, cal matitzar que l'import és per al total de les persones del grup, no per
2: sí.
1: persona. No sé si havia quedat clar, no?
0: No, jo havia pensat que era per persona.
1: Ah, per això,
0: eh?
1: És que m'ho ha semblat.
0: Sí, 5.000 euros.
2: És per un grup que tenim unes 15-20 places disponibles i seria aquest el cost per aquest conjunt de persones.
0: Uh-huh. Esteu fent aquesta microcredencial sociosanitari. Quin moment viu ara mateix? Jo li dic sector, abans m'has dit que...
1: Cadena de valor
0: de sociosanitària.
1: Sí.
0: Quin moment està vivint? Perquè, per què fer aquesta microcredencial ara?
2: Bueno, realment el tema de la tecnologia, no? Que cada vegada més s'està imposant en les nostres vides i no només en el dia a dia, sinó també en el sector sanitari, no? Aleshores, aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport, no? Bàsicament seria aquesta la idea de i les necessitats que s'han detectat en el territori per poder fer la formació per poder donar resposta a aquesta necessitat.
1: Mhm. Bueno, i a veure, socialment el context és que la població estem envellint i que el tema de les residències o totes les alternatives, les opcions que puguin haver o que puguin aparèixer de cura de la gent gran, pues no s'escapa d'aquesta transformació tecnològica i de la implantació de tecnologies, bueno, on se'n parla de robots, que encara estem molt lluny que realment sigui una opció viable, però bé, vaja, ja s'estan utilitzant. Algunes residències més punteres doncs ja incorporen coses de noves tecnologies, adaptades evidentment a les persones i a les accions i activitats d'aquest centre, no? Per tant, és un sector o és una cadena de valor o són establiments que no s'escapa a la transformació tecnològica i digital, perquè aquesta transformació està, bueno, disparada, no?
0: Per les persones que ho vulguin fer i ja estiguin treballant, els hi aporta una major professionalitat, uns més coneixements en la seva feina, per poder aplicar la seva feina, però de cara a les persones que no estiguin treballant, per exemple, i facin aquesta microcredencial, penseu que pot marcar la diferència a l'hora de trobar o no feina en aquest en aquesta cadena de valor? M'acosta moltíssim, eh?
2: Bueno, és un valor afegit, no? Nosaltres el que volem és poder donar una formació adaptada a la realitat que les empreses ens demanen i, per tant, poder una persona que estigui a l'atur poder dir que ha fet aquesta formació, que té uns coneixements a dia d'avui actualitzats i que ho pot demostrar demà mateix quan finalitzi la formació en el seu centre de treball, és un punt, un valor afegit, no? Vull dir que sí. I tant que li aporta molt de valor a aquesta persona.
1: Sí, perquè un punt clau del programa és l'aplicació de tecnologia i de sistemes digitals en les empreses, no? O en les residències. Per tant, aquestes persones, si acrediten aquests coneixements, aquesta actualització de coneixements, podran aspirar més a llocs de treball ja o en procés de transformació o ja transformats, no?
0: Uh-huh. Encara queden places disponibles?
2: Estem a les darreres places, vull dir, ja si hi ha alguna persona que està interessada, que no s'ho pensi, que vingui ràpidament a Rubí Forma, es posi en contacte amb nosaltres, que ens truqui, o bàsicament que faci la inscripció online al cercador de formació de la pàgina de Rubí Forma. Aquí trobarà tota la informació, es pot inscriure, i, o si no, trucar-nos per telèfon i ja ràpidament farem una inscripció.
0: Quin és el termini per inscriure's? Fins quin dia tenen?
2: El dia 18 de maig comença la microcredencial, per tant uns dies abans ja es tancarà. Es tancarà perquè s'han de fer totes les matrícules a la universitat. Això suposa un temps i de gestió.
0: Jo volia que, si algú escoltant-nos i que encara no està del tot convençut, a veure si el podríeu convèncer i dir-li el per què s'hauria d'apuntar avui mateix en aquest curs.
1: Bé, jo diria que és una gran oportunitat que vingui, que la formació són 50 hores repartides, distribuïdes, com hem dit, que no és un sobreesforç, però a canvi el contingut d'aquesta microcredencial li aportarà una credibilitat i una qualificació professional que potser li obriran més les portes al mercat de treball.
0: Mm-hmm. A més, volia preguntar-vos, aquesta és una de les microcredencials que comencen ara el 18 de maig, però no sé si teniu més iniciatives en marxa que haguem de destacar, perquè clar, això va dirigit a gent interessada en el món sociosanitari, però no tot el món està interessat en aquest sector. Perdó per lo de sector.
1: No passa res.
2: Sí, aquesta primera microcredencial de la que hem parlat ara és la primera que farem, però sí que tenim previst fer una segona edició per un altre perfil, que seria un perfil més administratiu, també dins de l'àmbit sociosanitari. Doncs aquesta part més administrativa de gestió de documentació, però sempre amb l'ús de dispositius digitals o tecnologia com a suport per al seu dia a dia. Mm-hmm. Encara no tenim dates, estem treballant, sí. Suposo que serà en breu. De la mateixa manera serà per fer la inscripció i apuntar-se, igualment està publicitada ja al cercador de formació de Rubí Forma. Les persones que es vulguin apuntar poden fer una preinscripció, després ja es farà doncs, segons per ordre d'arribada i per, bueno, doncs, es farà una selecció de persones que puguin accedir amb ella.
0: Serà similar en aquesta, vull dir, de format, eh? Serà també una microcredencial, 50 hores, similar?
1: Sí, segurament que sí. Uh-huh. Aquesta microcredencial ara està en fase de construcció per part de la Universitat Autònoma. Uh-huh. Nosaltres els hi hem passat què és el que volem, quin és el contingut, què és el que aquestes persones haurien d'aprendre amb aquesta microcredencial, i ara estan fent un treball intern de buscar el professorat, el tutoratge i bueno, tot el circuit que necessita administratiu la universitat perquè sigui homologat, no? Que sigui habilitat com a credencial universitària. Sí, sí. Sí, suposo que sí que tindrà el mateix format. Sí. Esperem a veure aquest com funciona.
0: funcionarà molt bé, funcionarà molt bé. Nosaltres recordem que aquesta microcredencial comença el 18 de maig i
2: correcte,
0: que tothom que estigui interessat ha de fer via per apuntar-se. De fet, ara ho estem veient a la pantalla, uh-huh, com tots els continguts, bueno, com funciona. I això, que tothom que estigui interessat que s'apunti, perquè queden poquetes places i és molt interessat. Pels que no vulguin apuntar-se en aquesta, que sàpiguen que sortirà una altra.
1: Uh-huh. Correcte.
0: Pues, Maria Josep i Sònia, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos en què consisteix aquest curs, que la veritat és molt interessant i jo no tenia ni idea de l'existència d'aquesta mena de cursos, i segurament haurà gent que ho ignori igual que jo, i és bo poder-los explicar.
1: Sí, és molt bo. És molt bo que les persones coneguin aquest nou format, perquè jo crec que ha vingut ja per quedar-s'hi. Eh?
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i gràcies, torneu quan vulgueu. Quan tingueu la propera microcredencial, torneu a venir, d'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
9: Un jove detingut i 2 Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
10: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
8: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
11: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
12: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
8: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
13: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
14: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
15: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
16: Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
15: Us hi esperem.

0: L'enjoc és...
1: Futbol.
2: Bàsquet.
1: Hoquei.
2: Handbol.
1: Waterpolo.
2: Tenis, taula.
1: Rugbi.
2: Voleibol.
0: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local. Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
8: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Primer dimarts de mes i, per tant, tenim secció de civisme i avui farem aquesta secció de civisme amb dues agents cíviques de la nova fornada d'agents cíviques que hem tingut a la ciutat. Elles són la Montserrat Martín i la Maria Arroyo. Bon dia i benvingudes a les dues.
1: Molt bon dia.
0: A veure, per començar, jo voldria que m'expliquéssiu com heu arribat a ser agents cíviques. Qui comença de les dues? La Maria?
2: Jo?
0: Vale. Vinga, com vas arribar a ser agent cívica?
2: Jo lo voy a solicitar a través del SOC, que me lo dijo una buena amistad, porque estaba en situación de paro, no encontraba trabajo. Y ella fue la que me proporcionó la información de cómo gestionar y solicitar lo que es el puesto de agente cívico.
0: Uh-huh. ¿Y en el teu cas, Montserrat?
3: En el meu cas va ser una gran i grata sorpresa, perquè a mi me van trucar per telèfon.
0: Però no t'havies apuntat enlloc?
3: Jo estava al SOC apuntada.
0: Ah!
3: Sí, sí, però molts anys fa que, bueno, que no me trucaven, que no arribava a ningun lloc, saps? I llavors me van trucar i me van dir que si voldria treballar d'agent cívic, i jo li dije, bueno, pues que sí, que m'agradaria, però que a mi me semblava una broma. Digo, bueno, mira, perquè m'estàs parlant i m'estàs dient, aniré a fer l'entrevista aquesta, però me assombra moltíssim que me truqueu per telèfon per ofrecer-me un puesto de trabajo, ¿no? Y sí, sí, vas tenir aquesta sort. Estic molt contenta, la veritat, molt, molt, molt contenta. I bueno, i molt agraïda també.
0: Uh-huh. Maria, a tu t'ho va a dir una amiga. Tu sabies lo que era un agent cívic abans de que aquesta amiga te digués, mira, pots fer això?
2: No tenia ni idea de lo que era el puesto de agente cívico. De hecho, yo las veía pasar haciendo zona en la zona donde yo vivo, y yo siempre me preguntaba, estas personas que lo que hacen, ¿no? Trabajan para el ayuntamiento, son del ayuntamiento, pero su puesto en qué consiste, ¿no? Y la verdad es que cuando me llamaron para decirme que estaba seleccionada, cuando comenzaron a darnos toda la formación y tal, la verdad es que me gustó bastante, sin haberlo comenzado a hacer todavía, me gustó bastante por todo el conocimiento y herramientas que te aportan en esa formación, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando lo estás ejecutando, pues como que todavía me enriquece más, ¿no? Porque es un puesto de trabajo donde sí que es cierto que tenemos que caminar para conocer zonas y que las personas nos vean, los ciudadanos, para darnos las quejas o todo lo que hay que solucionar en la ciudad, pero a mí eso me enriquece mucho porque me gusta mucho caminar, me gusta mucho estar en contacto con el ciudadano y eso me enriquece bastante. Aparte que la formación que nos dieron, bueno, te enriquece muchísimo a nivel ya personal de cómo saber dónde tienes que ir a gestionar según qué cosas, ¿no?
0: Clar, perquè ara sabeu coses que abans no sabíeu, perquè clar, si heu d'informar als ciutadans, precisament, heu après coses que fins i tot ni vos les havíeu preguntat cap vegada, no?
3: Nunca, mai. Mai. Sí que és veritat el que diu la Maria, que les trobàvem per Rubí, però jo mai m'havia preguntat què feien aquestes persones, no? I la veritat és que la labor no és perquè estem nosaltres ara, no? Però la labor que se fa és molt important, perquè tens molt contacte amb el ciutadà. Sí que és veritat que t'encuentres de tot, saps? Gent que te felicita per la feina que estàs fent i gent que està una miqueta més decepcionada o tampoc és que sepa mucho, saps, com funciona tot això. Mm-hmm. I jo crec que totes les cíviques, les que anava havido antes i les que després de nosaltres vindran, fan una gran labor, d'informativa, tant per la forma de reciclar, per la comunicació de com se té que reciclar, per ajudar, com ha dit la Maria, la gent que moltes vegades no saben on se tenen que dirigir, com tenen que fer les coses, i hi ha gent que està molt agraïda. Això és com un granet d'arena. Nosaltres som un granet d'arena que se va posar miqueta en miqueta a la ciutat, i jo crec que con el tiempo se logrará mucho. Se logrará mucho.
0: Com descriviríeu el vostre dia a dia?
2: Bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Sí.
0: Hay días no es una feina rutinaria, ¿eh?
2: No, para nada. Todos los días son experiencias nuevas, conocimientos nuevos. Tenemos que estar al día de todo lo que son ordenanzas, normativas, para poder informar al ciudadano o ciudadana. Y es una experiencia única el día a día, porque hay días que son muy buenos, hay días que no son tan buenos, y hay días que, bueno, según el ciudadano te venga, pues a lo mejor te puedes ir a casa con un malestar, ¿no? El decir, ostras. Pero bueno, la experiencia es bonita, y es saber trabajar al ciudadano, poderle dar la información. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando las informamos, a pesar de que nos vienen con un tono de voz un poco elevado y de mal humor y así, pues cuando le terminamos de dar la información y tal, nos agradecen mucho el haberles podido informar, porque ahí había cositas que no sabían, saben dónde poderse dirigir a gestionar según qué cosas, y nos agradecen mucho el trabajo que hacemos, ¿no?, las agentes cívicas, y eso es lo que realmente nos gratifica a nosotras, ¿no?
3: Sí, hay molta gent que desconec totalment la feina que s'està fent i per què estan les agents cíviques.
0: Perquè no escolten Ràdio Rubí, perquè nosaltres
3: no, però li falta informació.
0: Molt, eh?
3: Sí, però tens raó, a lo millor és que o no escolten o no s'informen, perquè la majoria de la gent li falta una miqueta una mancança d'informació, no? Però el treball que se fa és molt important. Però aquest treball que estem realitzant nosaltres, que has preguntat què tal... Jo tinc dues persones que estan molt al costat nostre, que són aquestes dues persones molt importants per a l'equip d'aquest any, no? Que és un equip molt fort, un equip que nos estimem molt, saps que nos reïmos molt també, però gràcies a la Mireia i a la Glòria, que són les autèntiques agents cíviques, no és que nosaltres no siguem agents cíviques, no? Però porten més anys que nosaltres...
0: Són més veteranes, exacte, però no més autèntiques, més
3: no,
0: veteranes.
3: No, és que és gent autèntica. A veure si m'explico. És gent molt propera, que te facilita molt les coses. I jo crec que tindrien que estar més... No, Maria? Com més... Sí. No sé com dir-te.
0: Millor valorades?
3: Exacte. Aquesta és la paraula, perquè són dues persones molt, molt, molt...
2: Bueno, de hecho, fueron nuestros referentes al principio, sí, porque antes de que nos dieran los uniformes, nos dieron la oportunidad de poder salir con ellas a hacer zonas, y los ejemplos que nos dieron a nivel de luego la experiencia para cuando nosotras saliéramos solas a la calle al contacto con el ciudadano... Sí. Fue para mí, al menos, yo creo que para mis compañeras, sí, también, pero fue bastante importante, ¿no? Sí. El poder decir, terminamos una formación, que súper correcta la formación que nos dieron, pero claro, no es lo mismo terminar la formación y decir, ala, ya podéis salir, ¿no? Sin haber tenido un ejemplo. En cambio, Mireia y Gloria, nuestras coordinadoras, nos dieron un gran ejemplo al poder ir con ellas, sí, unos días antes, mucho, sí, ¿vale? Y a la hora de dirigirnos a un ciudadano, pues ya teníamos la experiencia de cómo ellas hacen zonas, se dirigen al ciudadano, recogen quejas, hacen los reportes, con lo cual para nosotras fue un gran referente en este sentido, ¿no? Bueno, fueron y siguen siendo, porque sí, están con nosotras en nuestro día a día, resolviéndonos dudas, dándonos buenos consejos, están ahí tanto para a nivel laboral como a nivel personal, o sea, sí, que son unas grandes personas.
3: Son las que sí, buenas personas, sí, sí, y curran molt, porque no solo están al carrer, que ya surten també al carrer. Després tenen molta feina dintre en l'oficina, perquè
0: no és només la feina que feis al carrer, informant al, sí, carrer. Després, quan aneu a l'oficina, heu de fer informes, entenc.
3: Sí, sí, però més elles, uh-huh. Elles se passen més hores que nosaltres fent major, no?
0: Uh-huh. I què és el que més vos ha sorprès en aquest temps de la feina, o alguna cosa que vos hagi sorprès molt? Si és que la hi ha, potser no n'hi ha.
2: Bueno, a mi el que m'ha más sorprendido ha sido, por ejemplo, lo que es el tema del reciclaje.
3: Exacto.
2: Hay mucha gente que no recicla, ¿vale? Y es bastante importante el reciclaje, hacer el reciclaje tanto a nivel de buena visión en la ciudad como a nivel ambiental, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llegó a afectar mucho también es el tema de las mascotas, por ejemplo. El hecho de que un tutor tenga una mascota no quiere decir que solamente la tenga en plan bonito, sino que la tiene que saber cuidar, saber alimentar, forma parte del núcleo familiar de esa vivienda, ¿no? Pero también tienen que ser responsables de que si la mascota se hace caca, recogerla, si se hace pipí, enjuagar los orines, tener mucho cuidado dónde hacen esos orines, porque sí, también estropea mucho la fachada, la farola, las papeleras, ¿no?
3: Fan molts destrossos.
2: Y eso fue de lo que más me llegó a impactar a mí al principio, bueno, que me sigue impactando, porque a día a día cuando yo me quito este uniforme y voy a casa y veo lo que veo en la calle, pienso, sigue habiendo muchas personas incívicas y nuestro trabajo es informar y sensibilizar al ciudadano para que ese incivismo se convierta en civismo.
0: Uh-huh. ¿Y el moment més gratificant?
3: Per a mi, més gratificant és el que aquest any hem fet nosaltres, les quatre cíviques, acompanyades de la Glòria, que ha sigut anar a les escoles, perquè és ahí on verdaderament jo crec que posen el granet de sorra, saps? I fan un molt bona labor. Aquest any hem tenido la sort d'acompanyar a Glòria, perquè Mireia no hi era, i és molt gratificant. Els nens, com després per al carrer te reconeixen, te llamen i te diuen, ai, l'he dit a la meva mare que això, que té que trucar, que això no va aquí, que tal, i jo crec que és un bon començament per a que la ciutat, aquesta ciutat, que és molt bonica, comenci a verse d'una altra manera, que seguim més conscientes, saps?, de que hay que cuidar-la. Uh-huh. I després l'altra, que és més un tema més de riure una miqueta, que te fa gràcia, és quan nos ven arribar a nosaltres per qualsevol carrer o zona i algú que està fent algun cívic...
0: S'amaga.
3: No s'amaga. Corre ràpid, agafar el gos, atar-lo, saps? Sí. A fer que echa per les fentes, agafa les fentes o les urins i con la botelleta, però és que no apunta on realment el gos ha fet la seva necessitat, no? I te ries, no? Te entra a dir, mira, parece que... Ara, també és veritat que quan marxem, això ja vol tornar a canviar. Donde n'hi ha més problema ara, a part de la reciclatge, és en les zones als parcs, con els nens con les pilotes, que tenen que tenir molt de compte les façanes, m'entens? Uh-huh. I tenim un molt problema ara aquí també.
0: Bueno, s'ha de treballar, no?
3: S'ha de treballar molt, però jo crec que a mica en mica tot el que fan les cíviques, jo crec que anirà a bon port.
0: I ja per acabar, recomanaríeu aquesta feina a altres persones?
2: Totalmente.
3: Sí, totalmente. Sí, sí, la
2: yo veritat sí,
3: és
2: yo
3: que
2: lo
3: sí.
2: Jo lo recomiendo y además que te brinda la oportunidad del SOC a través del Servei d'Ocupació de que altres persones que per edat ja no nos consideren vàlides.
3: Exacto.
2: Darles la oportunidad de poder trabajar, poder cotizar y tener la experiencia como nosotros la estamos teniendo, que es muy bonita, la verdad es que sí.
3: Sí, estem disfrutant molt d'aquest moment.
0: Molt bé, Montserrat i Maria, moltíssimes gràcies per venir avui a explicar-nos la vostra experiència. La Montserrat volia dir una darrera cosa.
3: Sí, una última cosa. Volia donar les gràcies a l'equip, a tot l'equip, a Magda, que és una altra cívica, a Maria, que està aquí davant meu, a Glòria, a Fina, a Mireia, que són unes grans companyes, i jo crec que des d'aquí les mando un petó molt fort.
0: Molt bé, pues amb aquest petó tan fort, nosaltres ens despedim i vos donem les gràcies per haver vengut avui.
3: Gràcies. Moltes gràcies a tu.
0: Adéu. Adéu.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carme Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!

0: els esports, i amb els esports tenim aquí el Toni Bravo, que s'està riguent perquè no troba, què? No trobes el volum dels cascos?
1: El búmetre, que estava tocant el que no era, m'estava pujant aquí
0: i no
1: trobava,
0: no? No pujava res, eh?
1: No trobava. La part bona d'això és que els equips de tercera sí que han trobat el seu búmetre, perquè estaven allà baix, que no escoltaven la permanència bé, o sigui, escoltar la permanència en el sentit de que anés bé, han pujat aquest cap de setmana el seu búmetre. Hi ha un que el tenia més o menys, ja posicionat de cara a la permanència, que era la penya blaugrana Ramon Llorenç, que va empatar a un davant d'un rival que tu el coneixes bé, que és la Farga. Coneixes bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, tinc alguna idea.
1: Es van avançar, la Farga va empatar i al final, doncs, un puntet, tu, que ja tenien encarada aquesta permanència, doncs, mira, ja la tenen bastant encarrilada, no? Qui tenia més problemes, qui no escoltava bé aquests sons de la permanència perquè portaven 5 jornades consecutives perdent, era el Rubí, bé, el filial de la Unió Esportiva Rubí, que va fer un partidàs contra el Marianao Poblet. Bé, van sortir molt endollats a la segona part, quan anaven guanyant 2-0, van quedar amb un home menys al minut 75.
0: El Rubí ve amb un home menys.
1: Sí.
0: Menys, perdó.
1: Menys, i van aguantar molt bé els darrers 3 minuts. El Mariano Poblet ve, també li van expulsar un jugador.
0: Es va igualar.
1: Però era curiós que el Mariano Poblet ve, que ho té tot, que no es juga res, va sortir allò a guanyar
0: a tope,
1: el partit,
0: no?
1: A tope. I potser això també va ajudar els nostres, doncs, a que tinguessin aquest punt més per guanyar el partit i per encarar les dues jornades encara que queden. Amb aquests 3 puntets, doncs, ja tenen molt encarrilada la permanència, però tenen un partit contra un rival de la zona alta, un altre, que seria un duel directe, doncs escolta, que jo crec que serà un final de temporada molt interessant. A l'Olímpic de Can Fatjó B, al grup 7, anaven quarts, s'enfrontaven duel directe al Camparellada, que són segons, van perdre el camp del Camparellada 2-1, però encara poden optar a aquesta tercera plaça que té el Castellbisbal perquè només el tenen a 3 punts i queden 2 jornades.
0: Mm-hmm.
1: A veure què passa.
0: A veure...
1: Anem a l'handbol, que va empatar el Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, empata 29 en un partit molt igualat, que van arribar al descans amb un 15-13 a favor dels rivals. A la segona part, amb alternances, al final doncs van acabar empatant amb aquest repartiment de punts. I després, jo no sé si tu, que ara estàs en aquesta operació, com moltes persones, no? Aquesta operació d'aprimar-te, operació ja que estem mirant cap a l'estiu, no?
0: Operació biquini, no?
1: Operació biquini. Jo esperava que ho diguessis tu, ho volia dir jo. Que és un bon moment, encara tens temps, per apuntar-te a la cursa de la dona d'aquest diumenge que es fa a Rubí. Tens ganes o no tens ganes? Són 3,5 km, no són més.
0: Saps què passa? Que jo... Que està molt bé, perquè a més la gent va amb amigues, tinc amigues, que
1: em rotllis van... si tens amigues, si van... Siguin, Ràdio Rubí ha d'estar allà corrent.
0: Sí.
1: Jo correré també, perquè l'any passat ja em va tocar anar corrent amb la càmera per gravar a tot arreu. O sigui, anava avançant, queda un minut, vale. Anava avançant també als que podia per anar prenent les imatges... Serà una cursa multitudinària. Per què ho dic així? Perquè l'any passat ens van inscriure més de 1.700 persones, però és que ara la crida ha estat massiva. A hores d'ara, encara queda fins demà a la mitjanit, ja portem més de 2.160 inscripcions.
0: Déu-n'hi-do.
1: Continuen obertes pels carrers del centre de la ciutat. Apunteu-vos a inscripcions.cat. Prova no comp-

0: apuntar-vos en aquesta cursa. Gràcies,
1: mira, que
0: Toni.
1: Diu que també s'apunta, diu, ha aixecat el braç.
0: No, que te'n vagis, Toni. Adéu,
1: ja
0: Toni.
1: Em semblava a mi. Sí, és que...
0: I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Molt bon dia, què tal, com esteu? El reconeixeu? Que no els coneixeu? Doncs avui potser tindreu l'oportunitat de descobrir a Dan Peralbo i el Convoy. Ja sabeu que són una de les bandes més rockeres i refrescants del moment. I atenció, perquè publiquen nou treball, un treball que porta per nom King Gotch. Sí, King Gotch, la banda originària de Torelló, que per cert va guanyar el concurs Sona Nou de l'any 2021, defineix el seu so com una fusió entre el rock de guitarres i les melodies pop. Tot això amanit amb un protagonisme clar de la bateria i unes lletres que barregen vivències personals amb un to canalla i molt desenfadat. L'estil d'Dan Peralbo i el Convoy. Asseguren que el seu directe és fantàstic i energètic i jo us puc dir que sí que ho és de veritat, eh? Citen des del portal No Detengas Magazine que són un electroxoc capaç de reanimar els cossos més atrofiats de la pista o desafiar aquest cretí que observa en escepticisme des de la barra. És una definició molt clara del que són els directes dels Dan Peralbo i el Convoy. Una cita que em va fer molta gràcia i vaig pensar, doncs la mencionem. Està feta des del portal No Te Detengas Magazine. Molt interessant també que doneu una ullada des d'internet. Les influències d'aquests nois, a Dan Peralbo i el Convoy, veuen de clàssics com Iggy Pop, Adrià Puntí, The Libertines o els mítics Els Pets. Aquesta amalgama, aquesta barreja, aquest matxembrat tan particular els hi dona aquest rotllo molt i molt especial. Parlant dels directes, ja que abans mencionaven que eren com un electroxoc capaç de reanimar els cossos més atrofiats, parlant dels directes, apunteu les properes dates. La més propera serà el proper 15 de maig, a l'Ambassat de Sabadell. El 19 de juny actuaran al Festival Itaca, a l'Estartit. El 26 de juny, al Festival Cel Obert, les Masies de Voltregà. El 2 de juliol, al Vilanova i la Geltrú, al Festival Vida. I el 10 de juliol estaran al Cruïlla de Barcelona. Són Dan Peralbo i el Convoy i és la nostra recomanació del dia. I ho farem amb un tema que porta per nom Un bitllet per

apunta't el nom. Si vols rock i de qualitat, Dan Peralbo i el Comboi. Acaben de publicar King Gotch.

0: Són les 10 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Tornen l'Estel, Mai i Lluís de Ràdio Rubí.
6: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
5: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
6: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
5: Inspira't!
7: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
8: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta. Experimenta.

0: Vinga, som-hi, que anem pel sonet de l'actualitat. Avui pel títol Sobre el paper tot millora. A veure, som-hi, un moment, silenci, un moment, que anem... Bueno, si voleu dir... A veure, que mentre estic fent aquest sonet, vosaltres també podeu dir... Però sí, doncs no...
1: Home, sí, jo, per exemple, estaria dient que d'aquí 3 anys farà 50 anys dels ajuntaments democràtics després del franquisme.
0: Això ho diràs entre el sonet d'actualitat?
1: Quan convingui.
0: Quan convingui.
1: Quan tu em deixis.
0: Jo tiro. A Rubí diuen que la renda ha pujat, un petit repunt, una bona notícia, però segueix sent de les més baixes de la llista. És com dir, estàs millor, però igual de complicat. I parlant de salut, tema delicat, prop de 900 signatures recollides, perquè la gent ja està una mica cansada de promeses que no arriben a cap lloc clar. Hi ha infants que veuen el seu psicòleg cada 2 mesos, amb sort, diuen, com si fos una loteria, no un tractament, sinó una espera eterna, però això sí, tot dins del sistema, molt correcte. I mentre aquí comptem visites, paciència, a nivell gran parlen de 50.000 milions d'infraestructures que no s'han fet en anys. O sigui, no és que falli ara, és que ve de sèrie. La població creix aquí, a Catalunya, però ens fem grans, menys joves, més gent acumulant anys, i la feina, bé, la feina... Ja veurem què tal. Perquè pujar sous és molt difícil, diuen. Sense pressupostos no es pot fer gran cosa, però viure car, això sí que no falla.

0: Ara, José Malagón, el nostre tècnic, el que està aquí al comandament dels matins d'aquesta ràdio perquè tot funcioni, deia, mira, d'aquí a 3 anys, justament, Ràdio Rubí fa 50 anys, tu. Fixa't també si és important. Avui parlarem sobre sanitat pública, renda per càpita, del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, d'infraestructures, d'educació, de pressupostos, de qualsevol altre tema que vosaltres proposeu al 93-588-5960, 93-588-5960. No dubteu en participar i proposar qualsevol altre tema que el xerrarem, el debatrem amb el Martí Pujol. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: L'Ània García, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Gerard Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
0: Maria Àngel Ruiz, bon dia.
4: Bon dia.
0: Com estem?
4: Bé.
0: Bé?
4: Bé, bueno, podríem estar... Si no entrem en detalls, estem perfectes.
0: Va, doncs anem a entrar en detalls, llavors. Vinga, som-hi, que comencem la tertúlia.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Maria Àngels, disposada a entrar en detalls.
4: En detalls, sí, sí, quin remei. Clar, això he vingut, que entres en detalls.
0: Home, clar.
4: Ah, i discutir la jugada, clar. D'això es tracta, no?
0: Que comencem pel CAR, si et sembla bé. L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, doncs, ha mostrat la seva sorpresa de la manera com s'han conegut les característiques d'aquest CAR, d'aquest centre d'alta resolució que s'ha de construir aquí a la ciutat. Ha dit que institucionalment doncs, no és la forma més adequada de donar aquesta informació i remarcava també, no?, que l'important és l'atenció sanitària, doncs que sigui la que ha de ser necessària per la ciutat. Anem a escoltar-la.
6: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: Recordem que va ser la setmana passada Ràdio Rubí qui va publicar els serveis, que en principi doncs, tindria aquest hospital que ha de donar cobertura doncs, a Rubí i Sant Cugat i també a Castellbisbal. Per tant, aquí una mica sembla que la comunicació doncs, no ha anat gaire bé, no?, en aquest tema, i és important, i com pot ser, no?, que la comunicació entre la Generalitat, l'Ajuntament, en aquest pla funcional que s'espera tant d'anys, doncs resulta que, bueno, a nivell intern, aquí hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé.
1: Passen aquestes coses. De tota manera, deixeu-me dir una cosa, que el CAR, les sigles, per mi el CAR és el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.
2: Sí,
1: no, per res, ja sé que és fàcil que coincideixin, eh?
0: Sí, sí, sí. Centre d'Alta Resolució.
1: Perquè hi ha les lletres que hi ha, oi?
0: Sí, sí.
1: Però no ho sé, eh? El CAR, fins ara, és el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. La manca de comunicació, suposo que no deu ser només amb Rubí, vull pensar que deu ser amb els alcaldes també de Rubí, de Sant Cugat i de Castellbisbal, oi? Sí. En tot cas, de tot el que sigui parlar i comunicar-se i posar-se d'acord és el que s'ha de fer. Mm. I el que li toca a l'alcaldessa, òbviament, és defensar els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de Rubí. Suposo que amb aquestes manifestacions ho mira de fer, no?, el millor possible.
2: Sí, jo crec que al final és una qüestió, és factor humano, no?, una mica. És a dir, pues, si hi ha un circuit establert de comunicació perquè és una resposta a una petició que es va fer, doncs segueix un curs, no?, procedimental, i si després, si políticament no hi ha la interlocució que hi ha d'haver puntualment, bueno, doncs és una qüestió de factor humà. Sí que coincideixo amb el Martí que el que és important és que amb aquestes qüestions sigui quin sigui, jo sé que és molt difícil, però sigui quin sigui el partit que està a les altres administracions a les quals depenen serveis, obres, pressupostos, el que sigui, cadascú defensi els interessos del que li toca, no? I en aquest cas l'alcaldessa el que ha de fer és efectivament defensar els interessos de la ciutadania, malgrat doncs siguin els seus qui estiguin prenent les decisions o gestionant, i quan aquesta gestió o aquestes decisions doncs no siguin del tot el que necessita la ciutat, doncs també ha de poder expressar-ho, no? Al marge de que siguin companys de partit, tot i que és molt difícil, i crec que tots els que estem en aquesta taula en un moment o altre de la història política en podem donar fe, no? Que això passa i que és complicat, però ha de ser així.
0: Clar, Ana Maria Martínez ha dit que quan estigui enllestit aquest pla funcional, que se suposa, segons la consellera, que serà el mes de juliol, es farà una presentació entre Ajuntament i la Conselleria de Salut. Per tant, s'esperarà.
4: Ja, no, clar. El que passa que és evident, no? El que realment es farà, vull dir, perquè ho han deixat claríssim i no té res a veure amb tot el que s'havia dit fins ara, no? El problema és aquest, el problema de fons és, continua sent el mateix, o sigui que el problema el té el ciutadà, com sempre, i que no, ells es posaran d'acord, administracions no administracions, de diferents partits, dels mateixos partits, però aquestes diferències sempre hi han estat, però perquè ja sabem de què va el tema, no?
0: Parlaves, digues, Gerard, volies
3: dir. Sí, no, que al final jo el que crec és el que ha comentat l'Ània, que hi ha hagut aquí un petit factor humà que ha dificultat la comunicació entre uns i altres, però també al final és una pregunta, una resposta formal però no definitiva, perquè al final el que és definitiu és el pla funcional, que com has comentat es presentarà en els pròxims mesos i aquí esperem que es traslladi tota la informació amb antelació i nosaltres també, tota la ciutadania, poder tenir-la abans. I res, també en la línia del que deia, està clar, l'alcaldessa ens ha de defensar a tots els ciutadans i jo crec que és el que s'està fent. És una cosa que en la seva gran majoria no depèn, o pràcticament tot no depèn de l'Ajuntament, i això fa que es dificultin els processos. Si per ara parlant en nom del PSC de Rubí, si depengués de nosaltres, a l'hospital ja estaria. Però clar, com és una cosa que no depèn pràcticament, que un percentatge mínim de nosaltres, és molt difícil. Però des de la nostra mà hem estat treballant per pressionar i per intentar que això estigui el abans possible.
0: En tot cas, està bé, no? El que fa l'alcaldessa d'aixecar la mà, de dir, escolteu, potser el procediment no ha estat el més adequat, no? Entre Conselleria de Salut i Ajuntament, o si es fa doncs, aquesta...
1: És el que li toca fer.
0: Clar, que si es fa doncs, aquesta comunicació que fa la Conselleria de Salut, de seguida, no? Hauria d'informar també a l'Ajuntament per dir, escolta, que mira, ha passat això, doncs... No? La Maria Àngel Ruiz, que apuntava una mica cap a que aquest CAR, no centre del rendiment, sinó centre d'alta resolució, no és l'hospital que es demanava. La coordinadora d'entitats per una sanitat pública d'aquí, de Rubí, ja ha recollit prop de 900 signatures per presentar al Parlament i ha engegat aquests dies una campanya de recollida d'aquestes signatures per reclamar una millor atenció sanitària pública a la ciutat. Això està passant a Rubí, però ha passat també en moltes poblacions que hi ha hagut entitats que per la sanitat, pels seus caps, han fet una recollida de signatures doncs, per agafar, no?, tot aquest suport de la població per millorar els serveis. Estem parlant de Rubí, però és que hi ha moltes altres poblacions que també hi ha al llarg de molts anys, les firmes els acompanyaran en la seva pròxima compareixença a la Comissió de Salut del Parlament. La coordinadora d'entitats considera que aquest centre d'alta resolució no és el que es necessita, que Rubí ha de tenir un hospital doncs, amb tots els seus serveis, amb una gestió 100% pública. Anem a escoltar a Martí Pretel, de la coordinadora d'entitats per a la sanitat pública.
7: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia, és un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operacions, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: Doncs la coordinadora faran paradeta, recolliran signatures durant diversos dies aquest mes de maig. Dimecres estaran demà, aquest dimecres, per tant, demà de 6 a 8 a l'Avinguda de Barcelona, amb Pere Esmendia. La setmana vinent serà dijous al matí al Mercat Municipal. Dissabte al matí també estarà al Mercadal. La idea, doncs, fer créixer aquest nombre de signatures per fer una mica més de pressió. Estem entre aquest centre d'alta resolució i la coordinadora d'entitats que diu, escolta, que això no és el que necessita la ciutat, no? I el que deia l'Anna Maria Martínez és que el que s'havia de cobrir són les necessitats de la ciutat. Clar, les necessitats de la ciutat, segons per qui, són molt diferents.
2: Clar, jo crec que ja fa temps que es va aparcar una mica la proposta de l'hospital com a tal. Ja fa... Perdoneu,
0: No, però...
2: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia. Bueno, no dic que
0: és que,
2: crec
0: és que és un tema que saps que la dius, espira, que això...
2: Que costa de pai. Bueno, és que també és com la primera conversa del dia, aquesta. Jo arribo a les 10 sense haver parlat abans, quasi. No, deia que crec que fa temps, no?, que es va abandonar el projecte d'hospital com a tant, i crec que fa temps que ho tenim assumit. Clar, aquí hi ha dues qüestions. D'una banda, les expectatives que puguem tenir, històriques fins i tot, no?, de quan es va plantejar aquest projecte, i d'altra banda també una cosa que és la racionalització dels recursos també, no?, que és important. Jo crec que hem comentat alguna vegada aquí, la medicina més important és la preventiva, l'atenció sanitària més important és la primària. Evidentment necessitem hospitals, necessitem bons hospitals i necessitem hospitals als quals puguem accedir i que cobreixin totes les necessitats, però també és veritat que tot el que ve abans de l'hospital, com millor funcioni tot allò que ve abans de l'hospital, enteneu-me el que vull dir, menys hospitals necessitarem, no? Llavors, bueno, jo també vull pensar que tenim tota la legitimitat per reclamar un hospital amb llits, amb ingressos i amb tot plegat, però també hem de tenir la cintura per entendre que, bueno, que hi ha gent que s'està mirant el mapa sanitari des d'una altra perspectiva, més global, i que potser un centre d'aquestes característiques doncs és suficient, treu també, no?, treu volum de viatges i d'usuaris a l'hospital com a tal que ja tenim, no?, el de Terrassa i el de Mutua Terrassa, i que pot cobrir realment, no?, les necessitats de la ciutadania, aquesta proposta que es fa, que ja dic que no és ara que ens ho hagin dit de sorpresa, no?, que això ja fa temps que està modificat, però en tot cas jo crec que la reivindicació d'un hospital amb ingressos és legítima i que pot no estar de més, no?, pues que tinguem també aquí i aquí per Rubí, i no només per Rubí, per Sant Cugat i per Castellbisbal, també un centre amb ingressos, no? I en aquí de totes maneres és en aquest pols, no?, entre qui administra i qui és usuari dels serveis, com es dona en qualsevol àmbit, doncs que s'haurà de trobar la millor solució i el punt d'entesa d'alguna manera.
0: Potser que estiguem parlant de necessitats diferents, o sigui, les necessitats del CAP són diferents de les necessitats d'un hospital perquè són diferents perfils, digues-me.
1: El que passa és que no, estic totalment d'acord amb l'Ània, però per complementar una miqueta, o sigui, després d'agrair profundament la feinada que fan els de la coordinadora de la sanitat, el Martí Preté, el Pijuan, tots els companys, amics i coneguts que estan allà i que fan una feinada innegable, jo que sóc dels que va posar una primera pedra de l'hospital
0: el 2006
1: amb la Marina Geli,
0: fa 20 anys.
1: Em va tocar anar-hi, exactament. Però que ja tinc una edat, deu ser per això que m'he tornat pragmàtic. Llavors, jo, de tot això que estem parlant, és a dir, digue-li hospital, digue-li centre d'alta revolució. Resolució, que no rendiment. Però que es faci alguna cosa. És a dir, el ciutadà de peu, que se li enfot, amb perdó, que ara manen els uns amb els altres, perquè així és la democràcia, l'alternança i tot el que hi ha, no sé si té clar si és millor un hospital que un CAR. És a dir, segurament la majoria de la població no ho té clar. Per tant, bé pels del coordinador de la sanitat que apretin, perquè si no apretes, qui no llora no mama.
4: Exacte.
1: Però en tot cas, allò que es faci finalment, que es faci, perquè si no, hi perdoneu, no vull fer-me la víctima, però és que si no, no ho veurem. No. M'explico?
2: Sí, sí.
1: És a dir, i m'incloc a mi i a uns quants més que estan més grans que jo, no? És a dir,
0: és que quan es faci,
1: digue-li el nom que vulguis.
0: Aquest centre d'alta resolució no seria abans del 2032, 2034?
4: Per això dic que, a més a més, està previst pel 2032.
1: Més que més.
0: 32-34, aquest període.
1: Doncs ja m'enteneu, no?
4: No, sí. Bueno, aquest comentari vaig fer jo. Dic, bueno, jo no sé si el veuré.
1: Doncs sí, doncs m'afegeixo al teu...
2: Al final, bueno,
3: jo, perdó, bueno, és una coseta breu, que crec que ho vam parlar aquí fa al voltant d'un any, de que van haver unes declaracions de la consellera que el que deia era que volien tirar cap a hospitals grans i millor preparats que no descentralitzar i fer mini-hospitals a tot arreu.
2: Sí. Sí.
3: Llavors, jo crec que el CAR va en aquesta línia, el centre d'alta resolució, que no del rendiment, va en aquesta línia, descentralitzar una mica i treure afluència de gent dels hospitals més grans, els de Terrassa, que són els nostres, i intentar això, reduir una mica i tenir els serveis més a prop, intentar evitar desplaçaments. I jo crec que sí que és cert això, que no complirà totes les expectatives que es tenien des d'un principi, perquè ja va haver un pla funcional, sí, això ho sabem tots i està clar, però jo crec que la decisió aquesta va en aquesta línia. Quan tinguem el CAR, si la sanitat ha millorat als hospitals, jo crec que estarem tots satisfets.
2: Sí.
3: El problema és aquest, que si es prenen aquestes decisions, han d'anar lligades unes altres que millorin la situació dels hospitals.
4: Bueno, i això, a més, un termini tan llarg, que clar, això la gent, el ciutadà ho llegeix i diu, bueno, i el que deia l'Ània, és veritat, el que s'hauria de millorar és l'atenció primària, abans de no haver d'arribar a segons a quines situacions. Però és normal, és una llista d'espera, que és el que us comentàvem aquell dia, que et truquis a un metge de capçalera i et donin hora per 3 mesos. Dius, bueno, vale, doncs...
1: Això és el de capçalera, eh?
4: El de capçalera, no, per no, això, no, sí, sí, per això t'estic dient, estem parlant del metge de capçalera. Ho saps? Doncs imagina't, les proves especials i tot això també passa el mateix. Vull dir, unes llistes d'espera increïbles i clar, tot això no...
2: Clar, no, i per això de vegades també ho hem comentat aquí, no? Al final no és una qüestió de... En la sanitat, com en l'educació, no és una qüestió de si tenim o no tenim un edifici,
4: exacte,
2: que també...
4: Exacte.
2: No? La qüestió és quins serveis oferim allà, quins professionals tenim oferint aquest servei i que això s'ajusti...
4: Que estigui ben dotat, vull dir, és que l'edifici qualsevol es podria fer servir.
2: Correcte.
4: Si la cosa funcionés bé.
2: Sí,
1: I que tingui una ubicació accessible,
4: exacte,
1: per la majoria de ciutadans,
4: la majoria de
1: inclosos els que no tenen vehicle propi i que sovint són els usuaris,
4: exacte,
1: més necessitats d'aquest servei. Perquè si no, a Terrassa s'hi va molt ràpid amb el tren.
4: Sí.
1: Són 9 minuts
4: sí,
1: i vas a la porta de Vallparadís, per dir el lloc on vaig jo.
4: Jo també vaig a Vallparadís, sí. I que no...
0: 93-588-5960, si voleu participar a la tertúlia, si voleu dir la vostra, expressar la vostra opinió. La coordinadora parlava de que, a banda de fer un hospital 100% públic, demanaven també un quart cap per assolir les necessitats d'una ciutat de més de 80.000 habitants, a més reforçar la salut mental. I hi havia una notícia, una altra notícia, que m'ha fet pensar primer, pensava, és necessari aquest quart cap? I hi ha una notícia avui, que és que la població de Catalunya segueix creixent. Ja supera els 8,2 milions d'habitants. Estic pensant en quan s'acabi aquest CAR, serà el període 2032-2034. Això significa que probablement sigui d'aquí a 8 anys.
4: Sí, no? Per això dic.
0: Anem a veure. La població... A l'inici d'aquest 2026, 8.210.710 persones. Això és un increment interanual d'un 1,1%. 1,1% multiplicat per 8 anys significa que ens apropem a un 9% de mitjana de creixement, no? Els últims 25 anys, Catalunya ha crescut en prop de 2 milions de persones. Ha passat de... Moltes vegades s'ha parlat aquí, no? Dels 6 milions als 8 milions. Per tant, aquest increment ve sobretot també per la immigració i resulta que l'1 de gener del 2026 el 20% dels catalans tenien més de 65 anys, només un 14 estaven en l'edat escolar. Això significa que un de cada 5 són majors de 65 anys, per tant, més necessitats d'anar a la sanitat. L'any 81 només era l'11%, o sigui, era la meitat, i un quart de la població tenia menys de 16. És a dir, es fent molt més grans, hi ha menys joves. Doncs, segons l'IDESCAT, la tendència es mantindrà les properes dècades. L'any 2070 es preveu que la població sigui de 9 milions d'habitants, un terç dels quals majors de 65 anys. És a dir, que anem a més població, més gran, menys joves i, per tant, més necessitat de sanitat. I llavors em replantejava també el CAR al 2032-34, si era necessari també un quart CAP, perquè si mirem una mica doncs, amb aquestes ulleres de posar-nos al 2034, la població no para d'envellir-se i de créixer.
1: Si les ràtios no han canviat, abans era un CAP cada 25.000 habitants. Sí. Si això no s'ha modificat. La meva pregunta és, seguint el fil aquest, si quan estàvem en teníem 75.000, encara no teníem el tercer, després vam tenir el de Sant Genís, que va ser el tercer, no? Mm-hmm.
3: Quan es va fer el de Sant Genís?
1: La data exacta no la sé, però la meva pregunta seria, per tenir el quart, és una pregunta retòrica, no cal que m'ho contesteu, per tenir el quart cap, n'has de tenir 100.000, m'explico, no? És a dir, o mentre vas de 75 cap a 100.000, ja podríem anar planificant, licitant, construint, etc. Sí. Ho dic perquè el que diu el Toni és evident. A banda de l'arribada de persones d'altres llocs, l'augment de l'esperança de vida és determinant en aquest tema. Mm. I l'esperança de vida vol dir que més anys hi ha una edat complicada perquè fa els efectes de salut, no? Per tant, la quantitat potencial, diguem, no són els 8.200.000 o tal, són els de la franja que has dit, d'unes edats molt avançades que cada vegada seran més avançades, de mitjana, si més no.
0: José Malagón apuntava, que deies tu, la teva pregunta, va ser al desembre del 2017 o 7? 7. Desembre 2007, per atendre a una població de 11.000 persones d'aquells barris.
3: No? Com hi havia el creixement d'urbanitzacions.
1: Sí. Ara n'hi ha uns 15.000 a l'altra banda de la Riera, comptant tota la part d'allà.
2: Jo crec que el repte de la planificació dels serveis públics és, efectivament, és un repte. A mi sempre m'ha fascinat, amb un altre, parlant del món educatiu, no? A mi sempre m'ha fascinat. És a dir, quan tu tens les xifres de natalitat, no? Tu saps d'aquí 3 anys quants infants començaran l'educació infantil, no? I necessitaran una plaça, una escola. I a mi sempre ha fascinat que això mai ha coincidit. O sigui, sempre falten, no? Hi ha hagut períodes on han faltat places, després períodes on han sobrat places, i sempre he pensat, ostres, és que són matemàtiques, no? I crec que és un repte això de planificar els serveis en funció de les previsions demogràfiques, perquè crec que la demografia té molta part de ciència, no? I que aquestes prospeccions que es fan, doncs, probablement siguin escenaris que es compleixen en un percentatge molt elevat, però, el Martí faci amb la mà, però clar, no ho sé, en un món en el que existe Trump, la bombolla immobiliària, passen unes coses...
1: Són previsions que no necessàriament es compliran.
2: Exacte, és igual que doncs, el POUM, no? Tenim, el POUM es basa en 3 o 4 o 5 escenaris diferents de creixement, no? Creixement zero, no sé, no? Perquè no sabem què passarà, no? Llavors, bueno, si amb coses que són molt més clares, que ho repeteixo, el tema de l'educació, és a dir, si avui han nascut, no, 3.000 nens, d'aquí 3 anys necessitaràs 3 places de P3, o sigui, esto
0: no... Però després està, no? Tot el moviment, clar. No? Hi ha la matrícula viva, tot el moviment cap a
2: correcte.
0: Fora, cap endins...
2: Correcte.
0: L'habitatge de Barcelona que es mou anar fora...
2: Correcte. Llavors, tot això, que tot això també ho pots anar posant sobre les previsions, no? Però el que no pots és que, pues, que hagis d'anar ratios de 30 alumnes per classe en un moment determinat, no? Hi ha algunes dades que no... Llavors, bueno, hi ha aquesta dificultat i, per tant, no? Tu dius, no podem anar preveient... Pues no. No, perquè quan genera... O sigui, jo crec que sí que es pot fer millor, eh?
4: Exactament, però... no, però d'alguna manera sí.
2: Jo crec que es pot fer millor.
3: Sabem que arribarem
2: Però és veritat que no podem generar... Però és veritat que és molt més complicat generar recursos estructurals que després hagis de desmuntar perquè passi no sé quina cosa i, no? I aquestes previsions no es compleixin. Clar, estem parlant de xifres molt elevades i d'una necessitat de serveis molt gran, no? Llavors, si això falla, després, no? Tindrem unes despeses estructurals Bueno, pues que no els podrem probablement finançar, perquè al final tot això ho financem precisament, no? Ja. Amb els impostos, IRPFs, IVAs i tot plegat, no? Amb la riquesa que genera la pròpia població, no?
4: Jo discrepo també una mica del tema, perquè a veure, tornem a estar, no necessitem edificis. Tenim Mutua de Terrassa, comentàvem, llistes d'espera, vull dir, senzillament, amb dotar de més professionals aquests centres, jo crec que ja faríem bastant, eh? Sí. Perquè el problema és que, a veure, tu vas a Mutua ara i és veritat que abans anaves i trobaves moltíssima gent. Hi havia unes cues increïbles a cada mitja capçalera. Ara van tot amb hores concertades i funciona el que és per horaris bé. El que passa que, clar, ja estem amb el tema. Llista d'espera, falta de professionals... O sigui, jo he estat 3 anys perquè el meu metge de capçalera es va jubilar perquè em donessin una doctora de capçalera. 3 anys.
1: S'han jubilat molts professionals. Exacte. I ja afegeixo, afegeixo molts professionals de baixa.
4: També.
1: Com els mestres.
4: També.
1: Fruit de la tensió i de l'estrès dels mestres actualment, però també de la sanitat, perquè el col·lapse és monumental. Jo vaig estar fa 2 setmanes allà a Vallparadís, ja, sempre que ho vaig dir aquí, ja. Monumental el caos i la quantitat de gent que hi havia esperança per diferents tipus de proves, eh?
4: Sí, sí.
1: Però monumental, eh? A Vallparadís, eh? I el lloc està bé, l'edifici està bé, la...
4: per això és molt maco i tal. L'edifici està molt bé, però si no està dotat...
1: Però hi havia un col·lapse a Terrassa, que hi havia gent de Terrassa, hi havia gent de Rubí, per cert, em vaig trobar diversos coneguts de Rubí allà, però la majoria de gent vull pensar que era de Terrassa.
3: Uh-huh. Jo crec que el que passa també és que, com tenim necessitats a curt plaç, s'està intentant solucionar aquestes, destinant la majoria de recursos a aquestes i no invertint el suficient en una previsió a mig i llarg plaç. Llavors, si tu els diners que tens els destines tots a això, a solucionar els problemes que tens ara, perquè són necessaris solucionar-los, no tens els recursos suficients per fer una previsió a mig llarg plaç. Si tu ara has d'invertir els diners que costaria fer un cap aquí en personal a Vallparadís o a qualsevol del...
2: Són diners diferents.
4: És molt diferent.
2: Sí, no, però... Els diners de les inversions no són els diners estructurals de contractar un servei, ja sigui directe o indirectament.
3: Però tot això va de la mà. O sigui, s'estan destinant els recursos a un punt i no s'està destinant recursos econòmics i humans perquè es volen solucionar uns problemes. Llavors... Jo crec que
2: a part de la desconfiança aquesta, de que dubtem de si aquesta planificació futura estarà ben feta o no estarà ben feta, és el fet que el que estem veient ara en el present és que realment la dotació de recursos i el funcionament del sistema doncs té encara marge per millorar, no?
3: Sí,
2: i com que veiem que ara, no, ja no està ben planificat en alguns centres o en algunes àrees sanitàries, és a dir, no funcionen igual tots els centres sanitaris, per descomptat, ni a tot arreu, no? A cada lloc probablement els problemes siguin uns o uns altres, també perquè tenim diferents gestors de la sanitat pública. No hi ha un gestor únic públic, sinó que hi ha aquestes subcontractes i, per tant, també cada centre sanitari funciona d'una manera diferent i gestiona d'una manera diferent els recursos. Això tampoc ho hem d'oblidar. Jo crec que en el debat de l'hospital hi ha la qüestió de quin tipus de centre és, però hi ha la qüestió de la gestió d'aquest centre, no? I això, de manera realment poc democràtica o gens democràtica, s'ha decidit que serà una gestió externalitzada, i això ja s'ha decidit. I això no li han preguntat a ningú. I això és una decisió que s'ha pres perquè pues, se hace así y se hace así, no? Jo crec que aquest punt pues, seria un dels més importants. Fins i tot més important, crec, que el tipus de centre que és, no? Reclamar que sigui de gestió pública directa i que no tornem a tenir una subcontracta amb unes empreses que segons quina funciona i segons quina no, els companys de la Plataforma per la Sanitat ens han explicat moltes vegades, no? Les diferències entre la gestió del Consorci Sanitari de Terrassa o de l'empresa Mutua Terrassa. Mm-hmm. Llavors, clar, al final, tornem al mateix, tindrem edifici amb ingressos o sense ingressos, però si la gestió no està ben feta, i això s'ha decidit, i s'ha decidit, repeteixo, sense cap debat democràtic.
1: D'acord, però suposant que la gestió fos ben feta, que a vegades no ho és, el fet de... Pensem que a Terrassa tenim Hospital de Terrassa i Mutua de Terrassa, que es divideixen la ciutat. Estem parlant d'una ciutat de 225.000 habitants, més els 85.000, més o menys, 82.000, de Rubí, més els de Viladecavalls, Vacarisses, Matadepera, Rellinars, etc, que són bastants milers actualment. Uh-huh. És a dir, estem parlant d'una densitat d'uns possibles pacients, uh-huh, d'uns possibles pacients, una quantitat increïble. Estem vivint en una zona que té avantatges i inconvenients per això, però amb una densitat de població molt gran. Per això, clar, els de Sant Cugat potser no hi van tant, però allà a Terrassa hi va molta gent de Rubí, per força, els dos hospitals, no? Mm. Hi han nascut els meus fills, i ha mort la meva mare en els hospitals de Terrassa, hi vaig jo periòdicament. Per tant, estem parlant d'uns volums molt grans que requereixen mesures, sigui el centre d'aquí de resolució o sigui un altre, però a Rubí ens hem trobat al llarg de la història per diferents motius entre Terrassa i Sant Cugat, i entre Terrassa i Sant Cugat per un motiu o per un altre, doncs...
4: Estem on estem.
1: Estem on estem. Mm.
0: Estem parlant d'inversions, no? Hi ha un pastís i al llarg dels anys doncs, s'han invertit els recursos en el que s'ha cregut necessari, i volia posar sobre la taula, quan parlaves, Ania, m'ha fet pensar en l'AVE, mm-hmm, que no dic que no sigui necessari l'AVE, sinó la xarxa d'AVE que tenim aquí a l'Estat. He anat a buscar dades de l'AVE per veure i que siguin contrastades, eh? Dades oficials amb les anàlisis d'organismes independents experts actualitzades a 2026. Inversió acumulada en construcció des que es va inaugurar la línia Madrid-Sevilla el 92. La inversió no ha deixat de créixer. Dades oficials històriques fins l'any 2018. L'autoritat independent de responsabilitat fiscal estimava una inversió acumulada de 55.888 milions d'euros, actualització del 2026, segons l'anàlisi recent publicat a Highways Today. El cost total del capital s'estima ja per sobre dels 86.000 milions d'euros en preus constants del 2025. Aquesta xifra inclou les extensions més recents cap a Galícia, Astúries i en corredor de Mediterrani. Llavors, estem pensant en que s'ha invertit entre 55.000, bueno, 56.000 milions d'euros i 86.000 en una xarxa d'AVE de les més extenses de tota Europa.
1: I estem parlant
0: d'educació i de sanitat. I abans estàvem parlant, no?, hospitals i CAPs, no?, també. Anem a veure el contrast en el que es gasta en el tren que es fa servir de l'AVE i el de turisme, no? Podríem dir, bueno, turisme, el que fem servir de Rodalies, també. Mentre l'Estat ha invertit de mitjana uns 118.000 euros per quilòmetre en manteniment de l'AVE 2024, doncs la xifra és inclar, és molt inferior al que s'ha fet a Rodalies. I, espera't, que el tenia per aquí... el que havia sortit. Inversió acumulada del 90 al 2025 en l'AVE entre 60.000 i 86.000 milions d'euros, en Rodalies menys, no, aproximadament, perdona, entre 4.000 i 6.000. O sigui, això és una xifra que no té, són pràcticament doncs 10 vegades menys.
2: Uh-huh. No, però l'AVE estem parlant de tot l'Estat i Rodalies de només de Catalunya.
0: Sí. Bueno, Rodalies, no t'ho puc dir, però és cercanies. Ah, l'haig de preguntar. No sé. Rodalies...
1: De tota manera, fa anys que s'està dient això. Vull dir, l'Estat espanyol, manés qui manés al seu moment, va optar per pels AVEs, i no ho dic jo, això estava escrit, proporcionalment al nombre d'habitants, el lloc on s'han fet més quilòmetres d'AVE, era la Xina el primer lloc, i nosaltres érem els segons o els tercers. Capela, eh? Té gràcia, eh?
2: Sí, sí. Gràcia, amb la Xina,
1: Competim
2: eh?
1: La Xina, o sigui, per fer trens que no van ben lloc.
2: Exacte.
1: O en llocs on no hi ha pràcticament habitants. I això va passar també amb el que aquí hem conegut històricament com autopistes i les autovies de la resta de l'Estat que no eren de pagament, i on tu hi anaves amb el cotxe, dono fe, i aquí tenies el col·lapse monumental que tenies, l'entrada a Barcelona, la sortida, bla, bla, el Vallès, bla, bla, bla, i llavors agafaves el cotxe, arribaves als Monegros, per dir alguna cosa, ho dic perquè hi vaig anar el divendres, dissabte i diumenge, per allà. Arribaves als Monegros, hòstia, i hi havia molta carretera i no hi havia cap cotxe.
2: I no hi havia cotxes.
1: Doncs tres quarts del mateix dels trens. S'han fet estacions de l'AVE a terrenys de propietat d'un tio que era el marit d'una ministra en el seu moment. Vull dir, és l'hòstia, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Per pagar-li els diners...
3: Expropiar els terrenys...
1: Per fer-hi una estació en un lloc on no hi vivia pràcticament habitants, per pobles diminuts d'aquells de l'Espanya vaciada.
4: Sí, sí.
1: De què estem parlant? Bé, bueno, són coses que s'han anat fent les darreres dècades, i el del cas de l'AVE és escandalós, home, que hi hagi un AVE de Barcelona a Madrid, obvi, de Madrid a Sevilla també, al País Basc també, però manganeses de la Polvorosa, manganeses de la Lampreana, que existeixen i que són a la província de Zamora...
0: És veritat.
1: Sí. No cal un AVE allà. Sí, no cal, no, però és un exemple qualsevol, ah. Però sí, sí, n'hi ha, n'hi ha. A llocs on no calia. Però va arribar un moment del cafè per a tots, i el que no era el cafè... Ah, però sí que ell té un aeroport i avui un aeroport. S'han fet aeroports allò on no els necessitaven.
4: Sí, no els necessitaven i, a més, estan que no els fan ni servir.
1: Jo n'he vist de buits, totalment.
4: Per això t'ho dic, sí, que no els fan ni servir.
1: Que no els fan ni servir, no, però estan construïts.
4: Sí, sí, sí, per això t'ho dic.
1: Coses...
4: Sí, sí, total. Incongruència és total.
2: Totalment. Que bueno... Jo crec que, ho deia el Martí, dir, això fa molt de temps que s'està reclamant. És a dir, el que no pot ser és que els trens que fem servir la gent de peu cada dia, milions de persones cada dia, per anar a treballar, no funcionin, i que els AVEs, que a mi m'encanta l'AVE, eh? Vull dir, a mi l'AVE m'agrada molt, em sembla una forma supercòmoda de viatjar.
4: Sí, sí, sí.
2: Bé, en fi, que sí, que l'AVE està molt bé, però clar, no pot ser si al final, com deies tu, el pastís és un, no? És, i els diners que tenim per invertir són uns, amb una miqueta més d'equilibri, i sobretot no veure aquestes coses, no?, que diu el Martí, és a dir, aquestes coses que no t'ho poden explicar des de cap lògica, ni econòmica, ni de demanda...
4: Però tots la sabem, la lògica, també, d'alguna manera.
2: Bueno, doncs això és
4: el que... Aquest és el problema.
2: Això incomoda la gent, clar, aquest és el problema, que dius, escolta, mira, si jo no tinc un bon servei de Rodalies perquè pues, no hi ha més, pues, no hi ha més. Exacte. Però si jo no tinc un bon servei de Rodalies, però, en canvi, has invertit de més per tenir aquesta estació en aquest lloc, que és una cosa absolutament innecessària, doncs, pues, home, pues, t'emprenyes. Pues, normal. Sí, sí.
4: Sí, sí, és que tot funciona així. Aquest és el problema. D'això del que ens queixem. Perquè és veritat, jo he passat per estacions d'AVE que dius... És que ni tan sols para l'AVE. Estan allà perquè estan allà. Vull dir que no.
2: Bueno, que són totes aquestes estacions també del sistema ferrocarril històric, no? Sí, que hi ha també, que existeixen aquestes línies de tren abandonades i aquestes estacions abandonades, no?
4: Però en el cas de l'AVE, per infraestructures, per inversions...
1: És una inversió recent.
4: Que ha generat molts diners. Vull dir, llavors, clar, penses, dius, és que és tot a prop, clar. Busques... per darrere i et dones compte d'això, no? Aquests terrenys aquí eren, l'altre aquí era, aquí amb aquesta població hi viu algú doncs, que en aquell moment era important i li han fet una estació.
0: Mm. El José Malagón ha buscat ¿cuáles son los aeropuertos fantasma? Castellón, Ciudad Real,
1: Ciudad Real, aquest és molt...
0: Lleida, la segona pista del de Málaga, Albacete, Burgos, Córdoba, Huesca, León, Logroño i Salamanca... fue la numeración sencilla y concisa de aquellos aeropuertos fantasma donde se invirtieron cientos de millones de euros para obtener en su momento escaso nulo uso. Aquesta informació, José, de Objective. És una informació...
4: Sí, no, està clar.
1: Per tant, estem parlant de quants... A la Ciutat Real n'he sentit a parlar, la Ciutat Real.
3: I el de Lleida.
4: El de Lleida.
1: El tenim aquí mateix.
4: El de Lleida és el que realment... El de... Sí, exacte.
1: Però veus, això fa dècades que ha anat passant, però ningú no en fa una gran qüestió ni un gran problema. Mira, ja està fet. I, bueno, mira, no? Ens hem gastat els calés amb això i no n'hi ha per fer un guard cap, no?
4: Exacte.
1: Per
4: algun... No, no, sí, és així.
0: No, en educació, l'Austec, en sanitat...
1: S'ha d'invertir en educació.
2: Bueno, són fonts diferents,
0: És diferent, sí,
4: sí, però bueno...
0: El pastís... d'allà hauria de sortir
4: tot. Està mal repartit, també. Aquí, quan es fan els pressupostos, també realment no s'inverteix on realment s'hauria d'invertir. Tots ho sabem, també.
0: Que la renda per habitant a Rubí ha pujat un 5% respecte a l'anterior registre. Hi ha un petit repunt de la renda per càpita, però que continua sent entre les més baixes de la comarca, si ho mirem. Això és segons l'IDESCAT. La mitjana catalana supera els 20.000 euros, especialment de la del Vallès Occidental, 21.000, i Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès, Ripollet, Sabadell i Terrassa, tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que Sant Cugat superen el 30.000, Matadepera gairebé 35.000 euros, el segon poble amb més renda disponible de tot Catalunya, que ha estat superat, curiosament, per primera vegada, que si aneu a buscar un pis de lloguer a Alella...
1: Sí, a Alella.
0: Què dius
1: Alella.
0: Tu?
1: Molt... Alella, sí, és un primer ara, Alella, davant de Matadepera i Sant Cugat.
4: Sí, ara sí, no sé per què.
2: Que... Per l'èxode.
4: Sí, clar. Però clar, és que tampoc... No és una població que sigui molt comprensible, que hagi pujat tant.
1: Una part de Barcelona ha anat a l'Ella.
4: Que passa que molta gent de Barcelona...
0: Però fa temps, que
4: molta gent de Barcelona s'està desplaçant on sigui ara. I a més han anat buscant doncs, vivendes que en aquell moment estaven més assequibles. El que passa és que ara, degut amb la demanda, doncs ja hi som.
0: No, però a l'Ella ha estat més car, el fet d'estar al costat del mar. Zona
4: sí,
0: de...
4: bueno, és que a més les zones aquestes costeres també, vulguis o no... Ah, també hi ha moltes segones residències.
1: El Baix Maresme està molt sol·licitat. El Baix Maresme, a la proximitat... Ai, sí. Mira, és a l'Ella.
0: Voleu anar a viure a l'Ella? Anem a veure... Això és habitàclia? És idealista? Què és? Idealista. Vale, idealista. Anem a veure. Mira, ja, en aquest moment, el José Malagón ha posat 6 cases i pisos d'alquiler en l'Ella Barcelona. Bueno, hi ha un xalet pareado.
4: El que passa que tampoc fa falta una casa d'aquestes,
0: no
4: eh?
0: No fa falta 3.000, casa o xalet 8.000. Hi ha alguna que estigui per sota de 1.000 euros? No, això és el que hi ha. No hi ha
3: clar,
0: res més.
3: Clar, però és que si no hi ha més...
0: A l'Ella o vas de xalet o no hi ha forma. Eh?
4: Exacte, però no t'ho anava a dir, perquè aquí 8.000, tampoc... 4.000, el tipus de vivendes...
0: 2.000... Mira, més barat, dúplex. Ha de ser
4: 2.200. 150 metres. Sí.
3: Vistes al mar.
0: Vistes al mar, clar. Veus tu?
4: Això també es paga,
0: I per sota de 1.500 no hi ha res.
3: Ho has de pagar. Bueno, clar, però és que...
2: No. El tipus d'habitatges, no?
4: Escolta'm una cosa. Ahir m'estaven comentant justament d'una vivenda de la part nova aquesta de Sant Jordi Park. Estan cobrant 1.350 euros de lloguer.
1: 1.350.
4: Un pis. I clar, dèiem, bueno, a veure, hi ha una llei d'habitatge que no es poden apujar els preus, que tal que qual, però si la gent està sol·licitant pisos perquè no en té, ningú s'atreveix tampoc a denunciar que allò està per sobre del que realment és. I s'hauria de fer també, però clar, dichosos ocells que poden trobar un pis. Aquest és el problema que ens estem trobant a Rubí també. Perquè a mi quan em van dir els pisos que eren i el preu, em vaig quedar, jo no m'ho podia creure. Jo sí, t'ho puc demostrar com vulguis. Què vols que et digui? Un pis a Rubí, Sant Jordi Park. 1.350 euros al mes.
1: Supera la mitjana de Barcelona.
4: Per això t'ho estic dient.
0: És que és molt...
4: És que clar...
0: És que estem parlant de...
4: Hi ha una falta de control, a més, amb tot això, però per la necessitat, justament. Perquè, clar, que necessito un pis, doncs diu, bueno, doncs mira...
1: Si el puc pagar,
4: el pago, i no em queixo.
0: Clar, però és que estem parlant d'un problema molt greu. La renda per habitant de Rubí ha pujat un 5% i es situa als 18.483 euros anual.
4: Ja em diràs.
0: 18.000 de mitjana. Si tens un pis de lloguer de 1.200 euros, multiplica per 12
4: sí.
0: I doncs ja està. És que se't menja tot el sou.
4: Per això t'estic dient que bueno, pues les coses vull dir, no es corresponen, però a part de tot, les lleis també haurien de mirar una mica aquestes coses, com funcionen. I aquí hi ha molta manca també d'inspecció doncs, per part de les administracions que haurien de controlar moltes coses que no controlen. Aquest és el problema.
1: El tema de les inspeccions de les administracions en general el podíem estendre a molts àmbits, aquest també.
4: Tant,
1: sí. I a molts altres.
4: A molts.
1: No de la inspecció, de la manca d'inspecció.
4: Exacte,
1: tu ho has dit molt bé,
4: Sí.
1: En molts temes, Molts.
4: Sí.
0: Foment xifra el dèficit en infraestructures, gairebé 50.000 milions que s'han deixat d'invertir en 15 anys i especialment visible en l'àmbit ferroviari. Entre el 2010 i 2023, Adif va executar només el 48% de la inversió pressupostada a Catalunya.
1: I ara hem de fer un consorci d'inversions per fiscalitzar a veure si les compleixen baixes. Amb allò que han promès que complirien. Això ho trobo surrealista.
4: I les baixes laborals.
1: Ja em perdonareu,
4: Escolti, si
1: vostè es compromet, compleixi i punt. Però això a qualsevol àmbit de la vida.
4: Sí.
1: Escolti, jo m'he compromès a pagar el lloguer de 774 euros, em sembla que pago. Mm-hmm. No em fa res dir-ho. Doncs jo el pago, no? Ja està.
4: Sí, escolti,
1: compleixi. Tots hem de complir, tots tenim paraula i tots signem uns documents,
4: exacte.
1: No? Pues això val per les administracions, central, catalana i per qui sigui, no?
4: Totes.
0: Segons aquest estudi de l'Instituto de Estudios Económicos, abans de la crisi financera del 2008, la inversió en infraestructures públiques a Espanya, estic parlant a l'Espanya, arribava a ràtios aproximades del 3% del PIB, posteriorment va caure al 0,7%, el 2024 se situa per sota de l'1% del PIB. Hem passat del 3 a l'1. Però és que, si mirem el conjunt de la Unió Europea, la inversió pública mitjana se situa a l'entorn del 3,3 del PIB en països com Estònia, Hongria, Letònia, per sobre del 5% aquests països. Ara. Mentre que Espanya, Portugal i Irlanda ocupen les últimes posicions amb valors inferiors al 2,5% del PIB durant el període 2013-2024. Estem a la meitat. Justament, què és el que va passar amb la bombolla immobiliària? Abans del 2008, que estava en el 3%, va caure al 0,7%, una mica s'ha remuntat, però és que estem molt per sota.
2: És que no ens hem recuperat encara.
4: Exacte, és que també no s'ha recuperat.
2: És a dir, no. Al final aquestes aquests esdeveniments socioeconòmics d'alguna manera, no, venen a que desregulen, bueno, pues són per alguna cosa, no? I llavors després, bueno, pues no ens hem recuperat, no ens hem recuperat de les retallades. I aquests països que tenen aquests percentatges d'inversió més alts, del 3, del 5%, doncs, bueno, doncs és possible que els hi passi igual, no? Que aquests moments de creixement, però al final això és possible perquè hi ha una generació de riquesa basada en el treball, no? Vull dir, basada en el treball. Llavors, bueno, pues segurament, i de forma cíclica, també els anirà passant, però jo crec que és que clarament no ens hem recuperat de la bombolla immobiliària, ni en inversió pública, però ni a nivell de sous, per exemple.
0: Fa una estona també estàvem parlant a què es destinen aquests percentatges de PIB, no? I posàvem l'exemple de l'AVE, no? És qüestió també del que es genera, però en què es destina i en què es gasta, també, no?
3: Al final jo crec que per analitzar aquest tipus de percentatges i tal, has d'entendre una mica que també la situació de cada un d'aquests països, perquè sincerament jo no conec la situació d'aquests països, però igual tenen una població menys envellida i necessiten invertir menys en sanitat i poden fer una altra reestructuració d'aquestes inversions i ho fan tot de manera diferent. No ho sé. Coincideix que són països més petits, són dels més petits de la Unió Europea, i no sé si tindrà alguna relació. Sí. Però bueno, estaria bé.
1: Segur.
3: I ha de ser bastant interessant mirar això, a veure com funciona, perquè clar, cada país té la seva situació. I llavors s'ha de veure una mica en perspectiva, que tot i això, d'un 5 a un 1%, un 1,5%, no sé quin és dit, és molt elevat. Però clar, si tenen altres necessitats o altres situacions, al final aquest percentatge poden variar.
1: No estaria de més de passada, aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, que tots aquells bancs públics, aquells bancs privats, perdó, que vam rescatar diners públics, tornessin els diners que no ens han tornat, que no ens han tornat a tots, que no ens han tornat i els vam posar entre tots, no estaria malament que tornessis d'aquests milers de milions i servirien per construir habitatge del tipus que vulgueu. Social,
2: sí, perquè
1: en tot cas, a càrrec de l'Estat.
2: Sí, perquè fixeu-vos una cosa,
1: Els pisos, doncs.
3: Pisos.
1: Espècies.
2: Des del 2008 no hem recuperat el nivell d'inversió respecte del PIB. Estem recuperant els salaris amb molt d'esforç, no? Aquests increments del salari mínim que ens està costant molt, tenim uns serveis que no s'adequen, tant. Però si mireu els comptes de les grans empreses, els grans bancs, les grans financeres, totes han tancat tots i cadascun dels anys amb beneficis multibilionaris, totes. Llavors, aquí hi ha alguna cosa que no estamos haciendo bien.
1: Que tornin els diners de mica en mica, si volen, si tan pobres són.
2: Però socialitzem la pèrdua.
3: Martí, això és mentalitat de pobre. Un es fa ric per regalar diners.
1: Evidentment,
3: llavors,
1: clar, per això són rics.
3: Amb ells no podràs negociar.
1: Nosaltres no ens farem rics.
2: Socialitzem la pèrdua sempre, no? La pèrdua ens la repartim entre tots i totes, perquè vivim en una societat i som solidaris i no sé què, i els beneficis els privatitzem. Sí, els beneficis els queden qui se'ls queden, no? Però, en canvi, quan les coses van malament, ens va malament a tots. I quan van bé, van bé només a una part. Llavors, no és només un tema de les administracions públiques, és també una qüestió d'un sistema econòmic que funciona així.
0: M'ha cridat també l'atenció, tornem a aterrar aquí a Rubí, perquè estem parlant de recursos i de sanitat. Va passar per aquí la portaveu de la plataforma del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, Clàudia Wojcicki, ha denunciat que els infants atesos pateixen llargues esperes tant per accedir al servei com entre visites. Amb molta sort visiten els infants cada 2 mesos. Per tant, això de tractament, podríem dir, és un problema. Cronifica, no?, també totes Clar. Clar. És un problema de salut mental.
4: I fa arribar,
0: salut,
4: doncs, extrems...
1: La salut mental a l'àmbit públic no ha sigut, precisament. Mai no, dels llocs, i conec una mica el tema per raons personals i familiars, i per tant la atenció ha estat privada en molts casos. Sí. Però per força, perquè no a l'àmbit públic...
4: Això no s'arriba?
1: No tenien els serveis dimensionats adequadament.
3: La salut mental fins fa... 10, 20, 30 anys estava estigmatitzada.
4: Exacte.
3: Sí. I ara hi ha hagut una conscienciació que fa que la demanda d'això també hagi estat major. Clar, segurament jo posaria la mà al foc de que el Martí o vosaltres, algun de vosaltres, de joves o de petits, això era un tema que no es parlava. I jo ho he parlat a les escoles i tot.
1: Sí, totalment.
3: Llavors hi ha hagut un canvi que ha suposat també un augment de la demanda.
0: Sí. Clar, recordem que el de Rubí és el segon més saturat de tota Catalunya, que són 7 psicòlegs i hi ha 1.300 usuaris.
2: I a més a més, tenint en compte que Rubí, d'alguna manera, partia d'una situació d'avantatge, perquè el Centre d'Atenció Sociosanitària Ferran Salsas i Roig, en el seu dia, que era un centre municipal en el seu origen, va ser una experiència, doncs això que diu el Martí, de referència, no sé si va ser el primer, però un dels pocs centres d'atenció de salut mental.
1: La meva dona hi treballava.
2: Municipal, públic i municipal, i partíem amb aquest avantatge, i mira com estem ara.
1: Com hem acabat.
2: Sí, i a més és un servei importantíssim, perquè, per això, no?, el que diu el Gerard,

0: poden tenir la mateixa durada, que a vegades és necessària, que en un privat. Clar, un privat on tu pagues per visita doncs tants diners per visita, no? El públic, no només hi ha manca de professionals pel volum que han d'atendre, sinó que, a més, segons quins tipus de tractaments de llarga durada no els poden fer. No els poden fer, perquè llavors ja el col·lapse ja seria monumental, i per tant han d'anar a centres privats pagant, òbviament, el que correspongui.
1: Però això el que fa, en realitat, o sigui, qui afecta això, en realitat, evidentment, en tots els serveis públics, és a la població que ja és més vulnerable de sortida, no? Perquè hi ha una part de la població que li és igual, no? Que davant d'aquest recurs insuficient del sistema públic s'anirà al sistema privat sense cap problema, no? I no li suposarà cap dificultat, no? Aquí el problema real és que això a qui afecta, qui no té possibilitat d'accedir al sistema privat, és la població que ja és més vulnerable.
2: Però això és amb tot.
1: I això, dic com en altres serveis.
2: Amb l'electricitat, amb tot, al final els que més...
3: Ho podem lligar, no?, amb la dada que hem donat, que la renda de mitjana per càpita a Rubí és de 18.000 euros, els pisos, els lloguers dels pisos ja els pots trobar per 1.200, i a més, hauries d'intentar tenir diners, perquè resulta que aquests tenen, aquest centre, una ràtio per cada terapeuta de 180 infants. El Martí apuntava, clar, és que si és públic no estaràs una hora, estaràs 30 minuts, t'adonaran cada dos mesos. És que no surt.
1: De fet, hi ha mapes, on es veu perfectament que els barris, zones o ciutats amb rendes més baixes, la salut de la ciutadania és pitjor.
4: Sí.
1: I això no és una casualitat. I no té a veure només amb el mode de vida, sinó amb l'accés a una atenció sanitària de qualitat. No? Ser pobre també és tenir menys salut.
4: Tenir menys salut.
1: És molt fort. Sí, està
3: clar. Ja està amb l'estrès, en com podré arribar, com podré pagar, i sobretot el que pateixes.
4: Els mentals també influeixen moltíssim.
1: Bueno,
4: diner
1: no és salut mental, és el capitalisme, amigos, no? Que ara tot, no tenim un problema de salut mental, tenim un problema d'un sistema que nos apreta, no?, una mica.
3: Doncs, déu-n'hi-do, hem estat parlant de sanitat pública, dels CAPs, de l'hospital, de salut mental, infantil, juvenil, de renda per càpita, dels lloguers, de com està la situació, que ens deixa així un gust de boca una mica així, no? Esperem que amb l'edició aquesta que es farà a Rubí, no sé si és aquest cap de setmana del Per Tapes, no me'n recordo ara, doncs, mira, puguem almenys agafar una mica d'energia i de forces, també.
4: Ah, està bé.
3: Sí, bueno, no, continuen estant allà, però mira, digues.
2: I aquest diumenge la cursa de la dona.
3: Aquest diumenge...
2: Suposo que estareu tots apuntats, eh?
3: Sí. Rècord històric, que hi ha més de 2.160 inscrites. Ja us podeu inscriure fins demà a mitjanit. L'edició passada només van ser 1.700, doncs escolta, que s'han batut el nombre d'inscrits. Moltíssimes gràcies a tots quatre.
0: Adéu. Gràcies, bon dia. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. La renda per habitant de Rubí ha pujat un 5% respecte a l'anterior registre, situant-se al voltant dels 18.500 euros anuals, segons les últimes dades publicades per l'Institut Català d'Estadística. La ciutat, però, continua a la cua de la comarca pel que fa a la riquesa dels seus veïns i veïnes. El càlcul es fa a través d'un indicador conegut tècnicament com a renda familiar disponible bruta. La quantitat que surt de sumar tots els sous, ingressos i prestacions que es perceben al municipi, restant impostos i cotitzacions i dividint entre tots els seus habitants. Doncs bé, en el cas de Rubí, l'evolució des de 2010 de la renda mitjana permet veure l'impacte de situacions com la crisi immobiliària o la Covid, lògicament, fins a arribar als 18.500 euros l'última dada, la del 2023. Tot i la pujada del darrer any, la riquesa per càpita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana, més de 20.000 euros, especialment de la del conjunt del Vallès Occidental, d'uns 21.300. De fet, a la comarca Rubí només supera la renda familiar disponible

0: disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet. Sabadell i Terrassa tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que a Sant Cugat se superen els 30.000.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I la coordinadora d'entitats per una sanitat pública de Rubí segueix recollint signatures per presentar-les al Parlament i tornar a demanar de nou una sanitat pública de qualitat aquí a la ciutat. Concretament, volen un hospital al 100% públic, al quart cap de la ciutat, la reducció de les llistes d'espera i reforçar la salut mental i la pediatria. De fet, la coordinadora també ha reaccionat a la resposta per escrit de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra sobre aquest futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. La coordinadora assegura que un centre d'alta resolució no cobreix les necessitats de la ciutat. Des de la coordinadora asseguren que no estan satisfets amb aquest tipus d'hospital, com ho explica el Martín Pretel, que és integrant d'aquesta associació.
2: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia. És un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operació, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
0: En el futur esperen reunir-se amb la Comissió de Sanitat del CatSalut per presentar les seves inquietuds i més endavant fer la seva queixa al plenari del Parlament de Catalunya. De la mateixa manera, també tenen previst reunir-se amb Castellbisbal i amb Sant Cugat per fer uns punts en comú en defensa d'aquest hospital per la zona.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: I en esports passen davant del Rubí B i de la penya blaugrana Ramon Llorenç a tercera catalana per la permanència. Toni Bravo Rodríguez.
3: El grup 12. El Rubí B va sumar una victòria vital. 2-1 contra el Marianao Poblet B. Fa un pas molt important cap a la permanència després de trencar 5 derrotes seguides a aquesta dinàmica negativa. L'equip és 11 amb 31 punts. La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar 1 davant la Farga. Deixa la salvació pràcticament encarrilada a 37 punts i un final de lliga tranquil. El grup 7. Derrota de l'Olímpic de Can Fatjó B, 2-1 al camp del segon classificat, el camp Parellada, va competir bé, els de Fran Moreno continuen quarts amb 46 punts, mantenen opcions d'acabar tercers en les últimes dues jornades. Pel que fa a l'handbol, empat treballat del Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, 29-29 en un duel directe, molt igualat, fins al final els de Sofian Azuache va marxar al descans perdent 15-13, però van reaccionar a la segona part, fases de bon joc, defensa compacta. Amb aquest punt, el 20 se situa setè, 31 punts, enmig d'una dinàmica regular, però mantenint-se ferm a la zona mitjana de segona catalana.
0: Tornem en una hora més informació de la nostra ciutat.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
3: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
4: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
5: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
6: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
7: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
8: Tornen l'Estel i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
9: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
8: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
9: Inspira't!

0: dia amb Belén Tierno.
1: Les 11 i 7 minuts, molt bon dia, entrem a la recta final del Rubí al dia. Ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui parlem de salut i també rebem els estudis als futurs periodistes i presentadors de programes de Rubí. Avui, a partir de 11:45, parlem amb els alumnes de l'Institut Torrent dels Alous. Ells fan Ràdio Torrent, la ràdio de la seva escola, i un projecte que es diu Patis de Ràdio. La Judit, el Max, l'Abril, la Noa, la Íria, la Naia, el Lluc, la Leire i l'Héctor ens parlen dels seus podcasts i els executen en directe. Els tres grups han estat seleccionats com els millors podcasts de l'escola i avui, com a premi, els fan per tot Rubí, per tota la ciutadania. La convidada musical és Lola Índigo. La granadina és una de les caps de cartell del Xar Festival, que es farà els dies 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum, i escoltarem la seva música. I en uns minuts parlem amb el Marc Toro, amb el nostre farmacèutic, de suplements alimentaris com el magnesi, la creatina o les proteïnes, que ja sabeu, molta gent fa servir, però avui volem saber en quin cas és adient. Ja sabeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació, és el 93 588 59 60.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Saludem el Marc Toró, el nostre farmacèutic de la farmàcia Can Oriol de Rubí. Hola, Marc, bon dia.
1: Belén.
0: Hauríem de començar per definir, perquè jo he dit molt alegrement, suplements alimentaris. La creatina, la proteïna i el magnesi són suplements alimentaris?
1: Són complements, però al mateix temps es podria definir cadascun d'ells, no? D'una forma específica, eh? Perquè, de fet, doncs, per exemple, la proteïna forma part del nostre organisme,
0: clar,
1: no? El magnesi també, i la creatina també en bona part, no? Llavors, per una banda, dic perquè es pot diferenciar, ni que sigui mínimament una cosa de l'altra, val?
0: Sí.
1: La creatina és un compost orgànic format per 3 aminoàcids, val? Això ja és una cosa. Per altra banda, hi ha la proteïna, que això ja és un macronutrient, és un nutrient d'estructura gran, val? Macro, val? Que també és necessari en el nostre organisme i també està format per aminoàcids, val? Diferents. La creatina està formada per glicina, metionina i arginina, i la proteïna per més número d'aminoàcids. I després està el magnesi, que això és un mineral, però també és un mineral essencial, val? O sigui, que estem parlant en el fons de suplements que tenen una certa característica d'essencials pel bon funcionament del nostre organisme. O sigui, que jo el denominador comú seria que és essencials.
0: Els trobem, o aquests elements els trobem en aliments, però no sempre en la quantitat que seria desitjable, no? O sí. No sempre els consumim en tanta quantitat, no?
1: Sí, i també passa que no sempre... o sigui, que el suplement, com que ja ve amb seleccionada la sal, perquè això també és diferent, clar, en funció del tipus de magnesi, doncs hi haurà una funció o una altra, i en funció del tipus de magnesi, doncs la persona el tolerarà millor o no, s'absorbirà millor o no. I el mateix amb la creatina i el mateix amb la proteïna.
0: Dèiem que és una cosa, no sé si dir que està de moda, però sí que se'n parla molt, i m'imagino que us ho trobeu a les farmàcies, perquè això ho ha vist una servidora, algú que arriba allà i diu, dona'm un magnesi. I aleshores
1: el farmacèutic... I s'abre el mundo.
0: La farmacèutica diu, què necessites?
1: Això,
0: em va fer molta gràcia perquè fa poc vaig veure una senyora que deia, dona'm un magnesi, i la farmacèutica li va dir, espera un moment, per què és? Què necessites?
1: Molt bé.
0: I va treure com...
1: Molt
0: I jo
1: bé.
0: Vaig dir, mora meva, sí que hi ha infinitat de
1: productes. Doncs aquesta companya ho va fer molt bé, perquè sense entendre la circumstància, sense entendre la necessitat, la diversitat que hi ha de sals de magnesi i d'utilitats, clar, pots estar donant-li un laxant a una persona que no ha vingut a buscar un laxant, perquè l'hidròxid de magnesi, un dels principals laxants utilitzats en farmàcia.
0: Clar.
1: Llavors, clar, no seria la, potser la necessitat que tenia aquesta persona.
0: Això em fa pensar que millor anar a un lloc on hi hagi un prescriptor que et pugui... Ho dic perquè alguns d'aquests productes es troben en grans superfícies i tu dius, magnesio,
1: pam,
0: l'agafes. I vés a saber si és el que... No serà nociu. Bueno, no serà nociu, em refereixo. Ha passat uns processos i uns controls, però no vol dir que sigui el que tu necessitis o et faci el servei que necessites.
1: Clar, i això, al final, i a tots els nivells, jo, clar... conec el meu àmbit, que és l'àmbit de la salut, en el context de la farmàcia comunitària, però penso que en qualsevol altre àmbit hi ha professionals que ens poden ajudar i ens poden assessorar en aspectes que nosaltres no tenim un coneixement prou profund. Doncs en aquest cas, igual, el producte està disponible en d'altres espais, en d'altres plataformes, sí, però el consell i l'experiència i la professionalitat estava en els espais sanitaris, no? I en aquest cas la farmàcia comunitària n'és un d'ells. Llavors...
0: Comencem per la creatina, ja deies que són aminoàcids, s'utilitza per augmentar el rendiment físic, o es pot utilitzar per això,
1: Sí, és molt interessant la creatina, perquè la creatina ara se'n parla moltíssim, però fa un temps l'associàvem a un i sí, i faig una característica de gènere, el típic home, no?
0: Sí.
1: De gimnàs, musculant, no? És una opció, clar que sí, però la creatina, en el fons, és un generador d'energia que, a més, té la capacitat de portar-la allà on interessa. Per tant, penso en vosaltres, no? Una activitat, no?, que a nivell cognitiu, a nivell mental, té una exigència, no? Cerca d'informació, està al dia a nivell d'actualitat. La creatina té la capacitat de portar l'energia, l'ATP, a nivell cognitiu, a nivell cerebral. Val? I, evidentment, si estàs fent una activitat física intensa, portarà l'energia allà on el teu cos l'estigui demandant. Si és més de tronc inferior, de tronc inferior. Si és més de tronc superior, de tronc superior. Però fabrica i transporta. La porta allà on et pugui fer més falta.
0: Quina meravella, no? O sigui, sí. És supersàvia, no? La creatina.
1: Sí, sí, sí, sí. Té la capacitat de... d'allà on la demanden, portar-la. I, a més, la capacitat de fabricar-la. És per això que també a vegades la gent diu, ui, però això pot ser que es superposi una miqueta amb la proteïna perquè també té una certa capacitat de recuperació. Sí, però no a nivell tan estructural com la proteïna. Sí que és veritat que pel simple fet de generar energia, doncs clar, determinats teixits agraeixen.
0: Clar. Es recomana la creatina a la menopausa?
1: Sí, sí, sí. I la proteïna.
0: Les dues coses, eh? Mm. En aquest cas, per aquesta funció més cognitiva... O per les dues, no? Perquè hi ha pèrdua de massa muscular...
1: Aquesta seria interessant per complementar juntament la proteïna pel hipotètic risc de perdre massa muscular i per evitar que, fruit de la menopausa, no, que s'incrementa a vegades el teixit lipídic, doncs que no s'incrementi tant el teixit lipídic perquè es manté la massa muscular. Val? Mm-hmm. I al mateix temps també doncs, perquè el desajust hormonal que va associat a la menopausa, val, també porta a vegades, no, un cert decaigudiment.
0: Sí.
1: I llavors això, també la creatina, no, presa com s'ha de prendre, que és important ara, si et sembla t'ho diré, presa com s'ha de prendre, et dona vitalitat.
0: I com s'ha de prendre?
1: Cada dia.
0: Cada dia.
1: I amb bastanta aigua.
0: Amb molta aigua, a primera hora...
1: O... És igual, això, però sí que és veritat que més aigua, millor. No vol dir que te l'hagis de prendre amb 2 litres d'aigua, vol dir que tu te la prens, però que al llarg del dia seria bo que estiguessis ben hidratat, val? I que al voltant d'un litre i mig d'aigua poguessis consumir. Millor efecte farà la creatina. Sí que és veritat que si no es manté una concentració plasmàtica continuada, doncs no es nota tant el seu efecte.
0: I quan s'hauria de prendre? Hi ha una... O sigui, quina quantitat...
1: Cada fabricant.
0: Vale.
1: Vale, això cada fabricant. Cada fabricant ho especificarà perquè les ja més pures, val, i les ja menys pures. Per exemple, tornem al mateix. Aquí, sí, és que no vull tampoc, però clar, ho he d'explicar. Monohidrato de creatina. Doncs és la que nosaltres, per exemple, a la farmàcia Can Oriol tenim.
0: Monohidrato.
1: Sí, és la que nosaltres tenim a la farmàcia i és la que recomanem. Val? És la més biodisponible. Val? I en concret amb una marca concreta, que no la diré, però hi ha diferents monohidratos i hi ha una marca dins d'aquestes que és la que té més prestigi, doncs aquesta és la que tenim i és la que recomanem, val? Perquè hi ha millor absorció i amb menys quantitat tens el mateix efecte.
0: Molt bé. Anem a la proteïna. Sobretot fins ara pensàvem que era una cosa que anava bé per la gent gran, pels nens i pels esportistes.
1: Sí, i ara hi ha una situació que la vull esmentar perquè és molt, molt freqüent. Per avis, superimportant. La sarcopènia és un problema i va associat... Sarcopènia, pèrdua de massa muscular, debilitat, no? A nivell físic. A menys sarcopènia, menys risc també de fractures.
0: Clar.
1: Val? I és una edat en la que estan molt exposats a una caiguda i a una hipotètica fractura. Per tant, la musculatura és com una protecció del nostre sistema ossi. Val? Llavors, la gent gran seria fantàstic que el prengués, perquè, a més, són persones que, no sé si tens a prop gent una miqueta de més avançada edat, cada vegada els costa més
0: menjar carn,
1: menjar proteïna del peix, sí, però, clar, també en funció de la butxaca, doncs, també és un pèl més car, doncs és bo, si no es pot, per aquesta altra part, suplementar-ho amb suplements de proteïna. Que seria l'ideal que fos una que es diu, jo et dic, creatina, monohidrato.
0: No, vale? Si tinc tot el paper ple de noms raros. Sarcopènia, aminoàcid, digues.
1: I la proteïna, aquesta serà fàcil de recordar, whey.
0: Whey?
1: Whey, W-H-E-Y.
0: I perquè això no és un nom, no,
1: és un
0: nom
1: suero,
0: comercial.
1: És un suero. Ah-ha. És un suero, val? El que passa és que aquesta proteïna és més biodisponible. És com que el cos la reconeix més com a ceba, i després dins d'aquesta n'hi ha diverses. Clar. Tampoc vull estendre'm, però vale, dins del whey hi ha diferents.
0: Vale. Segur que la gent més jove ho recordarà,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Whey. Whey, què passa, whey?
0: Què passa, whey? Doncs proteïna, què passa, whey? Deia als nens, de vegades, nens petits, que també els hi costa menjar una quantitat important de proteïna... ho recomanes o no?
1: No seria la principal indicació, val? Sí que és veritat que en els nens tot allò que pugui venir aportat per part
0: de l'alimentació,
1: fantàstic també, perquè es tenen per davant molts anys i és bo que la nutrició, no, en forma d'aliment sigui adequada. La que sí que nosaltres és una situació en la que recomanem moltíssim és la menopausa, un altre cop. I et sonen aquests medicaments que la gent està utilitzant ara per injectar, per perdre pes?
0: Sí.
1: El que es veu és que tothom perd pes, però que al voltant d'un 20% d'aquesta pèrdua de pes és pèrdua de massa muscular.
0: Vale.
1: Llavors,
0: per tant,
1: si tu et suplementes amb proteïna mentre t'estàs injectant aquests medicaments per perdre pes, preservaràs aquell 20% de massa muscular i perdràs el teixit lipídic, la massa grassa, que sí que és la que vols perdre.
0: Perfecte. No, estava pensant en lo dels nens, quantes mares, sobretot mares segur, us venen a dir, és que el nen no menja gaire.
1: Sí, llavors això...
0: Això és una obsessió.
1: Sí, però hi ha, per això, abans, penso que hi ha suplements que estimulen la... naturals,
0: sí,
1: que estimulen la gana. Llavors preferim nosaltres, la nostra recomanació va més a... anem a estimular la gana d'aquest noi o noia, que no pas aportar...
0: De forma artificial, tot i que és bastant natural.
1: Sí, però em refereixo a tan fàcil.
0: Ja.
1: Perquè si no, és que arribarà un punt en què els nanos acabaran... No?
0: Sí, com aquelles pel·lícules,
1: no?
0: Prenent...
1: alimento liofilitzat... Llavors...
0: Important, que aprenguin que els aliments són la font... De la seva nutrició i de la seva energia, no?
1: I per això és tan ric en proteïna l'ou, i per això és tan ric en proteïna el peix, i si hi ha una necessitat especial, un noi de 20 anys que està estudiant i que al mateix temps li agrada anar molt al gimnàs, doncs clar que sí, però que s'alimenti també.
0: Clar. No, però aquests, jo crec que els de gimnàs ho tenen clar, allò de l'alimentació i què és el que han d'aprendre. I acabem amb el magnesi, que aquest també sembla que ha de curar-ho tot i ens ha de fer la font de l'eterna joventut, no? Que suposo que no, però vaja.
1: No, jo me'n prenc i passen els anys també, però bueno.
0: Bueno, no se't nota, els anys. És el magnesi.
1: Tu, perquè em mires amb bons ulls. És el magnesi. Aviam, el magnesi a mi m'encanta, perquè si preguntes a la farmàcia o preguntes a la teva metgessa, infermera, infermer, metge, i li dius el que et passa, doncs podré recomanar-te un tipus de magnesi que s'adequa a les teves necessitats, i ja està. Que necessites anar al bany? Doncs sí, hi ha un hidròxid de magnesi que laxa, per tant, ja ho tens, val? Però després hi ha d'altres que serveixen per una cosa o una altra. Que hi ha més fatiga muscular, allò que dius, ostres, que no sé què passa, la musculatura, estic cansat, inclús algunes rampes...
0: Magnesi. No.
1: Malato de magnesi.
0: Malato de magnesi.
1: Avui la Belén li falta full.
0: Sí.
1: Quins estos nombres.
0: Malato de magnesi. Bueno, no són tan complicats. He llegit que també serveix per l'ansietat i per la son. És a dir, que de nou té elements físics o fisiològics i també mentals.
1: I també alguns mentals, sí. En aquest cas, el que et diria és que per millorar el descans és el... Aquest sí que és rarito, de verdad, Bisglicinato.
0: Bisglicinato.
1: Vale. De magnesio. Aquest sí que està més pensat per la recuperació, el to físic i el descans. Vale?
0: Per tant, s'ha de prendre a la nit o no és com una medicina per...
1: Hi ha gent que el pren a la nit, val? I hi ha gent... És que en funció una miqueta de la necessitat, aquest podria ser un dels que es prengués per la nit. També el que t'he dit abans, per si hi ha una... fatiga muscular o, per exemple, persones que estan amb medicació pel colesterol, que a vegades provoca la medicació del colesterol una certa fatiga muscular, doncs un d'aquests dos podria ser bo per millorar aquesta sensació de, oi, mira, tinc la musculatura com menys fatigada. Doncs aquestes dues opcions podrien encaixar. El bisglicinat més per la recuperació. Per tenir, quan el recomano molt a la farmàcia, intento dir que aconseguirà que el teu son sigui una mica més reparador.
0: Que ja és molt.
1: Que ja és molt.
0: Clar, i a més, no només a nivell de dormir, sinó de recuperació del teu cos, perquè la son serveix també per això.
1: Sí, però no pensem en un efecte...
0: immediat.
1: Hipnòtic.
0: No.
1: No? Vull dir que em refereixo que no és que indueixi la son com la melatonina, que ho fa d'una forma molt fisiològica, però no, en aquest cas és perquè el teu son sigui un son més reparador. Uh-huh. I després hi ha un altre salt, que és el citrat, que també és vàlida. Val? Que aquesta és una miqueta més general, val? Mm-hmm. I aquesta vegada es pot tenir efecte laxant. Llavors, és anar vigilant amb les persones. No, és que jo vaig lleuger de ventre, doncs potser
0: no
1: el
0: citrat
1: l'estalvio i vaig a per un altre. És pregunta. Mm-hmm. És pregunta a la farmàcia i saber que magnesi, creatina, proteïna, beneficis a nivell de l'organisme, moltíssims, presos d'una forma constant, realment tenen una millora significativa en el nostre funcionament mental i físic i preventiu de lesions.
0: Hi ha alguna contraindicació?
1: Aviam, per exemple, el que podríem dir és que la proteïna whey s'hauria de vigilar amb els intolerants de la lactosa. Uh-huh. Val? Sí que és veritat que en funció... Clar, dins de la whey t'he dit que hi havia diferents tipus.
0: Sí.
1: Doncs hi ha algunes que tenen menys lactosa. Per tant, aquestes persones podrien anar a una d'aquestes opcions. El que et deia, persones que tinguin colon irritable, síndrome de Crohn, clar,
0: no citrato.
1: Ojo amb les sals de magnesi que tenen un efecte més... o que podrien tenir un efecte més laxant. També s'ha de vigilar. I en canvi la creatina... Ostres, tu.
0: Funciona...
1: Com, evidentment, si hi ha una insuficiència renal severa, no. Però no hi hauria una contraindicació claríssima com les dues que t'he dit en el cas de la proteïna i el magnesi. Ja et dic, insuficiència renal moderada, severa, sí que podria ser, però llavors això ja hi ha d'altres medicacions que t'estan indicant.
0: Clar. Que hi ha això, o sigui que la pròpia farmàcia ja et diran, mira, en el teu cas no ho pots prendre. Doncs Marc, moltíssimes gràcies, avui sí que un pou de saviesa, m'he apuntat tots els noms, espero que la gent a casa també, i per tant li serveixi per això que està tan de moda o que tanta gent en parla, doncs saber què és i informar-se amb el seu farmacèutic.
1: I que a prop que això... Tots a prop de casa tenim una farmàcia, segur que amb ganes de voler aconsellar, i nosaltres de la farmàcia Can Oriol per descomptat.
0: Molt bé, doncs fins d'aquí uns dies. Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
3: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
0: Dos minuts perquè siguin 11:45. Dèiem que avui la nostra convidada musical és Lola Índigo, que visitarà Barcelona el dia 24 de juliol dins el Xer Festival al Parc del Fòrum. Escoltem un dels seus darrers treballs musicals, es diu Les Iniciales, i està fet en col·laboració d'altres cantants, en aquest cas d'origen andalús.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
4: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
2: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
6: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat.
8: Programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música.
7: Us hi esperem.
9: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
1: Avui ens acompanyen els alumnes de Ràdio Torrent. Aquests alumnes han participat al projecte Patis de Ràdio, que, com el seu nom indica, dediquen l'hora del pati a elaborar i gravar programes de ràdio o podcast. Per Sant Jordi van fer una selecció dels millors podcasts i tenen com a premi, han tingut com a premi venir a la ràdio, sobretot per fer el seu podcast en directe i perquè els pugueu escoltar des de casa, perquè els pugui escoltar tota la ciutadania de Rubí. Per tant, això que ve ara és un reconeixement als millors podcasts de l'any dels Patis de Ràdio, un espai obert i lliure, diuen, des del centre, on l'alumnat pot crear i gravar els seus programes de forma autònoma. Per començar, rebem els estudis al tercer finalista, el tercer millor podcast de l'any, que és el Rainbow Podcast, que fan alumnes de quart d'ESO i de batxillerat i que avui representen la Judit Martínez i el Max Beltrán. Molt bon dia, benvinguts.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, jo ja us coneixia perquè ja vam tenir ocasió de parlar quan vam fer el programa especial de l'estrena, en aquest cas de la ràdio del 25, i imagino que heu avançat i heu après molt des de que ens vam veure, no?
3: Sí, bastant.
1: Sí? Sí. Ara ja podríem dir que sou uns professionals del podcast?
2: Per suposat.
3: Sí.
1: Molt bé. Doncs jo us coneixia, però la gent que està a casa no. Per tant, vosaltres mateixos expliqueu-nos què és el Punt Rainbow. Comencem, em sembla que comença la Judit amb aquest podcast en el que us explicaran què és el Punt Rainbow i quina feina fan.
3: Bé, doncs nosaltres som el Punt Rainbow, que és un espai a l'institut, i doncs bé, és un espai on treballem temes com és l'homofòbia, tot el que és relacionat amb el col·lectiu, el feminisme, i doncs cada trimestre de l'institut fem una activitat dedicada a un dia històric, com són el 25 de novembre, el 8M o el 17M. I doncs, per exemple, el 25 de novembre, que va ser el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de la Dona, vam fer frases i les vam posar a la biblioteca perquè la gent com veiés tot el que posàvem, i així doncs va ser, doncs, pensem que va ser una manera doncs bastant visual per conscienciar aquest dia.
1: Si us sembla, a partir d'ara comença el podcast Rainbow i, per tant, els micròfons són vostres.
3: Vale.
1: Vinga.
2: Hola a tothom. Sabeu què? El Punt Rainbow torna a Ràdio Rubí. Sí, ho heu sentit bé. Tornem amb més força i més ganes que mai. Som la Judit i el Max i estem superemocionats de tornar a compartir amb vosaltres el que fem al Punt Rainbow.
3: Bé, com ja se sap bastant, el Punt Rainbow és un espai on treballem temes molt importants i molt actuals. Cada trimestre ens enfoquem en una activitat diferent, sempre dedicada a dates clau del calendari. Per exemple, el 25 de novembre, Dia Internacional a l'Eliminació contra la Violència de les Dones, vam crear cartells amb missatges positius i els vam penjar a la biblioteca. Va ser una manera molt visual per conscienciar aquest tema tan greu perquè la gent ho veiés.
2: Per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, vam organitzar una paradeta en moda de quiosc dins de la cantina de l'institut. La idea era incloure els companys i companyes proposant-los preguntes de diferents nivells de dificultat, fàcil, mig o difícil, sabent temes relacionats amb la igualtat de gènere i el feminisme. Van ser molt interessants les seves respostes.
3: I pel que fa al 17 de maig, que és el Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, encara no ho tenim fet, però ho estem preparant i serà una activitat molt, molt xula.
2: Però el Punt Rainbow no només és activitats, i ja, és un projecte gestionat per estudiants, amb el suport inolvidable de la nostra professora Natàlia Coleto, a qui ja coneixeu, ja que va vindre anteriorment a les jornades feministes.
3: Cada dilluns tenim un espai de consultes al segon pis del nostre institut. És un lloc on els alumnes poden venir i poden explicar els seus problemes de manera totalment anònima. I això doncs pensem que ajuda molt, ja que normalment només necessitem parlar i que alguna persona ens escolti, i llavors pensem que doncs aquest espai pot ser un molt bon lloc per molts.
2: Ei, espera, que les novetats surten d'aquí. També estem treballant amb un nou podcast que us encantarà. En ell farem una entrevista a una actriu molt coneguda que segurament reconeixeu si heu seguit OT 2023. Serà una conversa molt interessant i propera.
3: El Punt Rainbow porta molts anys actiu a l'institut, fins i tot molt abans de que nosaltres entréssim a l'ESO. Jo personalment vaig començar des de segon de l'ESO i el meu company Max porta també des d'aquest curs. És important destacar que el Punt Rainbow no es limita exclusivament al col·lectiu LGTBIQ, tot i que és un dels nostres temes principals, també abordem temes com és el feminisme, el racisme i molts altres. La nostra visió és molt àmplia i és molt inclusiva i busquem crear un espai segur per a tothom.
2: Moltes gràcies per convidar-nos a explicar el nostre punt i tothom hi escolta. Moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia.
1: Doncs la Judit i el Max, que són els tercers finalistes d'aquest millor podcast, que ens han fet aquesta demostració ara perquè els escoltin més enllà del seu centre, del seu institut, perquè els escolti fins i tot la seva família, que potser no els ha escoltat, perquè clar, al final el podcast és una cosa que es fa al centre, tot i que es pot escoltar també a fora. Ara farem passar al següent grup i, per tant, al següent podcast, però li hem demanat a la Judit i al Max que triïn un tema musical que il·lustri què és el que es fa al Punt Rainbow, o un artista que sigui un símbol per a la comunitat LGTBIQ+, pel feminisme i per tot això que explicaven. I heu triat Born This Way, de Lady Gaga. Per què?
3: Perquè doncs, pensem que és un tema que explica molt bé tot el que és el col·lectiu, ja que és, doncs, sí, és un tema molt inclusiu d'una actriu, que és, o sigui, una cantant que a mi personalment m'agrada molt. Llavors penso que és un tema que està molt ben escollit.
1: Doncs moltíssimes gràcies, nois. Noi i noia. Gràcies. Adéu.

0: Seguim descobrint els podcasts de l'escola o del Institut Torrent dels Alous i ara arriben uns altres finalistes, escollits també com a millor podcast de l'any. Es diu Cap a l'ESO i està protagonitzat en aquest cas per la Naia, l'Abril, la Noa, el Lluc i la Íria. Molt bon dia a tots quatre. A tots cinc.
1: Bon dia.
0: És que presentar-vos a tots un a un era una mica complicat. Vosaltres sou els més joves, oi?
2: Sí.
0: L'escola? Quin curs feu?
1: Primer.
0: Primer de l'ESO. Per tant, teniu entre 12, 13...
3: 13.
0: Què tal l'experiència de fer un podcast?
1: Doncs la veritat és que ens ha agradat molt i esperem continuar així molt temps.
0: Esteu una mica nerviosos i nervioses, no?
1: Sí.
0: L'altra vegada que ens vam veure era quan s'estava inaugurant la ràdio del 25 i estàveu en un espai més controlat, perquè era una escola amb cadires i taules d'escola i amb micròfons. I avui és una ràdio professional. Què tal l'experiència?
1: Molt bé.
0: Molt bé, però insistim, una mica nerviosos. Bé, Cap a l'ESO, com el seu nom indica, és aquest podcast que parla precisament d'aquest inici a l'ensenyament secundari obligatori, és a dir, l'entrada a l'institut, per això el fan els més joves del centre. Així que, com en l'altre cas, ja veieu que estan tots preparats, us explico, porten els seus ordinadors, els seus guions, molt ben preparats, i per tant, quan vulgueu, comencem amb el vostre podcast. Sí? Som-hi. És que s'han d'organitzar, perquè han de dir una cosa tots alhora. Va, jo conto i vosaltres feu, eh? Un... És a la de tres, eh? Un, dos, tres.
4: Bon dia, som Cap a l'ESO.
5: Crec que, com ho hem dit tots a la vegada, no s'entès molt. Nosaltres som...
6: Cap a l'ESO.
7: Naia, ho volia dir jo.
1: I jo també.
8: Ho volíem dir tots.
5: Però ja ho hem dit. Comencem?
1: Vale, ens presentem. Jo sóc la Noa, tinc 12 anys i vinc de l'escola Canal Zamora. I aquí davant tinc a Líria.
7: Sí, olis, jo sóc Líria. I tinc 12 anys i vinc de l'escola Torre de Llora. I aquí està la meva amiga...
5: Abril! Hola, jo tinc 12 anys i vinc de Canal Zamora. Davant meu es troba una noia que es diu Naia.
9: Hola, sóc la Naia, tinc 12 anys i vinc de la Torre de la Llebre com Líria.
8: Què, a mi no em presenteu o què?
1: Ups, per aquí el nostre tècnic, que avui s'uneix a nosaltres, el Lluc.
8: Hola, sóc el Lluc, tinc 13 anys i vinc del Torre de la Llebre.
7: Avui estem aquí perquè al nostre institut, junt amb Rainbow Podcast i Màxim Volum, hem guanyat els Jocs Florals i ens han convidat a venir a...
5: Ràdio Rubí!
9: Avui us explicarem de què va el nostre programa de Cap a l'ESO.
1: Sí. El nostre programa és on expliquem com és el canvi de primària a secundària. Per exemple, en el primer programa diem quins canvis vam notar més i ens barallem de si hi ha 3 o 4 escales.
8: És veritat. Jo, encara que sóc el tècnic, he estat a cada programa i sí que van discutir fins i tot quan vam acabar de gravar el programa, seguien dient hi han tres, no hi ha quatre.
5: Sí, i en un altre tornem al gran pas de primària a secundària.
7: I també en parlem de les excursions que hem fet durant el curs i moltes més coses.
9: Clar que sí, Iria, i també hem parlat del carnaval de...
1: De les colònies.
7: Però no serveix de res que expliquem com són els nostres programes si no saben com escoltar-ho.
8: És veritat. I a més, estem fent spoiler.
1: Recomanem molt que ens escolteu en e-books.
5: I més, si sou gent que està a 6è i l'any que ve passa l'ESO.
7: A més, és gratis.
9: Tens un munt d'informació sobre l'ESO, d'una manera dinàmica i divertida. Ho expliquem noies de primer de l'ESO. Per tant, som unes expertes.
8: Però jo crec que es preguntarà la gent per què hauríem d'escoltar els programes que fem si total, per què els servirà.
1: Què has dit, què? Doncs han d'escoltar-ho per un munt de raons. És divertit, és xulo, és lo millor.
5: Sí, perquè t'ensenya el pas de primària a secundària.
7: O almenys com ho hem vingut nosaltres.
8: Ai, vale, ja veig que raó no us falta.
9: Bé, noies, el temps ens acaba i hem de marxar un altre cop cap a l'insti.
1: No ens podem quedar una miqueta més?
7: Sí, jo vull continuar.
8: A mi també, m'agradaria, però hem de marxar.
5: Llavors, ens acomiadem?
1: No!
7: Vinga, va, Noa.
1: Vale.
9: Adeu a tots i a totes.
5: Esperem que us hagi agradat.
1: I no us oblideu d'escoltar-nos a e-books.
7: On podeu entrar a través de la web de l'Institut Torrent de Salous i clicar sobre l'icona de Radio Torrent.
8: Vinga, a la de 3, 2, 1...
4: Adeu!
0: Doncs molt bé, perquè a més aquest podcast era un podcast publicitari, eh? És a dir, per escoltar també l'espai a e-books. M'he quedat amb el tècnic, per això no el vaig conèixer, perquè ell no estava a la taula el dia que vam fer les presentacions, sinó que estava mirant... avui has pogut veure el teu homòleg, el José Malagón, el nostre tècnic. L'has pogut conèixer? Us heu conegut entre tècnics? La veritat és que vas vestit de tècnic.
2: ¡Ay, qué cosa más grande!
0: El nostre tècnic t'ha ensenyat una mica la maquinària i tot això, o no?
3: De moment, no.
0: T'interessaria?
3: Sí, molt.
0: Aquí estem molt interessats en la pedrera de tècnics. És a dir, no sé.
6: Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí.
0: Eso sí, és muy bien. En, no sé, 4, 5 anys, qui sap, podries estar on està el José Malagón. Perquè, a més, per les ràdios municipals i per les ràdios locals també passen molts estudiants en pràctiques. És a dir, que si et decideixes això de la tècnica, portar-ho com a professió, potser podries acabar també al darrere del vidre. Quina cara fa?
10: Tu estàs preparadíssima.
0: Tu estàs preparadíssimo, eh? Preparadíssimo. Després t'ensenyem una mica els estudis.
3: Gràcies.
0: Heu triat un tema musical o li heu deixat al tècnic? De vegades hem de dir que els tècnics trien els temes musicals,
5: doncs,
0: i els trien força bé.
5: Hem triat un tema que...
0: O sigui, no l'ha triat el Lluc,
5: no,
0: eh?
5: No, no.
0: Ostres, Lluc, no tens ni veu ni vot, eh?
9: Noi? Hem triat la cançó de Sort de tu, d'Oques Grasses, perquè sort que ens hem conèixer i que estem aquí tots junts.
0: Això inclou el Lluc?
5: Sí. Sí.
0: Perquè he notat que havia una mica... Clar, com elles són les presentadores i fan el guió, sembla que el Lluc està una mica com menys important, però alerta, que els tècnics són importantíssims.
11: Claro que sí, campeu.
0: Perquè si no fem... És a dir, els que estem aquí parlant, podem tenir un molt bon guió o no tenir-ne, podem preparar-ho molt bé, però si ells no fan la seva màgia, això no sona. Per tant, important. Què deies, Lluc?
3: No, res.
0: Alguna cosa deia, com dir, cuidado, alerta. Bé, doncs, moltíssimes gràcies als 5. Us esperem un altre dia. Seguireu l'any que ve fent més podcast, encara que no sigui el de Capaleso.
3: Sí, no?
5: Sí.
7: Sí. Jo crec que possiblement sí.
0: Sí, home, sí. Ara que sí. Ja ho teniu per la mà, segur que s'us acut algun projecte nou. Va, quedem-nos amb la música. Qui la presenta?
1: L'Abril.
5: No! Doncs jo. Sort de tu, d'Oques Grasses. Brindem per

0: I acabem aquest repàs dels podcasts del Torrent dels Alous amb els més canyeros, amb Màxim Volum, que són els encarregats de fer els podcasts musicals. Ens acompanyen la Leire Rodríguez, la Noa Serrano i l'Héctor Blancat. Molt bon dia a tots tres.
1: Bon dia.
0: Jo deia, sou els més canyeros perquè sou els encarregats de la part musical, no?
2: Sí.
1: Efectivament. Nosaltres posem el ritme a l'escola.
0: Que xulo que és l'Héctor. Ja el vam conèixer. No, però és veritat. Poseu el ritme a l'escola i perquè no us deixen més enllà del podcast.
2: Ojalà.
0: O sigui, ja només faltaria posar música. Va, doncs, com els vostres companys, els micròfons són vostres per començar el vostre podcast.
2: Qui no ha escoltat música mai a la vida? Doncs en efecte, nosaltres som la Noa Serrano, l'Héctor Blancat i jo, la Leire Rodríguez, i tenim un podcast a Radio Torrent on ampliem les ments musicals dels nostres oients.
3: Al nostre podcast parlem de les carreres dels nostres artistes preferits, de la seva trajectòria, el món a la música, des que van començar fins ara, inclòs els seus hits més escoltats.
1: Parlem de tota mena de música, com, per exemple, aquesta que esteu escoltant ara. També parlem d'Enhypen i Melendi, i aviat portarem més artistes com Rosalía i la famosa Tina Turner, que d'aquí poc sortirà al seu podcast en col·laboració amb una de les professores d'economia, Julia Lucas.
2: Qui no coneix a Melendi i el seu Caminando por la Vida?

0: I nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
1: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear. Així que, gràcies. No
2: necesito dinero. Doncs amb ells posem punt i final aquest tastet dels podcasts de Ràdio Torrent. Si no m'equivoco, us han tornat a seleccionar com a finalistes pels Premis Educat, no? On tenim la mestra?
3: La Laia.
2: Confirmat, no?
1: Sí.
2: Esteu contents, no?
1: Sí. Molt.
4: Toma ja!
0: Contentíssims.
2: Home, està molt bé, perquè és una cosa que vosaltres vau començar a fer una mica per plaer, per hobby a l'escola, però que un projecte com aquest tingui doncs el reconeixement juntament amb altres centres que també fan iniciatives d'aquestes característiques també és un orgull, no?
0: Sí, sí,
1: la veritat que
0: totalment.
1: Sí.
2: Qui em contesta amb una mica més...
0: Bueno, doncs, això com has dit, vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.
2: Doncs res, aviam si us emporteu el premi cap a Rubí, que teniu molts, tenen molts premis, eh? O sigui, aquests podcast avui serà el primer dia en la meva vida que no sabré dir podcast. Dic que aquests treballs que heu fet han tingut diversos premis i això també està molt bé. Vosaltres seguireu l'any que ve fent podcast?
5: Jo crec que sí.
0: Sí, encara que ara estem una mica de parón per trimestrals, exàmens i tot això, tenim l'esperança de poder continuar fent i creant aquest podcast per als nostres alumnes i per nosaltres mateixos també.
1: I pels professors, sí.
2: Doncs moltíssimes
5: gràcies.
2: Això és el que anava a dir, això és el que anava a dir. Gràcies. Fins un altre dia.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
2: Amb el futur de la ràdio de la nostra ciutat, amb els futurs comunicadors, posem punt i final al programa d'avui. Recordeu que tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez, que acabeu de passar una molt bona jornada de dimarts.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El govern català ha presentat un pla de xoc de busos interurbans que pretén millorar el transport públic a tot el territori, dotat amb 21,5 milions d'euros. Està destinat als diferents corredors d'autobusos interurbans que permet fer realitat els compromisos inclosos a l'acord entre el govern i els comuns de cara als pressupostos 2026. Es preveuen millores a les quatre demarcacions i s'aplicaran en un termini d'entre 4 i 6 mesos. La comarca del Vallès Occidental en surt molt beneficiada, per començar. Una de les inversions anirà per al corredor Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí. També es faran millores a altres línies de la comarca, com per exemple entre Terrassa i Sabadell, o també entre Sant Celoni i Granollers, en el cas del Vallès Oriental. La Universitat Autònoma de Barcelona és un altre dels punts que tindrà més servei de bus interurbà. La Generalitat no preveu de moment la creació de noves rutes interurbanes, en canvi sí que està previst fer alguna modificació puntual d'algun recorregut. De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que la voluntat és acordar aquests canvis amb els ajuntaments implicats, ho deia ahir la consellera.
3: El creixement demogràfic i d'usuaris del transport públic, això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin

0: especialment tensionats allà on el transport ferroviari doncs no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldria.
1: La consellera deia ahir que els busos interurbans tenen cada vegada més usuaris. De fet, operadors i govern preveuen arribar als 100 milions de viatges en aquest 2026.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I a nivell cultural, Manu Guix presenta Galàxies aquest dissabte i ho farà al Casino de la Ciutat. El cantant català acaba de treure un EP amb 6 temes, amb títols relacionats amb els astres, que a més parlen d'amor, de sexe o de pèrdues, per posar només 3 exemples. Manu Guix va començar a tocar el piano des de molt petit. El 1987 va començar la seva formació al Conservatori de Barcelona i amb 19 anys va marxar a Becat per continuar la seva formació a Liverpool. És autor de diversos musicals, guardonat amb diversos premis Butaca i també és conegut des de la dècada dels 2000 per la seva faceta televisiva a programes com, per exemple, Operación Triunfo. El cantant català ha explicat al magazín Rubí al Dia que aquest és un dels seus treballs més lliures, tant per les lletres com també per l'estil musical i la producció.
3: I crec que és el disc en el que he sigut més sincer, tant a nivell de lletres com a nivell musical, no? Realment m'he deixat endur per la música que jo sento, per la música que a mi més m'agrada, i jo no puc evitar. Jo he mamat de la Motown, he mamat de tota la música negra dels Estats Units, he mamat molt de Stevie Wonder, i això doncs es transmet una mica, no?, amb la música que faig, amb la música que a mi m'agrada. El que sempre he fet a la vida és envoltar-me de músics millors que jo, perquè així jo semblo que sóc més bo del que sóc. I aquest és el cas, vull dir, veureu una banda d'instrumentistes increïble, un concert sobretot molt energètic. A mi el que m'agrada és l'energia.
1: Doncs Manu Guix and the Veterans actuen dissabte, que és 9 de maig, a les 8 del vespre al Casino, i les entrades costen 15 euros.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la informació esportiva que arriba encapçalada pels bons resultats del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç de cara a la permanència a tercera catalana. Toni Bravo Rodríguez.
4: El Rubí B respira amb força després de superar el Marianao Poblet B 2-1, apropar-se molt a la permanència, trencant la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. La penya blaugrana Ramon Llorenç va sumar un punt valuós, 1-1, davant de la Farga, resultat que consolida un final de Lliga sense patiments. I el grup 7 d'Olímpic B va competir fins al final, però va caure 2-1 al camp del Camp Parellada, segon. Malgrat la derrota, l'equip continua quart, encara somia amb la tercera plaça en un tram final que es presenta obert. La cursa de la dona de Rubí torna aquest diumenge, 10 de maig, ja ha superat el nombre d'inscrites de l'edició passada, quan hi van participar més de 1.700 persones. La resposta ciutadana ha estat massiva, ja s'han superat les 2.160 i les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al web inscripcions.cat. La prova, recordem, no competitiva, amb finalitat solidària, destinarà tots els fons a Oncolliga Rubí, el recorregut 3.600 metres, pels carrers del centre, sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril, i totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com esteu? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodí de Ràdio Rubí. Rubí estrena nova ruta gastronòmica, la Primavera de Tapes, una iniciativa del Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el suport de l'Ajuntament de Rubí, ens convida a saborir la ciutat cada dijous d'aquest mes de maig. Durant aquestes setmanes, els carrers s'ompliran d'olors, de copes que s'alcen, de converses que s'allarguen. La primavera surt al carrer i arriba també als fogons de bars i restaurants per oferir petites creacions que expliquen grans històries. Cadascun dels 40 establiments participants d'aquesta ruta ofereix una etapa única, pensada com una carta de presentació. Una mossegada, o dues, que ens parlen de qui l'ha cuinat, del producte i de l'ànima de cada restaurant. Un recorregut que convida a perdre's, o trobar-se, depèn de com, entre bars i restaurants, descobrint racons i també gustos. I com a tota bona ruta, també hi ha joc, també hi demana participació. El públic pot votar la seva etapa preferida, convertint cada tast en una petita decisió, en una complicitat compartida. La Primavera de Tapes no és només una proposta gastronòmica, és també una manera de descobrir la ciutat tot tastant-la. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a descobrir la Primavera de Tapes.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: cama tabaco.
1: Vinga, amb canyita ben tirar i amb el que convingui, perquè són 40 tapes, 40 restauradors que ens conviden a degustar una proposta gastronòmica amb beguda per 4 euros i mig. Saludem el xef del programa, Blai Ferran, què tal?
2: Molt bon,
1: Molt bon dia.
2: Què tal?
1: Què tal? Bon, com estem?
2: Bé,
1: ganes
2: fantàstic.
1: De primavera de tapes?
2: Amb ganes de dijous per començar a provar tapes. Aquí en tenim ara unes mostres i la veritat, ja no sabria per què no començar.
1: Ei, que no?
2: No.
1: Allà hi ha la Marta Castany, també, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Marta,
3: hola,
1: com
3: bon
1: estàs?
3: Dia. Molt bé.
1: Sí? Sí, ara tens enveja,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí, una mica.
1: Una mica, eh?
3: Una mica, sí.
1: Gana?
3: Sí, també,
1: no?
3: La veritat.
1: Encara
3: sí,
1: no hem dinat, llavors
3: és
1: això...
3: És que aquesta olor que se sent fa la gana.
1: Aquest és el millor privilegi de fer el primer, segon i postres, quan venen els restauradors i ens porten les seves creacions i l'estudi fa aquesta olor a xup-xup, a fons, a salseta, a melós, hi ha molt melós avui a la taula. Allà hi ha la Mari González, del gastrobar Distinto. Mari, què tal, com estàs?
4: Hola, buenos días.
1: A ti te van las rutas.
4: Sí.
1: A ti te van las tapas.
4: A mí me encantan.
1: A ti, todo lo que te dicen, tú pa' allá.
4: Yo me apunto a un bombardeo.
1: ¿Que sí?
4: Sí.
1: La Patricia Barral, del Celler 22. Sí. Patricia, bienvenida.
5: Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás?
5: Encantada, muy bien.
1: ¿Tu primera ruta esta?
5: Sí.
1: ¿Y qué?
5: En 6 años que tengo el establecimiento, la primera vez.
1: ¿La primera vez?
5: Sí.
1: Te han enredado esta, ¿eh?
5: Vaya que
1: vaya
5: sí.
1: Que sí.
5: La Antonella.
1: I el Cristian Ríos, de la Sushiteca, membre també de la Junta del Gremi d'Hostaleria i Restauració. Cristian, què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
1: Tu tens doble funció avui, eh? Vens representant el gremi,
6: sí.
1: Representant la institució, l'organisme que impulsa, que promou i que l'ha liat parda amb aquesta
6: això sembla
1: primavera de tapes, i també vens com a restaurador perquè ens has portat també la creació de la Sushiteca, eh?
6: Exacte.
1: Molt bé. La Marta s'ha preparat una miqueta de 4 dades presentant una miqueta què és aquesta primavera de tapes. Si et sembla, ens posem en antecedents per allò, dibuixar el marc del que serà aquesta ruta de cada dijous, en què aquest dijous, que és 7 de maig, Rubí t'estrena.
3: Exacte, així és, Mariona. Rubí estrena enguany la primera edició de la Primavera de Tapes, una nova iniciativa gastronòmica impulsada pel Gremi d'Hostaleria amb la col·laboració de l'Ajuntament. El funcionament és fàcil. Tots els dijous del mes de maig hi haurà 40 establiments locals disponibles que oferiran una tapa amb beguda per només 4 euros i mig. La iniciativa vol mostrar als rubinencs la gran oferta gastronòmica que hi ha a la ciutat i també vol donar dinamisme als carrers de la ciutat.
1: Es tracta de que sortim als carrers, que provem, que tastem, que descobrim, potser locals que no coneixem. La ruta acaba oficialment el 28 de maig, però després del 28 de maig encara hi ha alguna cosa més.
3: Sí, exacte. El 4 de juny a 5:45 hi haurà l'acte de lliurament de premis de la Primavera de Tapes al Mercat Municipal de Rubí, on es donaran a conèixer 6 premis per les millors tapes.
1: 6 premis, eh? I qui els decidirà aquests premis, Marta?
3: Doncs això serà decisió de tots aquells rubinencs que s'animin a participar a la Primavera de Tapes. Si voleu votar per la millor tapa, heu d'aconseguir 5 segells de 5 establiments diferents mentre tasteu cada tapa. Aleshores, quan tingueu la butlleta completa, podeu votar per la vostra tapa preferida i dipositar-la en qualsevol dels locals que hi col·laboren. Teniu fins al 28 de maig per enviar la vostra butlleta i entrar en el sorteig de 20 experiències gastronòmiques a la ciutat que inclouen des de dinars fins a sopars de luxe.
1: Per tant, si heu decidit fer operació biquini, no seria el moment de començar-la, perquè tindríem un mes de maig en què primer hem de provar 40 tapes i després encara, si ens ha tocat alguna d'aquestes ofertes gastronòmiques, algun d'aquests premis, encara tindríem més opcions de continuar, sí, de continuar menjant. Els 6 premis seran escollits per votació popular? Ara faig veure com que no ho sé.
3: No, d'aquests 6 premis, 3 d'ells seran a votació popular i els altres 3 segons el jurat especialitzat. Tota la informació d'aquests establiments, les ubicacions i les tapes la trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament de Rubí amb tots els detalls.
1: Que hem dissimulat una miqueta perquè, sabeu, com sabeu, el Blai i jo formem part d'aquest jurat especialitzat. Especialitzat, no sé, bueno, ell no sap sé. De cuina i jo sé de menjar. Llavors, entre els dos fem alguna mica
2: d'establiment.
1: Exacte. Vale. Especialitat. Cristian, d'on surt aquesta primavera de tapes? Quan decidiu els restauradors, el gremi, que aquella ruta que feu al novembre està molt bé, però que vosaltres ara en fareu una altra i que la fareu per primavera?
6: Doncs mira, portem potser un parell d'anys treballant amb la junta del gremi, amb l'Alfred com a president, i Antonella és una persona que està al gremi d'hostaleria i ens ha ajudat moltíssim, el Pau de l'Artesana i el David de Sant Patrick's. I portem 2 anys, sembla que hagi passat molt ràpid, però és molt de temps, moltes reunions amb l'Ajuntament, entre nosaltres, a veure què podíem fer. I de sobte, doncs, bueno, vam dir, hem de començar a fer alguna cosa, i la primera opció que vam plantejar va ser això, de fer una ruta d'etapes, però a un mes, que no sigui el novembre, amb una miqueta més de bon temps, terrasseta i de més. I vam començar, l'Ajuntament ens ha ajudat també moltíssim amb això, i els restauradors encantats amb ells perquè han donat tot el suport també.
1: Clar, la Junta del Gremi, i el Gremi té doncs, la capacitat de dir que té la paternitat absoluta de la ruta gastronòmica més gran o més llarga que s'ha fet mai a Rubí. Ja al novembre eren 37 tapes, que ja ens semblava que era un rècord. Doncs vosaltres pugeu l'aposta encara una miqueta més, fins a aquestes 40 tapes de 40 locals.
6: Sí.
1: Us ha costat molt començar 40 restauradors?
6: Ha costat una miqueta.
1: M'encanta, Patricia, perquè em pone cara de...
2: Sí.
1: A mi m'ha costat.
2: A mi m'ha costat, oi?
6: Ha costat una miqueta, però bueno, sí que és cert quan s'ha explicat el projecte que hi havia darrere de tot això i l'empenta que portàvem, doncs la gent ens ha acompanyat.
1: Clar, és molta feina, això.
6: Sí. Sí.
1: Molta feina.
6: Sí, punt. Moltíssima feina.
1: Moltíssima molta feina. Més de la que t'imaginaves?
6: Jo imaginava que seria més fàcil de gestió, però el tema de la gestió ha sigut una miqueta més complicat i després, doncs, bueno, amb els companys sí que és cert que ens han ajudat moltíssim, però sí que pensava que seria molt més pim-pam.
1: I no, eh?
6: No, té feina.
1: Aquí.
6: Té feina perquè a més es suma amb les nostres feines i que hem de treure temps d'on no tenim. Per cada setmana, per exemple, els dilluns, doncs, 3 hores reunint-nos, fent... complicat. Però, bueno, molt contents i ha sortit molt bé. Està sortint molt bé.
1: Bueno, espera, que encara no hem menjat.
6: Jo dic que ha sortit molt bé el que tenim fins ara.
2: Exacte.
1: Molt bé.
6: Que no és poc.
1: Quin criteri astronòmic? Què heu demanat als restauradors? Perquè era important també oferir una etapa... que animés, que seduís també la clientela, no?
6: Sí, l'objectiu que teníem era que no fos una etapa qualsevol, sinó que fos algo representatiu de cada comerç per un costat i que tingués alguna elaboració. Llavors no serveix unes braves que, amb unes patates congelades que fregeix i les poses i ja està. O sigui que havia de tenir una elaboració i de més darrere. Més que res perquè l'objectiu és que la gent, el poble, vegi que hi ha gastronomia a Rubí, que no tot és...
1: Jo deia a l'entrada que era com una carta de presentació, que cada etapa és una mossegada, això, de caràcter, de local, de xef, de qui l'ha cuinat, i també de producte, no?
6: Això hauria de ser.
1: Aquesta és la idea.
6: Exacte.
1: En el 90% de les tapes que hi ha aquí ho heu aconseguit.
6: Sí, hi ha nivell.
1: Només per les fotos, eh? Jo encara no les he provat, sí. No penseu que no. La més llista de la classe ja s'ha avançat, no. No he provat res de tot això. Però...
6: Hi ha nivell de tapes.
1: Però hi ha nivell... Sí, també sí. Em consta que intentàveu que la ruta no es concentrés al centre de la ciutat.
6: Exacte.
1: Sinó que la gent també hagués d'anar a zones on normalment... Mira, la del Gastrobar Distinto, que està allà a la carretera de Terrassa. Acordaros de mí, por Dios.
4: Sí, ¿no? Acordaros de que estamos lejos, por favor, del centro, que el centro no es todo.
6: No, totalmente de acuerdo.
1: No, també buscàveu una miqueta això, no?
6: Sí, perquè quan tens 2 o 3 establiments que estan fora... del que és el centre, però a prop entre ells, doncs també fomentes que si has de fer 3-4 tapetes, les fessis allà, al barri, que no ha de ser tot baixar al centre i fer totes les tapes.
1: Mm-hmm. Clar, no ens servia que en diguéssim una en un barri. De fet, el jurat, ja t'aviso, el jurat s'ha organitzat per zones, no? Hi haurà un dia que farà centre, hi haurà un dia que el Blai anirà...
2: Feinada que tindrem.
6: Caminareu, caminareu.
1: No, perquè els del matí hi ha horaris que... Clar, nosaltres al matí treballem, no podem anar de tapes, no? Encara que siguem jurats, llavors el Blai ens fa d'enviat especial, anirà a recollir... Sí.
2: Llogarem un taxi, anirà acompanyant.
1: No. Hòstia, recollirà les dels matins i les tastarem. El preu, 4,50. Manteniu el preu també de la ruta que teníem al novembre, o que tenim habitualment al novembre. Això sempre, l'organitzi qui l'organitzi. L'Ajuntament, el gremi, on l'organitzes el primer, segon i postres, el preu sempre hi hauria gent que et dirà és que és car.
6: Bueno, el preu és supercorrecte. Ja estem veient aquí les tapes que hi ha. Estan molt per sobre d'aquests 4,5 sense la beguda. O sigui que portem com 3 o 4 anys amb el mateix preu de tapes. Tots sabem que ha pujat tot moltíssim i nosaltres continuem amb el mateix preu. I jo crec que tothom, quan tasti i vegi el nivell que hi ha de tapes i la quantitat de producte que hi ha, a més d'una beguda, és que actualment vas a qualsevol lloc i una beguda ja et costa gairebé els 3 euros.
1: El refresc, la canya, la cervesa... Sí,
6: gairebé els 3 euros. Llavors, gairebé. Que et diguin per un euro i mig o 2 euros més que tinguis una tapa en condicions, estem contents amb el preu i és correcte.
2: Sí.
1: La Patricia, del celler 22, Patricia, és tu primera ruta.
5: Sí.
1: Què t'han contat? ¿Qué vas a tener mucho trabajo? ¿Qué vas a tener poco? ¿Qué te han pedido, Patricia?
5: A ver, trabajo ya tengo, ¿no? Demasiado.
1: Me encanta.
5: Entonces, bueno, Antonella me insistió, tú lo haces muy bien, es una pena que no te apuntes, no sé qué, y ver el empeño y de que ya está siempre por mí, porque de hecho fue a buscar el material que no coincidíamos con el horario. Le digo, Antonella, es que no coincido con el horario. Llegaba, ya estaba cerrado, le digo, es que no puedo. Ella se preocupó, fue, me lo llevó y ha estado por mí. Y digo, venga, vaya, hay que...
1: Es muy difícil decirle que no a Antonella, ¿eh?
5: Sí. Te convence. Tiene un nivel de convencimiento muy nivel difícil. Pro.
1: Es muy difícil.
5: Sí.
1: Cuéntame tu tapa.
5: Bueno, a ver, la tapa es un melocito, es...
1: Maluset de porc amb salsa, que sí. Un nom tan sí. Bonic.
5: Está, bueno, está hecho con mucho amor, mucho cariño. Horas de cocción. Mucha dedicación.
1: ¿Es un plato que tienes normalmente en carta, Patricia?
5: Sí, es el plato casi estrella, aparte de otro. Pues los clientes siempre que van no me fallan con esta tapa y siempre tengo que tenerla porque si no me crucifican.
1: Ese es el plato que el sallet tiene que tener siempre en
5: siempre,
1: la carta.
5: Siempre, que no puede faltar, ¿vale? Y bueno... habría que probarlo también. Yo nunca, a mí me dice, ¿qué? ¿Cómo está la carne? Cuando ofrezco a mi cliente, digo, tú la pruebas y me dices. Yo, está buena, pero no tengo para decir, está buenísima, está guagua, porque hay gustos y gustos, ¿no? Yo te la traigo, tú la pruebas y tú me das la puntuación.
1: Acepto el reto. Esto...
2: A la Mariona le costa poc, acepta aquest repte.
1: No hay ningún problema.
5: Buen provecho.
1: Huele estupendo.
5: Está hecha con muy pocos ingredientes.
1: ¿Has venido con tu marido?
5: Sí.
1: ¿Cómo se llama tu marido?
5: Javi.
1: Javi. Javi, el programa en vídeo entero lo vamos a colgar mañana en la web. Porque está grabando todo el rato. Igual desde ahí no se te oye bien, Javi. Pero... No, que me sabe mal. Oye, también te digo, Patricia, y el mundo entero, que alguien nos grabe con el amor que está grabando Javi a Patricia en este momento. Siempre, no lo dudéis, ahí es. A ver, Blai, ajuda'm que jo ets a menjar.
2: No, no, jo he fet la foto primer. Patricia, això que està menjant la Mariona,
5: sí.
2: Aquest milós,
1: és
2: de porc aquest?
5: És de porc? Sí.
2: Y sí, ingredients, sí. Imagino ingredientes, imagino que deben ser vinagre, verduras, especies...
5: Ingredientes lleva muy pocos, no lleva ni tomate, ni pimiento, ni nada. Pocos ingredientes, secreto del chef.
2: Vale. Sí, a veces hay secretos, segons.
5: Sí. He hecho muy lento, muy lento, muy lento, a juego muy lento. Mira, y es que estás, muchas horas de cocción.
1: Es que se deshace, sí. Mira la carne. Mira.
5: Sí, muchas horas de cocción. Y el sabor que tiene es natural, ni avecrés, ni polvos, ni nada.
1: Que va a tener polvos.
2: Es que no cal, bueno. Es que no cal. Exacto. Si fas una bona maceració amb el vi i les verdures.
5: Sí.
2: I després la cocció lenta, com tu dius, amb aquest foc que pràcticament no bull i ho deixes 3-4 hores, els que calgui, les que calgui. És fantàstic. Llavors la carn agafa tot aquest sabor, aquest suc.
1: Sí,
2: Mariona?
1: Està molt bo.
2: La Mariona diu que
1: sí. Jo ja sé com sedujo a Javi, la mujer. La mujer le puso esto.
2: Unes galtites.
1: I Javi dijo, yo para allá que voy.
5: Lo conquiste por el estómago.
1: Total.
5: La barriga.
1: Total. No me extraña porque a mí ya me has ganado. Entonces, no me extraña. ¿Es una receta tuya? ¿Es una receta que has heredado?
5: No, a ver, yo estudié cocina, fui a la Escuela Hostelería Holman. De hecho, el jueves empiezo un curso que es solo de arroz, que serán 2 meses el curso. Bueno, lo haré con él, que él también se ha apuntado, le gusta la cocina.
2: No, ¿no será los jueves?
5: Sí.
2: Hola.
1: ¿Qué pasa?
5: Por eso he puesto, sí, por eso he puesto la tapa hasta las 3 de la tarde, porque el curso lo empiezo a las 4 y media.
1: No, no, no, ya está matí, ya está matí, tranquil.
2: Sí, ja feia patir aquesta dona.
5: Tranquilo, no em poca i nerviosa.
1: A més, això es pot deixar fet el dia abans i és més bo.
2: I tant.
1: I és més bo.
2: Això està claríssim.
5: Sempre va estar, sempre ho va tenir i vaig a poder...
2: Segueix, que t'he tallat, t'he tallat.
5: Vale. Y entonces haré el curso de arroz y bueno, por eso cerraré a las 3 de la tarde porque iré a Barcelona y bueno, la escuela he estudiado, pues he hecho muchos cursos ahí. Gracias a ellos he aprendido técnicas, hago elaboraciones, he hecho alta cocina, de todo.
2: Muy bien.
5: Lo que pasa es que tengo el local que tengo, es pequeño, la cocina no me da para tanto y podría hacer muchísimas cosas y dejar a mis clientes babeantos.
1: Al carrer la bòbila número 2.
5: 22.
1: Esteu a 22.
5: Número 22, sí.
1: Al celler...
5: Sí, un poco más para arriba de ella, que también estamos fuera.
2: También.
5: Exacto, pero bueno, mis clientes no me olvidan, siempre me tienen en cuenta, van de una punta a otra y nunca me han... Siempre han sido fieles.
1: Patricia, haz acopio de esto porque vas a vender mogollón, seguro, ¿vale? Entonces, que haz mucho, ¿vale?
5: Sí,
1: los jueves tengas ahí...
5: Ya he dejado ahí para preparar mañana. Tranquila.
1: Y me des un programa. Un día vendrás al Privé Segon y Postres a hablar del Selle 22, de tu historia. A Javi lo haremos pasar también, ¿vale?
5: Vale.
1: Y así hablamos un poquito tú y yo, que no nos conocíamos.
5: Pues ya nos conocemos y encantada y muchísimo gusto de estar aquí compartiendo con todos ustedes.
1: ¿Cuánto dura lo del arroz esto que vas a hacer?
5: 2 meses.
1: 2 meses.
5: Todo
1: no me llega. Tiene que estar más arriba. Yo pensaba, esperem, ¿no? No, ¿eh?
2: No, abans.
1: Allà tinc la del gastrobarra distinto. Si aneu a la zona de la bòbila número 2, doncs podeu acostar-vos carretera a Terrassa una miqueta fins allà a provar la proposta de la Mari, aquest canaló malós de cua de toro amb beixamel de Porto i toc primaveral.
4: Ahí está, ahí está.
1: Ahí estamos, Cuéntame este concepto que tenemos aquí, Mari.
4: Este canalón surge pues unos días antes justos de que Antoniela viniera.
1: Que no se le puede decir que no, Antoniela, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Muy bien.
4: Y yo que no me hace falta hacerme mucho, que yo me apunto a todo.
1: También es verdad.
4: Y nada, pues me propuse hacer este canalón porque hice una prueba unos días antes, me gustó mucho cómo me quedó y es mi propuesta. La carne es como dice ella, tienes que tenerla muchas horas, fuego lento, ¿vale? Después para desmecharla, para que se quede bien desmechadita, para que no se encuentre ningún huesecillo, tiene trabajo, ¿eh? Después la masa del canalón no es la normal, es de huevo, es muy buena. Se corta muy suave. Después tiene el crujiente de jamón con una bechamel que hago de vino Porto. Y queda...
1: Y queda brutal. Esto lo tienes en carta también, Mari, ¿eh?
4: Sí. Bueno, este todavía no lo tengo en carta. Tengo puesto canalón porque yo tengo varios sabores de canalones de Kilesele.
1: Sí.
4: Y entonces tengo puesto uno. Entonces después ya la gente me pregunta, ¿cuál tienes esta semana? Y yo le digo cuáles tengo y es lo que me lo pide. Y ya está.
1: Tenemos canalón en la carta.
4: Sí, porque, claro, los hago de bacalao, lo hago de marisco, lo hago de vacuno, lo hago de carrillera, es que lo hago de muchos, de secreto.
5: Entonces...
1: Mari también tiene el churri allí mirando, ¿eh? No la graba, pero también se la mira con mucho amor. Porque si no, luego a ver si, ¿saps? Sí, si creurán que no. Y no, no es el tema, ¿eh? ¿Lo pruebo?
4: Prueba.
0: Prueba, Mariona, prueba.
1: Prueba.
0: Ya, Mariona.
1: Vamos a ver. ¿Cuántos has previsto esto para cada jueves? Porque, claro...
4: Pues no tengo ni idea. La vez de noviembre me quedé...
1: ¿Corta?
4: No. No me faltaron porque hice bastante, pero que me sorprendió. Para no haber salido en el librito ni nada, me quedé sorprendida.
0: És veritat. Recordo que vas estar al programa i vas dir que no estaves al llibret per alguna raó.
1: Bueno, però que viniste al primer, segon i post.
0: Sí, clar.
1: Ja lo tiene.
0: Sí, també està.
4: Però no, me quedé sorprendida, la verdad.
0: Mira, a mi el que em sorprèn és el tamany del caneló.
1: Esto es enorme. Es muy grande.
0: Eh que sí?
1: És molt bo.
0: Per una etapa és enorme, un caneló terrible. Això és la placa de lasanya d'aquesta dou, suposo, no?
4: Sí.
1: Hombre, 4,5 esto, això és sopar.
0: Això és un regal.
1: Això és
0: un regal, això.
1: No?
0: Oi tant.
1: Sí. Aquest caneló, a la carta, abans d'obrir micròfons, dèiem que el tindries 10.
4: 12.
1: 10, 12 euros.
0: Sí, és el que val.
1: Vull dir, imagineu, basto...
0: Que sí, que sí.
1: Amb la beguda.
0: Que sí, que sí.
1: Oh, el problema de tastar és que no
0: pots
1: fer un segon.
0: Vols continuar?
1: No, és lleig, no.
0: Te'n queda una altra, eh?
1: Sí, ja. Mira, no m'atabaleu, eh?
0: Fotem, eh?
1: Clar, la beixamel de Porto, tot i així, és molt suau. No és una beixamel.
4: Sí, perquè no l'hago molt fuerte. Aparte, lo Porto, lo que hago es primero rebajarlo un poco para que el alcohol se
1: evapore.
4: Sí, porque si no se queda muy fuerte.
1: Y así tienes también un canalón para todos los públicos. Ahí está. ¿Eh? Perfecto. ¿Qué posibilidades de bebida habéis previsto?
4: Ah, perdona.
1: Dime.
4: Perdona, que se me ha olvidado.
1: No, mujer.
4: Que también hay la opción sin gluten.
1: Sense gluten, molt important, sí. Això. Hi ha algunes tapes sense gluten, eh? Més d'una. Sí. No hi ha només aquesta, eh? Mira, opcional sense gluten. Mm. Míralo, aquí tenim les fotos que veureu en aquests llibrets que trobareu a tots els locals participants de la ruta, un llibret com aquest, amb l'ou ferrat i la flor. Meravellós, aquest. Vale? També trobareu tota la informació a la web municipal ruy.cat/primavera-d'etapes. Aquí hi ha un QR que també us portarà a la web i allà trobareu el sistema de votació, etc. Les butlletes i les urnes, això sí, Carlos, això als establiments.
7: Sí.
1: I prou. I al mercat?
7: Diria que no.
1: Al final no, eh?
7: No.
1: Llavors, urnes. I han desplegat les urnes?
7: Han començat avui.
1: Això ha sigut més difícil que l'1 d'octubre, nens. Portar les urnes aquestes.
7: Han començat avui.
1: Ha començat, eh?
7: Sí, pensa que cada establiment tindrà una urna i són 40.
0: Són 40.
1: Són 40.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, vosaltres l'aprovateu molt feliç. Una urna a cada establiment.
7: Ja,
1: molt
7: després
1: fàcil.
7: És... uau, potser hauríem d'haver fet...
1: D'haver pensat...
7: 10.
1: 10. No?
7: Amb punts estratègics. I
1: ja
7: però
1: està,
7: bueno,
1: no?
7: Així tothom té les mateixes opcions de...
0: No, està molt
7: de votar.
1: Aviam, al final, genial. Es podien haver donat també als restauradors, sempre poses una bossa, una caixa... Però clar, al moment que ho vols fer tot, que tot quedi fantàstic i quedi meravellós...
7: Ho fem premium.
1: Doncs necessites una urna i necessites que sigui premium, eh? La Sushiteca ens presenta aquest sando furay de salmó trufat. Jo no sé ni què és un sando furay, però a mi em sembla que és un biquini, però amb sushi.
7: Sí. Total. Sí, és un sàndwich.
1: Sí, és un altre paret, eh?
7: Exacte. La diferència és que en comptes de pa és el ganori que està temporitzada i en panko, i això serien les dues parts de fora, i a dins tenim un tartar amb arròs, salmó, formatge trufat i wakame.
1: Clar, els veterans, tu sempre has participat a la ruta de novembre, i ella participa també en la de novembre. Vosaltres, quan penseu la creació, ja penseu en... Aviam com m'organitzaré jo els dijous, no?
7: Sí. Ha de ser ràpid, fàcil de fer, bo. O sigui, ho ha de tenir tot. No val qualsevol cosa perquè després et venen... En el nostre cas, a l'estar al centre, ve moltíssima gent i venen tots de cop. I és una bogeria. Llavors has de tenir elaboracions que siguin fàcils de finalitzar i fem com si fos un takeaway. La gent arriba, paga, agafa la seva beguda, la seva tapa i surt. I
1: ja està.
7: Sí.
1: Així de ràpid, eh? Així de ràpid i ha de sortir tot més o menys igual, no?
7: Sí, tot igual.
1: Perquè no pot ser que n'hi hagi una que et surti molt bé i l'altra que no.
7: No, ja són processos i està tot molt, molt pensat perquè surtin totes iguals.
1: I en el teu cas, abans de feina es pot, però no molta. Muntar-la l'has de muntar.
7: Exacte, sí, el muntatge es fa al moment. O sigui, no estaran preparades. O sigui que el nori sí que queda preparat, el tartar el tens preparat abans, però el muntatge es fa un a un al moment. Sí.
1: D'altres experiències, d'altres novembres, quantes tapes més o menys en una ruta de tapes pot tenir la Xuxiteca?
7: Moltes.
1: Home, moltes no em serveix, m'has de dir.
7: Ja, però és que tampoc és...
1: Però si no ho sap ningú.
7: Sí que ho sabem.
1: Pues por eso. Dime, más o menos.
7: Una mitja de 400 tapes.
1: Cada dia.
7: Cada dia.
1: Cada dijous, eh?
7: Cada dijous.
1: Per tant, estaríem a més de 1.000...
7: De 7 a 10 i mitja de la nit, en aquest horari, una mitja de 400.
1: I surten, i tal com surten...
2: Ara imagina't que facis alguna cosa complicada de preparar.
7: No es clar, pot.
2: Has de tindre el que en diem la mise en place perfecta, perfectament estructurat perquè puguis sobre la marxa anar muntant. És que això no en sortiries. No.
7: Sí, bueno, tenim tot pensat. Hi haurà dues persones fent aquesta etapa exclusivament.
2: Només això.
7: I a part nosaltres estarem al servei de restaurant que estem oberts, clar. Fem el delivery igualment que estem oberts. Clar, o sigui, llavors hi ha dues persones que estan només per això. Una persona només cobrant quan arriben els clients, vale. Una persona només amb les begudes, i és un procés.
2: Sí.
1: ¿Vosotros habéis previsto refuerzo, personal, gente?
4: Sí, yo tengo para el jueves un chico, aparte de mi mami, que me echa siempre mano.
1: Es una santa, y ahí está.
4: Mi marido, que ahí está, ahí de trabajo, pero se pondrá el distinto. Y bien, sí.
1: Sí, ¿eh? También has aprendido, ¿eh? Porque de la
4: claro,
1: primera vez...
4: Sí.
1: Ara ella no s'hi posa per poc amb aquest canaló cada vegada, eh?
2: No.
1: Tela, eh?
2: Pues has de fer bu.
1: Patricia, ¿has previsto refuerzo, gente que te va a ayudar?
5: Sí, pero sí. Lo único es que en mi etapa es, o sea, no es laboriosa al momento de servirla, es calentar, emplatar y ya está la cerveza, que no tiene que... Ya me miré eso de no tanto, ¿sabes? Porque podría haber hecho, y también quería algo que estuviera en la carta, claro.
1: Claro, tú otro. Priorizaste que el emplatado y el montaje fuera inmediato.
5: Exacto. Y lo único que me tengo que preocupar es de tener una buena...
1: Una buena olla. ¿Ya?
5: Sí.
1: Un bon cullerot, ¿vale?
5: Es la única preocupación.
2: La
5: y
2: casola,
5: eso, sí,
2: sí,
5: es
2: sí,
5: solo
2: sí.
5: Calentar. Está elaborada, bien elaborada y todo. Pero a la hora de emplatar, nada, es calentar, servir y ya está. O sea que vamos a ir más rápidos.
1: Voy a probar esto de Cristian, el sandocán este, ¿no?
2: No.
1: Ayuda,
2: Sando Furani.
7: Abocado.
1: Abocado, el sandori este. No ho diré.
2: Vale.
1: Sando Furai, gràcies. Uf, Sando Furai. Sandokan, jo també. Soc vella, saps?
2: Sí.
1: La Marta no sap qui és Sandokan.
2: Havies vist alguna sèrie? No, la Marta no. Ja li explicarem. Després, que anem, li expliquem. Molt bé. El tema de l'alga, que veig que va rebossat, empanat, com si fos qualsevol carn empanada, això també ho fregiu al moment o on teniu d'avançat, també?
7: Això tindrem d'avançat.
2: Tindrem d'avançat.
7: Perquè si no, sí que és impossible.
2: Seria un problema important. Crearíem un problema. Clar, perquè això recent fet ha de ser increïble, no? Que està el granulat així. Així fred està bo, no? Bueno, que fred serà, fred serà.
7: Sí, clar, és un plat que... Que en si és,
2: sí, és fred.
7: És fred.
1: Les tres tapes que tenim, perdoneu que t'hi mengen. 4,5 euros de sobres, eh?
2: I tant.
1: De sobres, i això no serà una ruta, això serà un repte, nen.
2: Un repte, total i absolut.
1: Quan me n'hagi acabat tres, no n'hi podré més.
2: Bueno, el jurat haurà de compartir, perquè és que si no...
1: No. Bueno.
2: No.
1: A veure.
2: Compartir, tu dos, jo una.
7: És que amb aquestes tapes fas dos d'aquestes, qualsevol, i has
2: sopat. I has sopat. Sí. Són plats, no són tapes, són plats. Sí.
1: No ens les podrem menjar totes. O sigui, haurem de...
7: Compartir, no?
1: Haurem de compartir alguna, sí.
2: Ho he dit, però tu dius que no.
5: No.
2: Marta, que diu que no.
5: Sí, anava dient que no.
1: És que a mi em costa molt compartir el menjar.
5: Sí.
1: Sí, el Robert t'ho pot dir. No, en casa se comparte todo, pero lo que hay en el plato es mío. Jo amb ell li dono tot, però el plato...
2: El plato.
5: No se toca.
1: No, el plato no. No, hi ha coses que no. La butleta. Necessitarem 5 segells, anem al procés de votació, ja, perquè nosaltres valorarem el gust, valorem la creativitat, valorarem això, que sigui fàcil de menjar, que sigui bonic, que sigui una sèrie de requisits que ens ha posat també l'Antonella, a qui no se li diu mai que no, l'ha posat, mira, ahí está Roxani Pedrona. Ven, Roxani, ven. Ven, ven. Sí, home, sí. Sí, jo sabia sí, que Roxani llegava tard, Roxani és del Laró Restaurant Van Ossalà, que té aquesta, presenta la mini catxapa de reina pepiada. Que sí, Roxani? Vale. Ja en dies m'ha llamat al telèfon, però jo no he pogut agafar el telèfon. Llavors, anem a posar el vídeo, sí, Robert? D'acord. Doncs posarem un tema musical. Re, 30 segons, just, perquè la Roxani entri. No? Vinga, va.
0: Au. Oh.

0: Manu Guix presenta el disc Galàxies, aquesta cançó és Astres, al Casino de Rubí. Aquest dissabte, poquetes entrades ja, si és que en queda alguna. Per tant, us hem passat aquest vídeo per començar a escalfar l'ambient. Ja el veieu, si esteu veient www.radiorubi.cat. El Rubí al dia aquest matí ha fet una entrevista també amb el mismíssimo Manu Guix, que trobareu a la web de l'emissora, si el podeu sentir en directe conversant amb la Belén Tierno. I a tot això, la Roxani Perdomo, del Leró Restaurant Venezolà, que ja ens acompanya. Roxani, què tal? Com estàs?
1: Tot bé.
0: Preparada per a una nova ruta de tapes?
1: Preparadíssima. Pero bueno, muchas expectativas, ¿eh? Primera vez que la hago en primavera. No
0: claro.
1: sé si en algún año se había hecho.
0: ¿Es la primera
1: época?
0: Vez.
1: Pues supongo que estamos todos igual en la expectativa y sobre todo aprovecho que comienzo, agradecida con el gremio por toda la organización, porque sin duda, o sea, el trabajo que hay detrás, vamos, no se puede describir.
0: ¿Lo ves?
2: Es
0: sobre
2: verdad.
0: Todo esperar a Roxane, ¿lo ves?
2: Es verdad, es verdad.
3: Gracias.
1: Bueno, al final lo vemos, los que participamos lo estamos viendo un poco desde la barrera, es verdad, porque todo lo ha llevado adelante el gremio y la organización está siendo de 10. Así que bueno, con muchas expectativas.
0: A Antonella no se le dice que no, ¿a que no?
1: No, imposible. Imposible, imposible. Aparte que no se le dice que no porque se ve la pasión y el trabajo que hay detrás. Entonces, trabajar con gente así es muy satisfactorio.
0: ¿Qué?
3: Qué bien.
0: ¿Lo ves?
3: Qué bien.
0: Es que es un amor. Wow. Es que es un amor.
3: Gracias.
1: No, no, a vosotros.
0: Cuéntanos la propuesta, Roxane de Laro.
1: Mira, la propuesta, de hecho, esto es un plato que no conocéis porque lo estrenamos hace un año, pero bueno, no, el último año no he estado aquí. La cachapa es, bueno, básicamente son unas tapitas de maíz tierno, dulce. Mucha gente dice, bueno, es como la arepa. No, la arepa es de un maíz precocido, la cachapa es de maíz dulce. Entonces el contraste entre el queso y la mezcla de reina, que es aguacate, pollo, cilantro, es bastante explosivo el sabor, ¿no? Porque no te lo esperas. Entonces esperamos que guste mucho.
0: La de noviembre siempre te ha ido muy bien a ti.
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: la verdad
0: no,
1: es que
0: no, no nos vamos a engañar.
1: No, no nos vamos a engañar. De hecho, en la primera edición que pensábamos que iba a ser flojita porque apenas teníamos escasos 2 meses abiertos, pues fueron unas casi 900 tapas en total en toda la ruta, ¿no? Que para un negocio que está recién abierto, la verdad, estuvo muy bien. De hecho, a todo negocio que conocemos que va a abrir o que está recién abierto, oye, apúntate las tapas, porque...
0: ¿A vosotros os sirvió para que la gente os conociera?
1: Sí, claro, sí, sí, claro. sin duda. Fue un antes y un después. Incluso, a veces no es un resultado inmediato, pero sí que es verdad que de cara a enero, febrero, es que empieza como a caer todo ese cliente de la tapa, ¿no? Porque, claro, empezamos en noviembre, estamos recién abiertos, se pone la Navidad, es todo como muy... una vorágine, ¿no? De fiestas, de sitios, de encuentros, de todo. Y ya de cara a enero, febrero, pues te conocí en la tapa o me hablaron de ti en la tapa, ¿no? Y es asombroso como la gente hace colas de hasta 2 horas llegaron a hacer cola el primer año, ¿no? Ya el segundo año no nos pillaron de esta manera. Vendimos más, pero mejor, ¿no? Con una mejor organización y bueno, cada año hemos ido a más. Así que muy contentos de participar en la edición de primavera.
0: Marta, ¿la vols provar tu, aquesta?
2: Déu-n'hi-do. Va, Marta, vinga.
4: D'acord,
0: vinga, va.
2: Vinga, Marta, va, au. Aquí ho tens.
0: I provar les altres. Ei.
2: Molt bé.
0: I em dius què, eh?
4: Sí.
2: Sí.
4: Jo seré sincera, eh?
0: Ma, jo també. Què vol dir això?
2: Ha fet...
0: Està bo?
2: Això és molt, eh? Diu que sí. Que bé.
4: Que estic menjant.
0: No te l'esperes, com diu la Roxane?
4: És el que anava a dir.
0: Menja, menja,
4: o sigui,
0: menja,
4: final...
0: menja, menja, tranquil·la, passa. A mi em fa molta ràbia que me preguntin just quan acabo de fer la mossegada, que dius, home, que no ho veieu que menjo. Home.
4: No, anava a dir que crec que al final això que dius del sabor que de totes les de tota la barreja, no? Com aquest gust, que al final és com la barreja total, que es nota molt, i també m'ha agradat molt el toc aquest del formatge, perquè a mi m'agrada molt el formatge, i que es nota que hi ha un tou de formatge, així que...
0: Un formatge veneçolà, a més a més.
1: Sí, sí, sí.
0: Demà.
1: Sí, sí, tal qual,
0: demà,
1: tal qual.
0: Demà,
1: sí, sí, per la seva elaboració, des de l'origen del formatge, es feia a mà, 100%. Bueno, ara, fins i tot, jo crec que un 80% de l'elaboració és a mà, eh? Perquè si no, no... O sigui, quan tu mossegues aquest formatge, té com unes... com unes capetes similar al mussarela, no? Doncs per donar-li aquesta elasticitat, necessites fer-ho a mà. Mm-hmm. Encara les màquines no arriben a tot arreu.
0: No, eh? Dóna'ls-hi temps, però...
2: Tot arribarà.
1: Arribarà, i tant que arribarà. però sí, de moment, per donar-li aquesta flexibilitat i aquestes capes, no, necessites fer moltes passes a mà.
0: La ració que plantegeu és una meitat d'aquestes, no?
1: No, és aquesta. Aquí n'hi ha tres racions.
0: Sí, aquestes tres,
2: vale,
1: són tres tapes.
0: Són tres tapes. Seria, vale, una meitat d'aquestes i la teva beguda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perfecte. 4,5 euros. Vale. Això també, quan ho hagis acabat, també et sentiràs plena, eh?
2: Sí.
0: Si et mengessis una d'aquestes sencera.
4: Sí, sí, perquè és consistent. Sí,
0: és consistent. Sí. Exacte, exacte. Estàvem parlant de les votacions, Cristian, tu i jo. Què et mires? La vols tastar?
2: Després.
0: Heu provat les tapes? Heu tastat les tapes dels vostres col·legues de ruta?
3: No.
0: No?
1: Altres anys sí.
0: Altres anys sí, però les d'aquesta...
1: No, no, no.
0: Encara no, eh?
1: No, fins que no s'obri la ruta.
0: Que dius algo, jo us lo comparto. Aquell és més fàcil de compartir, i després el tastes. Sí? Tenim aquí la butlleta que ens l'ha posat el... Ah, no, la tenim allà. Que ens l'ha posat el Robert de Fons. Aquesta, sí, és una butlleta que trobarem als locals participants. I per un vot necessitarem 5 segells.
2: Uh-huh.
0: Sí? Això vol dir que hem de, com a mínim, tastar
2: 5 tapes
0: per poder emetre el nostre vot.
2: Exacte.
0: No val la mateixa tapa 5 vegades, eh?
2: 5 tapes diferents.
0: Han de ser 5 diferents de 5 restauradors i restauradores.
2: Clar que sí.
0: Perquè hem de fer una mini ruta. Jo entenc que el repte aquest de fer-los 40 que farem tu i jo, Blai, això és una bogeria, no cal. Però mínim de 5,
2: sí,
0: per poder emetre el vot. I després en aquest requadre que hi ha allà heu de posar nom, cognoms, aquest requadre d'aquí, nom, cognoms, i posar el nom del restaurador, del restaurant, del local, o de l'etapa, si us atreviu, que n'hi ha algunes de molt llargues, per poder, doncs, votar.
2: Uh-huh.
0: I a partir d'aquí, és que m'ho sé tot, perquè com que sóc jurat, ja no li pregunto, eh? Ja se lo cuento jo. I el 4 de juny donarem els premis a les 3 millors tapes per votació popular, uh-huh, i a les 3 millors tapes del jurat especialitzat.
2: Exacte.
0: Que nosaltres anem a dir que serem el Blai i jo, però hi haurà més gent. Hi haurà la Xili, uh-huh, i la vicepresidenta del gremi de Cerdanyola. Cerdanyola.
2: Exacte.
0: Sí? Uh-huh. Anem, aquests 4 individus. Uh-huh. Només hi ha un senyor, per tant, 3 senyores i un senyor també.
2: 3 senyores i un senyor.
0: El jurat.
2: Ja m'agrada.
0: Que farem una puntuació, perquè sigui molt transparent, això, eh? Olor, gust, mm-hmm, presència, textures, i farem...
2: Tot una mica. Fem una valoració general i puntuem.
0: I matemàtica pura. Farem...
2: Que sí, que sí.
0: La mitjana, i a partir d'aquí, doncs ja està. Sí?
2: Farem.
0: Ai, sí, mare, ai, mare.
2: A veure.
0: Durant l'acte farem aquest sorteig, perquè hi ha les tres tapes millor valorades al públic, les tres tapes millor valorades pel jurat especialitzat, entenc. I si hi ha una coincidència? Ai, no ho havíem pensat,
2: això. Són premis diferents.
0: Són premis diferents, sí, eh? Rebran dues vegades el diploma, vale, o el que hagueu previst, eh?
2: Vale.
0: O sigui, vale, podria ser que coincidíssim,
2: sí, sí, sí, sí,
0: el públic i nosaltres.
2: Deixa el premi del jurat i el premi públic. Vale.
0: De fet, seria bo, vale, fins i tot.
2: Home.
0: No?
5: Podria, home, dir que està alineat tot. No?
0: Per sí, això sí, sí, seria, sí, sí, bo, perquè seria cosa
2: però
0: de...
2: Però no acostuma a passar, això, eh?
0: Ai, però per què ets així?
2: No sóc així, és la veritat.
0: Home, fins ara, les votacions de la ruta de novembre, mm-hmm, els que han guanyat... Clar, és que ha guanyat el gall sempre, sí? O sigui, fa 3 anys que només que guanya el gall. I ja us he dit que aquest any esperem, la Xili deia, sorpasso, com a les eleccions. Esperem que hi hagi... sorpasso. En tot cas, aquelles tapes més valorades, la primera, la segona, la tercera posició, sempre han anat alineades amb aquelles cues que deia la Roxani i amb el número de
2: sí,
0: venda
2: sí,
0: i de
2: això,
0: gent
2: això
0: que ha anat als locals. Per tant, més o menys alineats sí que hem anat.
2: Vale.
0: No, Blai?
2: Vale.
0: Vinga, va, ajuda'm, que tu també. Parlem de premis, perquè al final, entre tots els que votin, que no siguin el jurat, que el nostre premi és la fartanera que farem, de menjar els 40 tapes, tots aquells ciutadans i ciutadanes que votin, siguin de Rubió de fora, si són de fora també?
2: Sí,
0: sí, eh?
2: Clar.
5: Sí, sí.
0: Perquè aquesta és una ruta que ven Rubí...
5: Perquè vingui gent de fora, també.
0: Sí, els de dins, sí, els de fora.
2: Sí, clar que sí, està molt ben pensat.
5: Sí, sí.
0: I entre tots sortejarem... Què sortegem?
5: 20 premis.
0: 20 premis.
5: 20 premis que hi ha des de sopars per dues persones, sopars a domicili, crec que hi havia també algun.
0: Oh, sopars a domicili? Mm-hmm.
5: Sí.
0: Quina ràbia, això. Mm-hmm. Robert, hauràs de votar tu, que jo no puc votar.
5: Dinars, hi ha dinars, hi ha...
0: Fins a 20, eh?
5: Fins a 20.
0: Ha sigut més difícil trobar els premis No. Que les tapes?
5: No, després va ser fàcil.
2: Sí? Vale.
0: Sí?
5: Sí, tenim un grup de restauradors i cadascú qui va voler va dir jo faig això, no, això i...
2: Estupendo.
5: I ningú estava obligat a fer-ho, però també pensaven que era una manera de fer publicitat del teu propi restaurant.
0: Mm-hmm. Això us ha servit també dins del gremi per fer més pinya?
5: Sí, sí, sí. A més, recordo que vam fer una reunió no fa molt al Sant Patrick's per explicar tot allò de la tapa i jo no recordo haver estat una reunió amb hostalers aquí a Rubí i posar-nos tots junts pensant en que hem de lluitar amb tota la força que tenim perquè la gent vingui aquí a Rubí.
2: Sí, algo que sigui positiu per tots.
5: Exacte, perquè ha arribat un moment en què sembla que com que la gent marxa més fora als restaurants i com que Rubí com si no tingués restauració, i Rubí sí que la té, i això és una manera també i una eina perquè la gent coneixi puestos que ni els havia escoltat, mm-hmm, perquè directament no baixa al poble o perquè sempre van als mateixos puestos. Són molt de fer sempre el mateix.
0: Són molt fidels, els rubinencs, sí, i les rubinenques.
5: Sí, no? Sí,
0: i de,
5: sí,
0: vegades quan trobes un producte o un plat que t'agrada molt, doncs hi tornes perquè ja està. I
5: sí, sí.
0: De vegades costa una mica aventurar-te, no?, a anar a algun altre lloc.
2: Sí.
0: No?
5: I això és una manera de donar visibilitat a tothom.
0: D'animar-te a creuar la riera, a anar fins al Distinto. Distinto, ¿cuánto lleváis ya? ¿Lleváis 2 años ya?
3: En septiembre hará 2 años.
0: En septiembre 2 años. ¿Qué tal?
3: Ya, muy bien.
0: ¿Estás contenta?
3: Sí, la verdad que sí. Mucho.
0: Recuerdo el primer día que vino, sí, Mari y decía, yo no sé, pero yo tengo muchas ganas, ¿sabes? ¿Cómo va a salir esto? Pero yo a tope, ¿eh?
3: Sí, sí.
0: Sí, ¿eh?
3: Y con ganas de seguir para adelante y seguir haciéndolo bien.
0: Habéis hecho comunidad, ¿verdad? En el, sí, Distinto.
3: Sí. El fin de semana pasado hice hasta una boda ficticia.
0: ¿Una boda ficticia? Sí. ¿Cómo ficticia?
2: ¿Cómo, sí, funciona eso?
3: Una boda, pero ficticia, que con un cura falso, a ver, yeah, pero con una boda, muy chulo, quedó muy chulo, la verdad.
0: Bueno, allí se apunta, ya te digo que se apuntan, sí, a todo, ¿eh? Una boda ficticia, para allá que voy. Ya está. La teva proposta al Leró, Roxani, ha acabat sent una mica per tothom. No només per la gent, sí, que vol recordar, sinó per gent que vol, doncs, això, bueno, conèixer també altres gastronomies.
1: De fet, els,
0: no?,
1: clients ara són més d'aquí,
0: més d'aquí,
1: que d'allà.
0: Eh?
1: Sí, sí. De fet, o sigui, la gent que és del nostre país o més de Sud-amèrica, no?, diu com que no sembla, no?, que sigui un lloc com els de nosaltres. I al final és que intentes adaptar-te, no?, a la gent que ve, a que tothom pugui... Al final és com una ruta de l'etapa, no? Vols que tothom pugui participar, que tothom pugui tastar i que a tothom, més que li agradi, que vulguin tornar, no? Perquè no et poden agradar tots els plats d'una carta, no? Al final n'hi ha per tots. Però sí que és veritat que al principi va ser una sorpresa perquè la nostra carta va començar una mica com excessivament adaptada a la gent d'aquí i la gent d'aquí mateix ens va dir no, és que volem tastar el que feu vosaltres. Vale. O sigui, el que ve d'un altre lloc, com mengeu vosaltres, no? I encara, clar, cada setmana arriba gent nova, no?, al final, i sí que et pregunten i com et menges això i per què i d'on ve, no? I sí que està, o sigui, és com... Al final compartir la nostra passió pel d'on venim, no? Perquè és aquella és la nostra casa, ara tenim la casa nostra aquí i no fer aquesta barrella és molt emocionant, no? Ja al setembre també, però justament farem 3 anys.
0: 3, eh?
1: Sí.
0: Ens fa 2, ens fa 3. El celler quan fa?
6: Bueno, yo empecé en agosto del 19, justo después, de 6 meses vino la pandemia, pero bueno, gracias a Dios sobreviví, hacía paellas y eso, iba, me pedían las paellas para llevar, hacía 2 o 3 paellas cada día y con eso salí a flote y bueno, y mis clientes... estuvieron ahí.
0: Tiremos, ¿eh?
6: Sí, sí.
0: ¿Tienes también ahora... tu comunidad, tu gente?
6: Sí, sí, sí, sí. Tengo una clientela fija que van cada semana, siempre son los mismos. O sea, bueno, va mucha gente también porque el boca a boca, de hecho yo no me ha hecho falta anunciarme porque el boca a boca ya lo hace. Patria, anúnciate, no sé qué. Digo, es que ya tengo faena, no quiero más, por favor.
0: No quiero más.
6: Y me va muy bien. Trato de hacerlo lo mejor que puedo, le pongo todo el amor, trato a mis clientes como si fueran familia de mi casa, se sienten todos muy a gusto, muy acogidos, y eso les gusta mucho a ellos. Y se sienten en casa con mucha confianza, y estoy muy, muy contenta y con ganas de seguir para adelante, y ahí vamos.
0: Un día vienes al programa y hacemos monográfico del Saller, que me han quedado cositas para preguntarte y para probar seguramente también de tu cocina.
6: Encantada.
0: Des de que us convidem a barrejar-vos, a deixar que això sigui com un jardí de flors de primavera, que si ja coneixeu el Christian i la seva sushiteca, us aneu a provar una mica del gust de Venezuela amb el Laró, que si coneixeu ja el Saller, doncs aneu fins al Distinto, que si coneixeu el Distinto, us acosteu a la Fusió Europea. Una mica, la primavera és això, no?
2: És
0: aquest
2: això.
0: Jardí magnífic de tapes de flors i dolors que nosaltres transformem en gastronomia i que intentem... Teniu la llavor plantada ja. Està plantada, això ja. L'està regant el gremi amb molt d'amor, amb moltíssimes ganes. I ara falta que vosaltres... Aviam, no l'arrenqueu perquè queda lleig, però us la mengeu directament.

0: més beguda. Les tasteu, voteu, apunteu d'això, i si ens veieu el Blai i en a mi fent de jurat, no molesteu, que som un jurat especialitzat.
1: Que tindrem feina.
0: En aquests moments molt concentrats.
1: Tot el...
0: Va, desperem taula. Gràcies, Marta, que fem tard. Ens anem dient cosetes durant la setmana a l'Instagram del programa, el primer, segon i postres, els fogons, avui el Robert Fernández, a la taula la Marta Castanyol, el Blai Ferran, i qui us ha parlat, la Mariona Álvarez. Gràcies, cuineu molt, mengeu bé, i fins la setmana que ve.

0: primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.
1: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Arreu de camp. Tots fem esport.
4: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
5: L'enjoc és...
6: Futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
7: Tenis, taula.
6: Rugby.
7: Voleibol.
5: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Demà comença la primera del seguit de jornades d'accions i de vaga al sector educatiu convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Hi haurà tres jornades d'aturades generals i després dues més d'específiques per cada servei territorial entre aquest mes de maig i el juny. En el cas de demà, i segons han explicat els sindicats, es faran accions als mateixos centres educatius i dijous hi haurà la primera de les dues jornades d'aturada als centres d'educació infantil de 0 a 3 anys, que és una convocatòria de tot l'estat espanyol. La segona serà el 20 de maig a tot Catalunya i té el suport de la plataforma 03. Les vagues de tot l'ensenyament al país seran els dies 12 i 27 d'aquest mes de maig i 5 de juny. El primer dia i el darrer dia es convocarà una manifestació unitària i per serveis territorials el Maresme, el Vallès Occidental i l'Oriental doncs tindrà les seves pròpies vagues els dies 19 i 28 de maig, per tant, aquí a la ciutat. Segons els sindicats, tornen a convocar vaga perquè consideren insuficient l'acord signat entre el Departament d'Educació, Comissions Obreres i la UGT, que creuen que no resol els principals problemes del sistema educatiu. Segons expliquen, el Departament ha pactat amb la minoria i no ha donat resposta a demandes com, per exemple, la recuperació salarial, la manca de recursos als centres o la sobrecàrrega de feina dels professors.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquesta tarda, a partir de les 6, la biblioteca acull una xerrada informativa sobre la preinscripció a les escoles bressol municipals. Recordem que en tenim 3, la Bruna, el Solsolet i la Lluna. Sota el títol, tot el que s'ha de saber per inscriure un infant menor de 3 anys a les escoles bressol municipals, el Servei d'Educació de l'Ajuntament ha organitzat aquesta xerrada per oferir informació sobre els aspectes més importants d'aquest període, com és els criteris de prioritat, el calendari, la documentació a presentar i també s'explicarà el procés administratiu i el sistema de tarifació social dels preus públics. L'activitat està dirigida a famílies amb infants nascuts el 2026, 2025,

0: 2024, que al setembre vulguin començar el curs a les escoles bressol municipals. El període per fer aquesta preinscripció comença demà mateix, dia 6, i durarà fins al dia 14. La preinscripció s'ha de fer electrònicament, a través d'un tràmit telemàtic a la seu electrònica de l'Ajuntament, i si es presenta fora de termini, cal fer-ho també a l'OAC.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Doncs tornem en una hora, a partir de les dues, a l'informatiu migdia, amb el resum de les principals notícies d'aquest dimarts 5 de maig.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Bon dia i bon dimarts, 5 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 5 de maig, avui més enllà de la Champions masculina, ja sense catalans, avui coneixerem el primer finalista que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid i també més enllà de, en aquest cas, la Champions femenina. Anirem parlant, evidentment, perquè el Barça es va classificar per la final d'Oslo del proper 23 de maig contra el Lió de Jonathan Giraldez. Avui volem parlar del futbol de casa nostra amb, per exemple, els play-offs d'ascens a la primera federació, on hi tindrem el Reus Redis, que jugarà contra l'Ourense, segons va terminar el sorteig d'ahir, i també l'ascens a la segona federació masculina. Encara falta una jornada, l'última d'aquesta tercera federació masculina, del grup 5, i encara queden moltes coses per definir-se, i encara també queden dues jornades de Lliga Elite. També en parlarem avui per a definir una Lliga Elite que està comprimidíssima, sobretot a la seva part central. Molt futbol avui, però també tindrem hoquei patins, tenis taula i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Sara Vella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui coneixerem el primer finalista, ho dèiem ara, de la Champions masculina.
1: Sortirà del duel entre l'Arsenal i l'Atlètic de Madrid, que juga avui a Londres, tornada de la semifinal que arriba empatada després de l'1-1 de l'anada al Metropolitano. Els matalassers, botxins del Barça, quarts, buscaran la que seria la seva quarta final de la màxima competició continental. El partit avui a les 9 de la nit.
0: Demà jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Bayern de Múnich i el PSG Alemanya a la ciutat bavaresa amb aquell espectacular 5-4 de l'anada a París de la setmana passada. En la competició domèstica, el Sevilla comprimeix encara més la lluita per la permanència a la primera divisió masculina.
1: El conjunt andalús va superar ahir a la Reial Societat per 1-0 amb un gol de l'ex blaugrana Alexis Sánchez i surt del descens que ara marca l'Alavés. Pel que fa als catalans que hi ha en la lluita, l'Espanyol queda a 3 punts de la zona perillosa, mentre que el Girona tanca la jornada 34 a només 2 punts del descens. En la propera jornada, l'Espanyol visita precisament el camp del Sevilla i el Girona jugarà a Vallecas contra un Rayo que ja no s'hi juga res i que aquest mateix dijous buscarà classificar-se per a una final europea, la de la Conference.
0: Ho farà a Estrasburg, després de l'1-1 de l'anada a Vallecas. Més futbol, el Reus Redis ja coneix el seu rival per a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: Els reusencs, quarts classificats al grup 3, s'enfrontaran a l'Orense, segons va determinar el sorteig d'ahir al migdia, amb l'anada aquest pròxim dissabte 9 de maig a les 7 de la tarda al Municipal de Reus i la tornada la setmana següent a l'estadi Tocouto a Galícia.
0: Ahir també es va sortejar el camí cap a l'ascens a Segona Federació Masculina.
1: Encara queda una última jornada per tancar la fase regular de Lliga i més enllà del Manresa, campió de Lliga i ja amb l'ascens a la butxaca, un altre equip del grup 5 buscarà pujar de categoria mitjançant la promoció d'ascens. Badalona i Cornellà ja tenen assegurada la seva presència al play-off, mentre que les dues últimes places se les jugaran l'Hospitalet, el Vilanova i la Fundació Grama. El campió del play-off s'enfrontarà al guanyador del play-off del grup 1, el grup gallec, amb la tornada a Catalunya.
0: Més sortejos en handbol. El Barça ja coneix el seu rival per als quarts de final de la Copa del Rei.
1: Els blaugranes s'enfrontaran a l'Atlético Valladolid en la fase final de la competició, que es disputarà del 5 al 7 de juny a Alacant. El Barça és l'únic equip català que queda viu en competició després de l'eliminació a 8 anys del Granollers i del filial blaugrana a mans precisament del Valladolid. En cas de passar, l'equip de Carlos Ortega s'enfrontarà a semifinals al vencedor del duel entre el Nava i el Conca.
0: En hoquei patins, aquesta setmana entrem en setmana de final a 4 i final a 8 de la Champions, femenina i masculina, juguen totes dues a Coimbra, a Portugal. Avui també ja en començarem a parlar, però el nom del dia és el de Berta Busquets, que anuncia la seva retirada a final de temporada.
1: La jugadora de Palau-Solità i Plegamans, capitana de l'equip d'Hockey Lliga, penjarà els patins després de 15 temporades a l'elit. Busquets ha guanyat amb el Palau 5 lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i 3 Champions femenines, a més de 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola.
0: En waterpolo, la selecció espanyola femenina va guanyar ahir a Itàlia i avui juga la segona jornada de la Copa del Món, que juga a Rotterdam, als Països Baixos, contra els Estats Units.
1: El combinat estatal, amb 15 de les 16 jugadores convocades catalanes, a més del seleccionador Jordi Valls, es veurà les cares amb els Estats Units després d'una destacada victòria ahir contra Itàlia en el debut d'aquesta fase, per 14-12. L'enfrontament avui a un quart de nou del vespre.
0: I un últim punt en ciclisme. Tal com informa l'agència EFE, la Generalitat de Catalunya ha demanat modificar el traçat final de la segona etapa del Tour de França per evitar el seu pas per Collserola, afectada per la pesta porcina africana.
1: La petició confirmada pel Departament d'Agricultura s'emmarca en les restriccions d'accés al medi natural vigents en aquesta zona i en la necessitat de no interferir en les tasques de control sanitari. El Departament ha traslladat a l'organització del Tour que valori un canvi en el tram final de l'etapa per no travessar l'àrea afectada, amb el risc que el tram a Collserola provoqui grans aglomeracions de públic, així com una mobilització de vehicles i persones a zones del risc on s'està prohibint l'accés. Pendent de la modificació, la segona etapa del Tour, programada per al 5 de juliol, comença a Tarragona amb un recorregut de 178,4 quilòmetres i acaba a Barcelona.

0: Dimarts 5 de maig, 10 minuts passen de la una, comencem parlant de futbol. Més enllà de la Champions masculina, avui coneixerem el primer finalista de la Champions que sortirà de l'Arsenal Atlètic de Madrid amb empat a un de l'anada, i també de la primera divisió masculina de futbol amb Espanyol i Girona a 3 i 2 punts respectivament del descens, quan falten 4 jornades només per al final, després de la victòria d'ahir del Sevilla contra la Real Societat. Avui volem aprofitar per repassar l'actualitat d'alguns equips de casa nostra a la segona i tercera federació masculines i també a la Lliga Elite. De fet, començarem per un equip que l'any vinent no vol ser a la segona federació i s'ha guanyat el dret, ahir ho explicàvem, de lluitar per l'ascens a la primera federació. Ja ha pujat al Sant Andreu, també n'hem parlat, i en aquest cas el Reus Redis s'enfrontarà a la primera eliminatòria del play-off a l'Ourense, segons el sorteig d'ahir. Amb l'anada aquest proper dissabte, 9 de maig, a les 7 de la tarda al Municipal de Reus, la tornada la setmana següent, també dissabte, a l'estadi Ocouto de Galícia. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
1: Després de segellar la seva presència al play-off i del sorteig d'aquest dilluns, el Reus Futbol Club Redis rebrà la Unió Deportiva Ourense el pròxim dissabte 9 de maig a les 7 de la tarda en el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a primera ref. L'equip reusenc ha acabat la fase regular com a quart classificat, mentre que l'Ourense ha acabat tercer al grup 1. El conjunt gallec arriba a l'eliminatòria amb uns registres destacats, amb 40 gols marcats i 34 d'encaixats, dades que reflecteixen la seva solidesa i competitivitat al llarg de la temporada. El Reus Futbol Club Redis ja ha posat a la venda les entrades amb uns preus que oscil·len entre els 5 i els 30 euros, amb l'objectiu d'omplir l'estadi municipal davant una cita històrica.

0: Gràcies, David. Més futbol a la tercera federació masculina. Encara queda una última jornada per definir, per exemple, quins són els quatre equips que jugaran al play-off d'ascens darrere del campió, el Manresa, que ja ha pujat. Badalona i Cornellà ja tenen plaça assegurada, però lluitaran en l'última jornada per la segona posició a la Lliga, que dona el factor camp als play-off. De fet, protagonitzen dos dels partits més interessants de la jornada, que jugaran diumenge al migdia. El Cornellà s'enfronta a l'Hospi, que també juga a entrar al play-off, mentre que el Badalona visitarà el camp d'un Vic que necessita puntuar per sortir del descens. Entre Hospi, Vilanova i Fundació Esportiva Grama sortiran els altres dos equips que disputin aquesta promoció d'ascens. El Vilanova visita el ja descendit Lleida. Les de Santa Coloma reben el Vilassar de Mar, que es troba a mitja taula, que ja no s'hi juga res, i l'Hospi, com dèiem, rebrà el Cornellà. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
1: Segurament cap persona del centre d'esport l'Hospitalet s'esperava arribar a l'última jornada de la tercera federació en la situació actual. L'Hospi serà, com a molt, quart classificat, una posició que sembla escassa per a un equip que estava dissenyat per lluitar per l'ascens directe. Però el cas és que ara ja no hi ha temps per lamentacions i la derrota el passat diumenge contra el Badalona ha deixat els riberencs en una situació complexa. Encara no tenen assegurat el play-off i l'últim rival no serà precisament fàcil. Reben la Unió Esportiva Cornellà. L'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste, confia que els darrers dos mesos de riberencs, els millors de la temporada, siguin el camí per guanyar l'últim partit.
2: Al final em quedo amb la reacció de l'equip. Sí que és veritat que pues, hem d'aprendre ràpid perquè està aquí i la setmana que ve pues, tenim una final i a treure aquest partit.
1: Un Hospi que, si no sumés la victòria, no ho tindria tot perdut. L'empat també es classificaria per al play-off i la derrota, si la Grama no guanya, també podria servir. De tota forma, des de la plantilla ho tenen clar i no volen mirar més enllà del partit contra Unió Esportiva Cornellà. S'ha de sortir a guanyar i oblidar-se del que facin la resta d'equips. Així ho afirma el davanter del centre d'esport Hospitalet, Ignasi Kerr.
3: Intentar donar-hi la importància que té, que és, sí que té un al·licient d'això del play-off, però al final, bueno, jugar el nostre partit, intentar estar com ara hem estat al final, agafar-ho normal, treballar durant la setmana, recuperar cames, que ho necessitem també, i res, seguir, que n'estic segur que anirà bé.
1: El partit entre l'Hospi i el Cornellà serà aquest diumenge a 1:15 a l'estadi municipal de l'Hospitalet. Tots els partits en què hi ha coses en joc es disputaran a la mateixa hora, en una última jornada apassionant de la tercera federació masculina.
0: Gràcies, Andrés. Com dèiem a l'inici, el guanyador del play-off en aquest grup català, qui guanyi semifinal i final, s'enfrontarà al vencedor de la promoció del grup 1, on hi ha els equips gallecs, amb la tornada, això sí, a casa, Catalunya. A la part baixa, recordem, més enllà del Vic, que necessita puntuar contra el Badalona, hi ha una final pel descens també interessantíssima entre Can Vidalet i Cerdanyola. Ara mateix els Esplugues se salvarien amb un punt més que el Vic i dos més que el Cerdanyola, que en cas de guanyar aconseguiria la permanència. Tot plegat, com dèiem, diumenge a 1:15 del migdia en directe amb un carrusel a l'Enjoc TV, a les televisions locals i a la xarxa Més. I si està interessant aquest final de Lliga al grup 5 de la tercera federació masculina, encara més ho està a la Lliga Elite. Encara queden dues jornades perquè acabi la fase regular i queda tot per decidir. A la part alta, Martinenc i Sant Juan Atlético Moncada tenen a tocar l'ascens, tot i que falta el que el rematin, mentre que la Pobla de Mafumet té assegurat com a mínim el play-off. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
4: La Pobla de Mafumet va deixar escapar gairebé per complet les opcions d'ascens directe el passat cap de setmana. L'equip no va poder passar de l'empat sense gols davant el Manlleu i les victòries del Sant Juan Atlético Moncada i el Martinenc deixen molt poques possibilitats d'acabar primer o segon. La distància són 6 punts i en queden 6 en joc. Matemàticament no és impossible. La Pobla té guanyat l'averaix amb el Sant Juan i juga aquest dissabte davant el Martinenc. Si el filial del Nàstic Benz guanyaria també l'averaix aquests i necessitaria un triomf la darrera jornada i una derrota del Martinenc. L'altra possibilitat, que el Sant Juan perdi els dos partits i la Pobla els guanyi els dos. La realitat és que es fa molt difícil imaginar aquests escenaris, però la Pobla competirà mentre tingui vida, ho afirma el tècnic Xavi Vilagut.
5: Al final tenim un duel directe la setmana vinent, que si poguéssim guanyar i posar-nos amb el gol a veres a favor dependria de l'última jornada, que poden passar moltes coses. Encara, mentre estiguem vius per optar a l'ascens directe, doncs evidentment ho hem d'estar intentant, hem d'anar al camp del Martinenc a sumar els 3 punts i això és l'únic que ens ha de preocupar.
4: La Pobla va recórrer una possible alineació indeguda del Sabadell bé en la jornada anterior, però és un recurs que apunta a tenir poc recorregut. L'equip pobletà té clar que si no arriba a l'ascens directe toca assegurar la tercera plaça per afrontar el play-off d'ascens amb les màximes garanties.
0: Gràcies, Adrià. Després hi trobem el Prat, que és tercer a 3 punts del filial del Nàstic i amb 6 de marge sobre el play-off. El Sant Mauro és 5è, a 4 punts del Prat, i després hi ha 10 equips entre el 6è i l'última plaça, que és l'última plaça de play-off, i el 15è, que és el penúltim classificat, separats, només els separen 6 punts. A les variables, per tant, són moltes i molt diverses en aquestes dues últimes jornades. Per exemple, a mitja taula hi trobem el Rubí, a només un punt del play-off, i a 3 del descens, que marca i que tanca la temporada, volíem dir, amb el Júpiter i el Sabadell. Bé, Ràdio Rubí, Siscolara García.
6: La Unió Esportiva Rubí es pot permetre mirar cap a tot arreu encara en aquesta boja Giga Elite, ja que està a només un punt de la sisena plaça del Castelldefels, opta, per tant, a la promoció d'ascens a tercera ref, però no pot deixar de mirar cap enrere perquè està a 3 del Ciudad Cooperativa, el primer equip que de moment perdria la categoria. Per tant, arriben dues últimes jornades molt importants per a un Rubí que el que tenen molt clar és el que pot passar aquest cap de setmana al terreny de joc del Júpiter, com ens explica el Blai Martí, entrenador.
7: Si sumem la setmana que ve, perquè són permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que són permanència. Anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala. Intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
6: La victòria es deixaria matemàticament fora de la lluita per la permanència i només pensant en la promoció d'ascens. Amb l'empat encara quedarien fora de la zona de descens, però pendents de l'última jornada, la qual cosa també passaria en cas de derrota davant del Júpiter, una Unió Esportiva Rubí que no ha puntuat 7 partits, 7 derrotes en aquest 2026, lluny del municipal de Can Rosés, el qual començaria a ser molt més important de cara a l'última jornada si el conjunt rubinenc no suma els 3 punts a la Verneda aquest dissabte. Serà davant del Sabadell B quan es juguin, llavors, tot el que pugui passar, però el futur aquest encara està per definir.
0: Gràcies, Siscu. I en una situació molt similar hi ha el Manlleu, amb un punt menys que el Rubí, a 2, per tant, del play-off i a 2 del descens. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
8: El Manlleu afronta un tram final de la Lliga Elite d'infart. Després d'un empat sense gols contra la Pobla de Mafumet, els de Luis Gallego es mantenen a la zona mitja amb 35 punts, però amb una classificació absolutament comprimida. A només 2 punts del descens i a 2 del play-off descens, un escenari que obliga a viure cada jornada com una final. L'equip arriba en un bon moment competitiu, sobretot en l'aspecte defensiu, però amb l'assignatura pendent de fer un pas endavant fora de casa. Precisament aquest cap de setmana visiten el camp de Ciudad Cooperativa, un rival directe que marca el descens, un duel clau per començar a decantar el futur immediat dels manlleuencs. En aquest context, el vestidor és conscient de la dificultat, però també de l'oportunitat. Ho explica així Martí Soler, jugador del Manlleu.
9: Estem treballant a consciència de la situació, de lo complicat que és, que pot passar qualsevol cosa, i el ser una categoria amb tant nivell i tan igualada, doncs no te'n pots enfiar. Llavors, això, seguir treballant fins al final, queden 2 setmanes, no serà fàcil, però depenem de nosaltres. Llavors, a fer-nos forts, a rascar el màxim possible fora de casa i l'últim partit de Lliga a casa, esperem que el municipal estigui a rebentar.
8: El missatge és clar, el Manlleu depèn d'ell mateix per assegurar la permanència. Amb només 2 jornades per endavant, cada punt pot marcar la diferència entre salvar-se amb tranquil·litat o caure a la zona vermella. Tot es decidirà en un final de temporada obert i imprevisible, amb un únic objectiu al cap, seguir un any més a la Lliga Elit.

0: En hoquei patins, avui hem sabut que Berta Busquets, la capitana del Palau de Solità i Plegamans, jugadora d'aquest equip de l'últimes 15 temporades, deixarà l'hoquei patins estatal, en aquest cas l'hoquei patins d'elit, quan acabi la temporada. El Palau, que no serà finalment, tot i que va participar a la fase de grups, a la Final Four de la Champions femenina, que juga aquest cap de setmana a Coimbra, Portugal. També s'hi juga la final a 8, al mateix escenari de la Champions masculina, on hi tenim, en aquest cas, dos equips catalans. A la femenina, i recordem, hi tenim el Vilassana, que s'enfronta a semifinals al seu veí, el Fraga. Abans jugaran la primera semifinal Benfica i Telecable. I a la masculina, com dèiem, demà ja arrenca la Final 8, també en el mateix escenari a Coimbra, amb dos catalans. Obre la competició demà a les 8, hora catalana, al Porto Liceo, mentre que també demà el Reus s'enfrontarà a un dels principals candidats al títol, el Benfica d'Edu Castro. Demà, evidentment, en parlarem. Dijous jugaran d'una banda el Barcelos Tricino i el Barça Sporting de Portugal. Ahir els protagonistes del conjunt blaugrana van atendre els mitjans de comunicació al Media Day abans de viatjar cap a Portugal. Recordem que el Barça és el club amb més Champions d'hoquei patins, amb 22 títols, però que no la guanyen des del 2018. Així ho explicava una de les peces claus de l'equip, màxim golejador de blaugrana d'aquesta Champions, Ignacio Labart.
1: Desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa. Hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla. Y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado, pues quizás, ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
0: A la Barca reconeixia que la temporada de l'equip estava sent una mica irregular, sobretot a la Lliga, però que estaven convençuts que podrien competir pel títol.
1: Somos conscientes de que quizás estamos haciendo una temporada algo irregular respecto a otras, sobre todo en la Liga, pero en Europa hemos demostrado que somos capaces de competir. En la Intercontinental al Sporting le hemos ganado y perdimos en la prórroga, y creo que eso nos tiene que dar fortaleza y confianza para afrontar lo que viene, partido a partido, pero con ganas de reivindicar la imagen del club en Europa. Tenemos 22 Copas de Europa, por algo es, y creo que este escudo merece que estemos a la altura.
0: En canvi, el seu actual entrenador, Ricard Ares, ja l'ha guanyada amb el Porto, aquesta Champions, va ser el 2023. El tècnic deixa sobre l'hegemonia dels equips portuguesos a Europa.
2: Els enfrontaments que hem tingut davant dels equips potents a Europa, contra l'Sporting a la Intercontinental vam aconseguir una victòria i vam perdre la pròrroga. Contra el Porto vam rebre una derrota aquí a casa, però vam ser capaços de guanyar Porto. Per tant, està clar i és evident que podem competir per guanyar-los, i amb aquesta intenció anem a Coimbra.
0: El Barça jugarà aquests quarts, insistint, dijous a les 8, a hora catalana, contra l'Sporting de Portugal. Demà, a les 11, en aquest cas, hora catalana, el Reus s'enfrontarà al Benfica. Evidentment, també en parlarem. En cas de superar ronda tots dos, podríem tenir semifinal catalana, si el Reus ho aconseguís donar, com dèiem, la campanada i superar el potent Benfica. En waterpolo, un parell de punts, tal com dèiem a l'inici, la selecció espanyola femenina amb 15 de les 16 jugadores catalanes convocades, a més del seleccionador Jordi Vall, s'enfronta avui als Estats Units en el segon partit de la primera divisió de la Copa del Món, que s'està disputant a Rotterdam, als Països Baixos, i ho fa després d'una destacada victòria ahir contra Itàlia en el debut d'aquesta fase, 14-12. L'enfrontament avui a un quart de nou del vespre. I en clubs, des del Pul Sabadell, ho hem anat explicant, canvia de projecte per al curs vinent. El nou entrenador, en substitució de David Palma, serà Enric Arnella. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
3: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica, i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Canllong.
0: Gràcies, Pau. I un últim apunt. En tenis taula també va acabant la temporada. De fet, aquest cap de setmana s'acaben les fases regulars amb l'última jornada de les superdivisions. Divendres la masculina, dissabte la femenina. En la femenina, el Miró Ganxets de Reus tanca el curs contra el líder Lucam Cartagena, tot i que abans, aquest dijous, recupera un partit pendent contra Linares. Les reserves són quartes. I sisenes, tancant la zona de play-off, hi ha el Girbau Vic, que s'enfrontarà en l'última jornada precisament a Linares amb l'objectiu de classificar-se per competició europea. Ràdio Vic, Pep Portet.
4: El Girbau Vic Tenis Taula buscarà aquest dissabte una classificació per competició europea que es presenta gairebé impossible, ja que hi ha quatre equips lluitant per dues places i les d'Osona són les que ho tenen pitjor. El Girbau Vic s'enfronta dissabte al Clíniques, a Linares, i necessita la victòria i esperar resultats. La complicació de la gesta l'explica Gaby Feher, puntal del Girbau Vic.
5: El partit de dissabte contra Linares serà bastant complicat. Realment ja el divendres, com que Linares ha de jugar amb Reus, i si guanyen, llavors les opcions ja per classificar-nos a Europa és impossible, ja que a l'Averaix, tant contra Burgos, contra Son Cladera i Linares tenim en contra. Llavors és... Realment és molt, molt, molt difícil per aconseguir-ho, però bueno, nosaltres anirem, lluitarem, donarem tot i que passi el que ha de passar. I si aquest any no aconseguirem, doncs per la propera temporada, com sempre, lluitant.
4: Com diu Feher, el Girbau Vic lluitarà per ser Europa, una fita que s'havia normalitzat des de fa moltes temporades, però que tant Burgos com el mateix Clíniques i el Son Cladera de Mallorca li posaran molt complicat.
0: Gràcies, Pep. Fins aquí l'enjoc.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de set autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
8: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
10: Preparat, Eneco?
11: Sí.
10: Temps. Sentit.
11: S-E-N-A-T-I-T.
9: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
10: Quina seria la paraula intrusa?
12: Casoplón.
10: Correcte. En català, per fer...
9: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
12: D-E-S-C-A-P-A-N.
9: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: Propostes en xarxa.
14: La pedra forma part de la història de Maldà, a l'Urgell, des de temps ancestrals. Els primers pobladors ibers de Maldanell, les tombes excavades directament a la roca o la presència d'un dolmen en són els millors testimonis. Però també ho podeu comprovar gràcies a un festival. Maldà en la Pedra és el Festival d'Intervenció Socioartística a la Pedra de Maldà. Tot un homenatge al territori i a la tècnica de la pedra seca, declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Per això, en plena Vall del Corb, entre el 7 i el 17 de maig, podreu veure, tocar i admirar creacions en pedra. No només perquè hi haurà 5 artistes creant en viu, sinó perquè la cita compta amb un programa farcit de propostes per reivindicar-ne el seu ús cultural i artístic. A Maldà, la pedra és tot això i molt més, però sobretot identitat. Ho entendreu tot veient com treballen Albert Gràcia, Marta Fresneda, Juan Gutiérrez, Rita Pereira i Ruth Juan. Del 7 al 17 de maig, 6a edició de Maldà en la pedra a Maldà. Més informació a maldanlapedra.cat.
6: La xarxa de comunicació local.
15: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
16: Vinga, que ens posem el xandall, però el rubinenc, eh? El de casa, el de l'emissora municipal i els dels esports de la nostra ciutat en aquest horari de quarts de dues de la tarda. Repetició al vespre. Esports en el dia d'avui, en el qual encara revisem, repassem, fent ressaca de el cap de setmana pel que fa al futbol masculí de tercera catalana. Amb tot dit, es podria dir ja pel que fa als tres equips de la nostra ciutat en aquesta categoria: Olímpic, Can Fatjó B, el grup 7 i el grup 12, Rubí B, i penya blaugrana Ramon Llorenç. També hem de parlar en el dia d'avui d'handbol i del Club Joventut 25 de Setembre en segona catalana amb l'empat d'aquest cap de setmana i amb també ja tot plegat liquidat en l'actual campanya. Resten dues jornades i ho tenen tot dit a les files de l'equip que entrena el Sofiana Zuache. Un programa el dia d'avui, però el qual el comencem ja mirant cap a diumenge, perquè ens espera una cita que s'ha convertit en la més important pel que fa a l'atletisme, a l'esport, perquè la seva crida està sent de les més grans que hi ha. També té aquesta vessant, doncs, social i reivindicativa, com és la cursa de la dona. Demà es tanquen unes inscripcions, les quals ja han superat aquell sostre al qual s'aspirava des de l'Ajuntament, que és l'organitzador, juntament amb Unió Atlètica Rubí i Club Natació Rubí, perquè es volia arribar a les 2.000 inscripcions. S'han superat fins i tot aquesta xifra hores d'ara i encara resta tot el dia d'avui dimarts i demà dimecres per tancar-se aquestes inscripcions. Són els temes que posem sobre la taula, els quals comencem a tractar ara mateix.
15: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
16: Demà a mitjanit es tancaran les inscripcions d'una cursa de la dona que preveu un diumenge espectacular a la nostra ciutat, sense cap mena de dubtes. Toni Bravo Rodríguez.
13: La cursa de la dona de Rubí afronta la recta final d'inscripcions amb una gran resposta ciutadana. A hores d'ara, la prova ja supera les 2.160 persones inscrites, una xifra que deixa enrere les 1.728 participants de l'edició anterior. Confirma un creixement notable de la mobilització social al voltant de l'esdeveniment. Les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al portal inscripcions.cat en una cursa que bat rècords. La cinquena edició se celebrarà aquest diumenge 10 de maig, manté el seu caràcter festiu, solidari, reivindicatiu. La prova no és competitiva, recordem, proposa un recorregut de 3.600 metres pels carrers del centre amb sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril. Totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones, un disseny renovat. Com sempre, la cursa té un component solidari, els beneficis es destinaran íntegrament a Oncolliga Rubí, el pitrall i la samarreta es podran recollir dissabte a 9:45 fins a les 2 a la sala anexa del celler. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Rubí amb la col·laboració de la Unió Atlètica Rubí, Club Natació Rubí, Oncolliga i el patrocini de CSI Condis Mercat.
15: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp.
17: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
15: A peu de camp. Tots fem esport.
16: Torn ara per al futbol de la nostra ciutat en tercera catalana. El grup 7 presència d'un olímpic de Can Fatjó B que té encara dues jornades per endavant amb aspiracions a la tercera plaça perquè la té a 3 punts de distància. La marca, aquesta tercera plaça, 49 punts. La penya blaugrana Castellbisbal pels 46 de l'olímpic B en la quarta plaça. Una pena, perquè aquest cap de setmana tenia l'oportunitat de superar a la penya blaugrana de Castellbisbal l'Olímpic si hagués guanyat en la seva cita perquè el seu rival va perdre el partit que va disputar. És a dir, que tots dos al final van caure, potser era una derrota més, diguem-ne que, entre cometes, esperable, la de l'Olímpic Can Fatjó B, perquè el seu rival s'enfrontava a un Pajaril que està lluitant per la permanència. Un Olímpic Can Fatjó B que es veia a les cares ni més ni menys que amb el Camparellada, equip que ocupa ara ja la segona posició, que s'ha ajustat a tota la classificació després de tancar-se la problemàtica entre Palana, Déu Roureda i el conjunt del San Juan Atlético de Montcada B. Per cert, qui tanca la classificació també va tenir problemes al terreny de joc de l'Olímpic Can Fatjó. Bé, aquest Sant Juan Atlético de Montcada ve que amb 22 punts perdrà la categoria en l'actual campanya. Torna a ser líder, 58 punts al Planadeu Roureda. Es queda en segona plaça un Camparellada que no perd, però, l'opció d'acabar campió i, per tant, pujar de manera directa i no haver de disputar la promoció d'ascens. D'aquí la motivació en aquesta cita que disputava davant de l'equip que entrena. Aquí escoltem aquesta petita conversa que manteníem en el programa a peu de camp. L'entrenador de l'Olímpic Can Fatjó, el Fran Moreno, que ens explicava com va anar tot plegat.
18: Bueno, partido bien, partido de riesgo, tanto ellos como nosotros, muy disputado, encajamos nada más empezar, pero el equipo sabe estar y hemos sabido competir. La pena es que, bueno, hay factores que no dominamos en el campo de fútbol.
19: ¿Factores que son o no los vas a querer decir?
18: Sí, arbitrajes malísimos y, bueno, yo creo que esto es digno de una sanción para un árbitro, pero bueno, no podemos hacer más, Iscu, sino levantar la cabeza, orgulloso de estos chavales que han luchado hasta el último momento. La hemos tenido el empate, pero bueno, hoy no era.
19: Había muchas
18: condicionantes.
19: En cualquier caso, gran partido el que habéis hecho, gran temporada la que estáis haciendo, no sé si todavía tenemos alguna posibilidad.
18: Bueno, no sé si tenemos oportunidad o no, pero vamos a seguir luchando, que es lo que trata el Olympic de, y ya está. No hay más.
19: Hombre, de eso se trata, Fran, estáis haciendo
18: sí,
19: una
18: sí,
19: temporada
18: eso,
19: espectacular.
18: Sí, claro, correcto, sí. Orgullosísimo, Siscu.
19: Y a seguir trabajando, a ver si la semana que viene sumamos, porque así seguimos
18: sí.
19: Soñando, ¿por qué no?
18: Siempre, hay que soñar siempre y ya te digo, orgulloso de estos chavales que con las adversidades se crecen y luchan como jabatos, muy orgulloso.
16: Positiu, sense cap mena de dubtes, un Fran Moreno que mirant fins i tot la classificació pot encara somiar per aquesta promoció d'ascens de la tercera a la segona catalana en un segon any en aquesta categoria per part d'un Olímpic que faig jo bé que ho està tornant a fer de meravella. Aquest cap de setmana perdia 2-1 davant del Camparellada, no acabava massa content amb el que va passar amb l'arbitratge al Fran Moreno, però al final derrota d'un equip que queda tercer en la quart, perdó, en la classificació, la qual ara revisem abans, però anem a conèixer la resta dels enfrontaments i resultats. 28a jornada, Toni.
20: Badiel Vallès 1, Escola de Futbol Base Ripollet 2, Associació Esportiva Futbol Base Palau 2, La Romànica 2, Planadeu Roureda 3, Maurina Egara 0, Llorençà 2, Escola de Pia Terrassa 3, Sabadell Nord 4, Sant Juan Atlético de Montcada B 0, Penya Blaugrana Castellbisbal 2, Penya Deportiva Pajaril 3 i Can Rull Rómulo Tronchoni 0, Sabadellenca B 0.
16: 58 punts, Planadeu Roureda 56, Camparellada 49 per a la Penya Blaugrana Castellbisbal, tercera plaça i promoció d'ascens. 46, quarta Olímpic Can Fatjó B Sabadell Nord i Can Rull Rómulo Tronchoni sumen 43 punts pels 42 de la Romànica. 39, Badia del Vallès, Escola Futbol Base Ripollet Pollet, Maurina Egara i Associació Esportiva de Futbol Base Palau 37 punts, 35 Pajaril, just en zona de salvació, però amb el perill del descens. 28 punts pel Llorençà, 27 suma el Sabadellenca B, 25 Escola Pia Terrassa i amb 22 tanca el Sant Juan Atlético de Montcada. Aquests quatre últims en descens.
15: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
16: I al grup 12, 4 dels 6 punts sumats a Can Rosés i gairebé a la mateixa hora per part de la penya blaugrana Ramon Llorenç, que empatava davant de la Farga i sobretot a destacar, Toni, la victòria del Rubí B.
20: El filial de la Unió Esportiva Rubí va aconseguir una victòria vital per respirar, per trencar la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. 2-1 contra el Marenau Poblet B permet a l'equip situar-se 11, 31 punts, un botí que apunta a la permanència, tenint en compte la situació dels rivals directes a la classificació. L'equip va signar una primera part seriosa, probablement una de les millors de la temporada, va sortir amb intensitat, amb idees clares, amb el suport de diversos juvenils que van donar profunditat d'energia. El Rubí B va dominar en pilota, va generar ocasions clares, va controlar el ritme del partit. El gol inicial va arribar en una acció a pilota aturada, però el marcador es va quedar curt per les oportunitats generades. A la represa, el filial va fer el 2-0, semblava tenir el partit encarrilat, però una expulsió al minut 75 va canviar l'escenari. Tot i quedar-se amb 10, l'equip va continuar atacant, va tenir diverses ocasions molt clares per sentenciar, incloent-hi un parell d'accions de superioritat numèrica que no es van resoldre bé. La falta d'encert, problema recurrent durant tota la temporada, va tornar a aparèixer. El Marianao va retallar distàncies amb un gol de rebot, però el Rubí B va saber patir, va mantenir el resultat fins al final. Un triomf que dona aire, confiança,
1: marge important abans d'afrontar un calendari exigent amb el Sant Andreu de la Barca i el Castellbisbal.
16: Sí, però que deixa certament tranquil, a l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí B, el Jordi Conesa.
21: Importantíssim. Jo crec que es dona la, no sé si la salvació matemàtica, però gairebé. Mirant els grups, els descensos no compensats i tot això, ara crec que pugem moltes posicions, són 31 punts, crec que es dona molta vida, i bueno, a sumar un o dos, aquestes dues jornades que falten, i bueno, ja creure.
16: Així doncs, el Jordi Conesa content amb aquesta victòria perquè ha agafat un bon camí, un Rubí B que ha estat patint durant tota la temporada en aquest grup 12 de Tercera Catalana.
15: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
16: En el qual, ara sí ja i de manera matemàtica, ho té tot dit. La penya blaugrana Ramon Llorenç ha assolida la permanència de manera definitiva després de l'1-1 en la jornada d'aquest cap de setmana.
1: La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar un davant la Farga en un partit que podria haver acabat amb victòria, però que consolida la permanència. L'equip se situa en 9è, 37 punts, en una zona còmoda amb la sensació que la feina està pràcticament feta. La penya va dominar, va portar el pes del joc, es va avançar al marcador, l'equip va tenir opcions per ampliar l'avantatge, però va faltar contundència per tancar el partit. A l'inici de la represa, un error en la sortida de pilota va permetre la Farga empatar, ja no es va moure el lluminós durant la resta del partit. El conjunt rubinenc, doncs, arriba a les pròximes jornades amb la sensació d'haver complert el punt sumat, reforça la tranquil·litat, confirma un final de temporada sense patiments.
16: El qual es va notar en el terreny de joc i en el que va passar amb l'1-1 final davant del conjunt del Sant Cugat, com ens explicava al final del partit el Fede de Marco.
22: Bueno, estos partidos que te puedes llevar tres tranquilamente, pero bueno, ellos se juegan mucho y te ponen el puntito ese de más que tú ya no tienes porque lo que hicimos en la semana pasada, ya que fue matemáticamente prácticamente salva la categoría. Entonces te ponen este puntito de más y bueno, te empatan y bueno, quieren más ellos, nosotros sabemos defender y al final pues 1-1 reparto puntos, un puntito más, queda un poquito más de tranquilidad aún.
16: Un Fede de Marco que li resten dues jornades per continuar doncs, dirigint aquesta penya blaugrana Ramon Llorenç, la qual deixarà al final de la campanya i ho vol fer amb el màxim de punts possibles. La del cap de setmana era la 28a jornada en aquest grup 12 de Tercera Catalana, més enllà de la victòria del Rubí B i l'empat de la penya. Es van donar també, Toni, aquests altres resultats.
1: Mirasol Bac Unión 0, Abrera 4, Juan 23 0, Molins de Rei 1, La Palma de Cervelló 2, Penya Unió Deportiva Màlaga 1, Castellbisbal 0, Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts 0, Sant Vicenç dels Horts B 2, Sant Andreu de la Barca 3 i Vistalegre B 4, Ingrés Atlético Club de Futbol 2.
16: 66 punts per al Molins de Rei, líder 62, Abrera i Sant Andreu de la Barca 55, 53 per a la Penya Unió Deportiva Màlaga i amb 48 trobem el Joan 23, 47 punts sumen Marianao Poblet B i Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts i amb 41 trobem el Mirasol Baco Unión pels 37-9a plaça de la Penya Blaugrana Ramon Llorenç, mateixos números que el Castellbisbal i amb 31 es queda en l'11a plaça el Rubí B que té a 2 de distància de moment el Sant Vicenç dels Horts B, 29 punts, 25 en descens directe la Farga, mentre que l'Increça suma 22, 21 punts pel Vistalegre i la Palma de Cervelló tanca amb 15 punts.
23: www.radiorubí.fm.
24: Tota la informació dels equips rubinencs.
23: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
24: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
23: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
24: Tot l'esport rubinenc a
23: radiorubí.fm.
16: Pel que fa a l'handbol, empat a 29 i a Tortosa del Club Joventut 25 de Septiembre. Cita en dissabte tarda, horari a les 8 de la tarda, i una mica incòmoda, ja que van haver de tornar força tard a terres tarragonines, però al final un puntet més per aquests Joventut 25 de Septiembre, que recordin, ja no hi havia gairebé opcions matemàtiques per assolir doncs, una de les places d'ascens, que ja no era dels tres primers, sinó l'opció de deixar la quarta al Montcada. Ara que explicarem com queda la taula, perquè tot plegat s'ha posat interessant, perquè aquest equip que era qui no podia optar a l'ascens ha perdut fins i tot la tercera posició en benefici de l'Andorra, situació a la qual aspirava el 20, però precisament amb la derrota de la setmana passada davant de la Salle, Montcada doncs es va quedar sense opcions matemàtiques i ara ja sí que no podrà fer res. En aquest partit el que es va veure a Tortosa Tortosa davant d'un rival d'un nivell semblant va ser el que ens avançava el porter Miguelín del 20 aquests dies, i és que continuaran lluitant com sempre.
0: Sí, el 20 no hi ha partits d'amistosos, malgrat ja no juguem res aquests quatre partits, per orgull als altres equips, per orgull a la competició i per aquest esport tan bonic, lluitarem fins al final, com fins ara.
16: Doncs miraran de fer-ho de la millor manera possible, donar bona imatge i acabar el més amunt possible. A hores d'ara, setena posició de la classificació, el 29-29 de banda, fixin-nos, Juventut 25 de setembre, 31 punts, amb doncs, 14 partits guanyats i 3 empat, 28 doncs, de partits jugats, hores d'ara sumen els mateixos números, només canvia algun detallet quan a gols a favor i en contra que el seu rival, el Tortosa, i és que fixin-se, últimes 3 jornades, victòria, derrota i evidentment que en aquesta l'empat entre aquests dos equips, la diferència no la trobem fins fa ara de 3 jornades, quan va perdre el 20 i va guanyar el Tortosa. Molta igualtat que es va reflectir en aquesta cita, amb anades i tornades, moments millors per a uns, pels altres, s'igualava la situació al descans i a la represa, doncs un camí molt semblant, un partit, la veritat, que maco, interessant, perquè era a veure qui guanyava. També és cert que cap dels dos es jugava res en aquesta jornada. En definitiva, interessant, però per poca cosa més que gaudir de l'esport, en aquest cas per part del 20 a la segona catalana de l'handbol masculí i el grup B de competició en aquesta primera fase, que també tenia, Toni, aquests altres resultats.
20: Sant Andreu B, 33, La Salle Montcada C, 31, Ribes B, 21, Molins, 26, Gavà B, 34, Vendrell, 26, Egara Sènior B, 23, Sant Llorenç B, 25, Terrassa B, 32, Sant Joan Despí C, 36, Cooperativa Sant Boi C, 24, Andorra 36 i Claret Gràcia 35, Sant Martí Adrianenc C, 26.
16: Ja han pujat 42 punts a dues jornades, amb Volgavà i Ribes, amb 37 es queda l'Andorra. Ara en la tercera plaça, La Salle Montcada cau a la quarta, també amb 37 punts, amb allò de que l'Andorra podria pujar, La Salle Montcada pendent de si podria fer-ho o no, en definitiva, qüestions que per desgràcia ja no ha de mirar el Club Juventut 25 de setembre. 33 punts per al Molins en cinquena plaça, Egara 32 i amb 31, setena, per al Juventut 25 de setembre, mateixos números que el Tortosa. Vendrell suma 29 i 26, Sant Joan Despí 25, Sant Andreu B, Sant Martí Adrianenc 23 i amb 21 trobem el Claret Gràcia, Sant Llorenç 18, 11 pel Terrassa B, que ha perdut la categoria igual que el Cooperativa de Sant Boi, que tanca la taula amb 6 punts.
2: Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
16: Marxem, perquè anàvem a dir continuem endavant i ho fem, però per dir adéu. Després ens trobem d'aquí una estoneta perquè tindrem avui la contra al complet amb força protagonistes del cap de setmana pel que fa al programa esportiu del dia d'avui. Diem adéu, Toni Bravo Rodríguez i Sisco Lara García. Us desitgem bona jornada. Aquesta és la de dimarts.

Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. That's

0: La contra al complet.
1: Vinga, som-hi ara, després de la informació estricta d'aquest dimarts. Recuperem entrevistes senceres per aprofundir la informació dels protagonistes i dels equips de la nostra ciutat. Avui escoltarem per, de nou, rememorar el que ha estat un cap de setmana històric per a l'esportiu Rubí, el Jordi Archilla, l'entrenador de l'esportiu Rubí femení amb la seva presència en la Copa de la Reina. I comencem escoltant a un Blai Martí, entrenador de la Unió Esportiva Rubí, que té a tocar la permanència a la Lliga Elite després de la victòria davant del Prat el passat diumenge.
2: Jo penso que al final és una mica la idea que podríem tenir a Sant Mauro, però crec que l'hem mantingut a més minuts i ja s'hem fet mal. Crec que el Prat és el... Hem fet el partit que hauria volgut ser el Prat, crec. I això és una cosa molt positiva i estic molt orgullós de l'equip.
3: Heu fet una diguem-ne que superioritat numèrica al mig del camp que us ha funcionat de meravella.
2: Sí, sí, sí. Això és una cosa molt... molt, molt meva, en realitat, de sempre. L'any passat amb Afelia també ho fèiem. Hem funcionat també. Sí, han estat molt bé els jugadors. I al final, és, si tu aplegues el talent a prop, crec que et va bé. Els dos gols són gols molt mastegats, a més, de, que després són goles, però que anem mastegant la jugada, i això t'ho dona el fet de tenir gent amb ganes, gent amb talent, i ben juntets. I superioritat sumèrica, sí, estic molt content,
3: I a més, jugar a casa, que com a mínim Can Rosés ens està, diguem-ne, que alleugerant una mica el que patim fora.
2: Això és Can Rosés, sí, això és Can Rosés. I hem d'aprofitar el factor de Can Rosés. Ens queda un partit a casa encara, no ens hem salvat matemàticament, i crec que hem de continuar mirant avall, perquè sé que em faràs la pregunta. Avui ha estat un... han estat magnífics, la gent se'l sentia, ens han donat gasolina quan ens en faltava i necessitaríem Can Rosés així cada setmana, tota la lliga cada setmana. Hi ha dies que Can Rosés està més apagat, però en el moment important Can Rosés respon.
3: No hi ha dubtes, que Can Rosés probablement jugarem alguna cosa. El que passa que ara mateix potser hi ha una opció matemàtica, hauríem de mirar creuaments de resta i tal, però estem molt a prop de si trenquem amb aquesta ratxa fora de casa, la setmana que ve ja podríem venir aquí tranquils en l'última jornada.
2: Si sumem la setmana que ve, jo crec que són permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que són permanència. I igual que vaig dir la setmana passada que intentaríem fer un bon partit contra el Prat i guanyar, el mateix et dic de la setmana que ve, és que nosaltres anirem allà a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer seguretats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, atacar-nos la màxima estona possible, fer les vigilàncies com les hem fet avui, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
3: T'ho veig a la cara. Què bé s'està quan s'està bé, oi que sí, Blai?
2: Sí. A vegades és complicat, no, perquè en la situació que estàvem, no t'enganyaré, hi ha intranquil·litat. Ha estat una setmana complicada, ho estem patint molt tots. Jo també m'ho prenc amb moltíssima il·lusió perquè al final la meva història com a entrenador és la que és i no tinc trajectòria, i però tinc una il·lusió tremenda i tinc unes ganes de menjar-me el món tremendos i tinc unes ganes de que aquests jugadors rendeixin tremendes i jo estic content de veure el que faig i de fer la feina que faig i per mi ara mateix això és el millor del món.
0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí.
1: I ara escoltem l'entrevista que mantenia el nostre company Toni Bravo amb el Jordi Archilla, entrenador de l'esportiu Rubí femení.
4: El premi era ser aquí, no? Jo crec que pel club i per nosaltres viure aquesta experiència i ser-hi era el premi que ens havíem d'emportar i després doncs, intentar competir el màxim que puguem, no?
5: El partit contra l'Alcorcón va acabar 0-5. Com es va sentir l'equip?
4: Bueno, jo crec que va ser un partit complicat perquè... al final vam patir molt, vaig veure jugadores patir, i això mai t'agrada, no?, com a entrenador, però sabíem el que teníem davant, no?, un equip dels top 5 de primera divisió, professional, amb internacionals, i el ritme, sobretot físic i de pilota, es nota molt, no?, i ens va costar molt, doncs sortir de la seva pressió i crear ocasions, no?, i jo crec que bueno, ens vam fer un gol bastant d'hora, després vam aguantar una estona i el descans vam anar 0-3, no?, i crec que... I la segona part crec que ens vam treure una mica aquesta pressió ja del resultat i d'estar allà i vam estar una mica millor, però, bueno, òbviament era complicat.
5: Clar, l'Alcorcón estava sisè, portava 3 derrotes consecutives. L'Alcorcón tenia moltes ganes, o sigui, Copa de la Reina...
4: Sí, al final jo crec que ells... Sí, al final jo crec que l'objectiu del playoff de la Lliga l'havien perdut i la seva ho guardaven tot per aquesta competició. I al final, doncs això, ens jugaran la final, no? Han guanyat avui també 7-2 i això reflexa doncs, l'equip que és i el que teníem davant, no? Mm-hmm.
5: Déu-n'hi-do, clar, estan a la final, per tant, equip veritablement molt complicat. Vosaltres abans estàvem comentant que ja dijous vau marxar cap a Madrid, no?
4: Sí, vam marxar dijous perquè, clar, el viatge i tot, doncs l'ideal i la federació així ho dictamina, l'has d'anar el dia abans i en aquest sentit, doncs sí que teníem una mica de descans de l'hotel, de preparar, entrenar un dia a la pista on jugàvem el dijous per la tarda i descansar el divendres pel partit.
5: Com es va arribar al partit? Com van arribar les noies que tenien ganes?
4: Però... Bueno, sí, òbviament, amb ganes, no? I amb molta il·lusió, no? El que passa que després l'escenari, doncs, de vegades, doncs, l'escenari, doncs, és complicat, no?, d'afrontar tot això. Si no has jugat mai una... Al final és l'event més important del futsal de la femení, no? I també, de vegades, l'escenari pesa una mica. Però arribàvem bé, amb confiança, però, òbviament, ens vam trobar un transatlàntic davant.
5: No hi va haver cap opció, perquè elles crec que van ficar el primer gol al minut 4 o 5 i no hi va haver cap opció.
4: No, complicat, no, es va costar molt arribar a dalt, superar la seva pressió. Sí que és veritat que anàvem 0-1 i quedava la primera vegada a la mitja part de la mitja part a la meitat i vaig demanar un temps mort perquè encara que estàvem patint, però anàvem 1-0, encara que per resultat estàs dins del partit, no? Però les sensacions eren que ens costava molt.
5: Què els hi vas dir quan va acabar el partit?
4: Bueno, no tenia res a dir-li. Els vaig dir que ho havien donat tot, que estava, no tenia res a dir negatiu. Ho havien donat tot, ho vam intentar, no vam baixar els braços en cap moment fins al final i amb això ens quedem, no? I després, sobretot, que ens serveixi per aprendre aquests partits, no? Has d'aprendre aquests partits i sobretot valorar, no?, on estàvem i en què ens havíem guanyat estar aquí.
5: Sí, he volgut començar per això. Sou uns cracs, o sigui, arribar a vuitens de la Copa de la Reina amb les millors és brutal.

0: veuen una mica diferent. Hem vist, venim de veure l'Alcorcón la semifinal i han guanyat 7-2 contra un equip de primera divisió. Bueno, posar en perspectiva el que teníem davant i on estàvem, no?
1: Quin objectiu us marqueu a partir d'avui? Teniu, bueno, per una banda, el final de Lliga i per la temporada que ve?
0: Bueno, ara mateix intentar descansar aquests 2-3 dies, perquè dimecres tenim partit de Copa Catalunya, diumenge tenim, dissabte tenim Lliga una altra vegada, no tenim massa temps per pensar, no? És intentar arribar bé aquests 2-3 setmanes que queden abans del play-off, acabar la Lliga de 2 jornades que queden, intentar guanyar els 2 partits i afrontar els play-offs amb optimisme, no?
1: Com plantegeu el partit de Copa Catalunya i el que després teniu de Lliga?
0: Bueno, juguem dimecres sense molt descans, entrenarem dimarts una mica, dimecres anirem a Molins a jugar als quarts de final de la Copa Catalunya. Bueno, són partits a temps corregut, sí que és veritat que són 2 categories menys del rival, però són partits que si no surts com has de sortir, se't poden complicar, no? I què millor manera de tornar a la victòria que dimecres, no?
1: I el de Lliga?
0: El de Lliga, doncs, ve Mataró, també un equip que, bueno, que està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça, no? I això passa per guanyar els 2 partits que queden i intentar quedar terceres, no?
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local, sempre al teu costat.
5: Són 2:00 de la tarda.
4: Informatiu migdia.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, és 5 de maig i repassem a continuació els titulars d'aquesta jornada amb el David García Andrena. I comencem explicant que el 2028 es començarà a construir una passarel·la que connectarà la seu central d'una de les empreses més importants de la ciutat, parlem de B. Braun, però a més servirà per poder travessar la Riera per aquesta part del municipi.
2: Així ho hem conegut primer a través d'una nota de premsa de l'Ajuntament i després del compte d'Instagram de l'alcaldessa Ana Maria Martínez. La primera deal, juntament amb altres regidors com Rafael Hueto o Víctor García, han visitat aquesta firma que compta amb 2.800 treballadors i treballadores.
1: I avui també us explicarem que, segons ha publicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, la renda per habitant dels rubinencs i rubinenques ha pujat un 5% si les comparem amb l'anterior estadística publicada, per tant, amb el 2023.
2: Però la riquesa per capita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana i especialment de la dada del Vallès Occidental. De fet, Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet, aquí a la comarca. I com era d'esperar, Matadepera, amb gairebé 35.000 euros, és el segon poble amb més renda disponible de tot Catalunya, després de ser superat per primera vegada per Alella.
1: D'altra banda, la coordinadora d'entitats per la sanitat pública de Rubí està recollint aquests dies signatures a diferents espais de la ciutat per reclamar una millor atenció sanitària i pública.
2: La coordinadora tindrà una paradeta per recollir signatures demà dimecres de 6 de la tarda a 8 del vespre a l'Avinguda Barcelona amb Pere Esmandia. La setmana vinent serà dijous al matí al Mercat Municipal i dissabte al matí al Mercadal. Reclamen, com a totes les seves accions, l'hospital 100% públic, un quart cap, reforçar la salut mental i la pediatria i una reducció real de les llistes d'espera.
1: I aquesta tarda la biblioteca Mestre Martí Tauler acull la xerrada per informar sobre el procés de preinscripció de les tres escoles bressol municipals. Serà a partir de les 6 de la tarda.
2: Sí, perquè demà mateix comença el període de preinscripció de la Bruna, Sol Solet i la Lluna a les municipals. Les famílies podran preinscriure els infants de 0 a 3 anys fins al 14 de maig a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Per cert, que demà també comença la primera jornada de protesta al sector educatiu català organitzades pels sindicats majoritaris.
1: I pel que fa al temps, avui clarament han baixat una miqueta les temperatures, fa fresqueta, podríem dir. També es mantindrà demà i aquesta tarda també podrien caure alguns ruixats com passava ahir. El Luismi Pérez, des de la xarxa, ens amplia aquesta informació. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han

0: Ha aparegut ja a mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i, per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Ajuntament de Rubí i l'empresa B. Brown han rubricat aquest matí un conveni de col·laboració gràcies al qual es construirà una passarel·la per vianants i també per ciclistes. De fet, servirà per connectar les dues plantes de la seu d'aquesta empresa que es troben aquí a Rubí, que estan separades per la Riera. La construcció comptarà amb una inversió de la firma de tecnologia mèdica rubinenca. L'objectiu és que la plantilla d'aquesta empresa pugui arribar al seu lloc de feina amb més seguretat, també que es millori la mobilitat a la zona, perquè hi treballen al voltant de 2.000 persones aproximadament. Segons explica l'Ajuntament en una nota de premsa, aquesta passarel·la, un cop construïda, també contribuirà a promoure un entorn de treball molt més saludable i també per fomentar millors hàbits de vida i també perquè els rubinencs i les rubinenques l'utilitzin per travessar la Riera per aquesta banda de la ciutat, per aquesta part de la ciutat. Fa una estona, l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que ha fet aquest matí juntament amb el regidor Rafa Hueto i Víctor García a l'empresa, a B. Brown, i en aquest vídeo l'alcaldessa es mostrava agraïda a l'empresa per aquest conveni i per la seva contribució a l'economia local.
2: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a B. Brown la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió de dues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
1: Segons el calendari que s'ha previst, les obres d'aquesta infraestructura començaran a finals de 2028, per tant, encara queda una mica. Quan finalitzi l'obra, aquesta passarel·la serà de l'Ajuntament, que s'ocuparà del seu manteniment. El consistori també ha explicat, com dèiem, que quedarà obert al públic i, per tant, d'aquesta manera es podrà utilitzar per travessar la Riera. La passarel·la, de fet, serà dissenyada per una enginyeria que ha estat triada per mitjà d'un procés d'adjudicació on es van presentar 8 candidatures i en van resultar finalistes un total de 3. Un jurat format per representants de l'empresa i també per un catedràtic de l'Escola d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Catalunya van triar la proposta que finalment ha guanyat aquest procés d'adjudicació. Hem de recordar que B. Brown compta amb 2.800 treballadors i treballadores, també amb 17 centres de producció, logística i diàlisi que estan distribuïts per tot el país i la seva seu central aquí a Rubí s'ha consolidat com un dels principals pols d'innovació i també de producció sanitària a tot el continent, a tota Europa. No deixem encara de parlar d'economia i parlem de la renda per habitant, com us explicàvem als titulars, que ha pujat aquest 5% respecte a l'anterior registre, situant-se al voltant dels 18.500 euros anuals. Són les últimes dades publicades per l'Institut Català d'Estadística, per l'IDESCAT. La ciutat, però, continua a la cua de la comarca pel que fa a la riquesa dels seus veïns i de les seves veïnes. Ens ho explica el David García.
3: El càlcul es fa a través d'un indicador conegut tècnicament com a renda familiar disponible bruta. Això és la quantitat que surt de sumar tots els sous, ingressos i prestacions que es perceben al municipi, restar-li els impostos i les cotitzacions i dividir-lo després entre tots els seus habitants. Doncs bé, en el cas de Rubí, l'evolució des de 2010 d'aquesta renda mitjana permet veure l'impacte de situacions com la crisi immobiliària o la Covid, fins a arribar a aquests 18.500 euros de l'última dada, la del 2023. Tot i la pujada de l'últim any, la riquesa per càpita de Rubí continua lluny de la mitjana catalana, més de 20.000 euros, i especialment de la del conjunt del Vallès Occidental, d'uns 21.300. De fet, a la comarca, Rubí només supera la renda familiar disponible bruta de Badia del Vallès i Ripollet. Sabadell i Terrassa tenen rendes pròximes als 20.000 euros, mentre que a Sant Cugat es superen els 30.000. Matadepera, amb gairebé 35.000 euros, és el segon poble amb més renda disponible de tot Catalunya, després de ser superat per primera vegada per Alella. En comparació amb altres grans ciutats de Catalunya, només Mataró registra una renda per habitant similar a la de Rubí. Municipis més petits, com podrien ser Tremp, Valls o Canyelles, també volten aquests 18.500 euros de la nostra ciutat. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu una notícia amb totes les dades, municipi a municipi, d'aquesta renda per càpita de 2023.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I Rubí impulsa una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com ara la salut mental, el benestar emocional i la incorporació de la tecnologia a tot el que és el món de les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria i vol millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa busca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com també a les necessitats de les empreses.
5: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: La microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. En aquest sentit, la tècnica del Rubiforma, Sònia Amador, destaca que la formació neix precisament d'aquesta detecció de necessitats.
6: Aquesta microcredencial el que pretén és, arrel d'un estudi, d'un mapatge que s'ha fet en tot el territori per detectar quines eren les necessitats d'aquest sector, doncs poder donar una formació específica a aquestes demandes que la Maria Josep abans ha comentat, que demanaven les entitats, doncs per poder atendre els pacients d'una manera empàtica, amb bones pràctiques, sobretot centrada més en la persona, una atenció centrada en la persona i amb l'ús de la tecnologia com a una eina de suport.
1: El curs combina sessions presencials amb formació en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des del Rubiforma alerten que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig, per tant, en un parell de setmanes pràcticament. I d'aquest projecte parlem d'un altre, concretament de les agents cíviques, que són aquests equips que ara mateix estan formats per 4 agents i 2 coordinadores i que continua donant els seus fruits a la ciutat. Es va posar en marxa fa temps, l'any 2005, i es fa gràcies a programes d'ocupació del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i des de llavors, des del 2005, han contribuït a promoure el civisme, a detectar incidències de l'espai públic i a millorar la convivència a la ciutat. Avui, a Rubí al dia i en el marc de la secció mensual de civisme, dues d'aquestes 4 agents cíviques han posat en valor la seva feina centrada en el contacte directe amb la ciutadania. La Montserrat Martín i la Maria Arroyo han coincidit a destacar el que dèiem, que van arribar a aquest lloc de feina gràcies al SOC. En el cas de la Maria va ser gràcies a la recomanació d'una amiga en un moment en què es trobava a l'atur, mentre que la Montserrat ho va viure com una sorpresa inesperada després de rebre una trucada. Tot i no conèixer prèviament en què consistia aquesta feina, totes dues han assegurat que la formació rebuda i l'experiència al carrer les ha enriquit a tots els nivells. Escoltem a la Maria en primer lloc.
7: Y luego cuando lo estás ejecutando, pues como que todavía me enriquece más, ¿no? Porque es un puesto de trabajo donde sí que es cierto que tenemos que caminar para conocer zonas y que las personas nos vean, los ciudadanos, para darnos las quejas o todo lo que hay que solucionar en la ciudad. Pero a mí eso me enriquece mucho porque me gusta mucho caminar, me gusta mucho estar en contacto con el ciudadano y eso me enriquece bastante. Aparte que la formación que nos dieron, bueno, te enriquece muchísimo a nivel ya personal, de cómo saber dónde tienes que ir a gestionar según qué cosas, ¿no?
1: Aquestes agents cíviques desenvolupen bàsicament una tasca informativa, però també recullen incidències, també recullen queixes i actuen com una mena de punt de connexió entre el que és l'Ajuntament i la ciutadania. Entre els aspectes que més les han sorprès, destaquen totes dues la manca de conscienciació en temes com ara el reciclatge o fins i tot les mascotes.
7: A mí lo que más me ha sorprendido ha sido, por ejemplo, lo que es el tema del reciclaje.
8: Exacto.
7: Hay mucha gente que no recicla, ¿vale? Y es bastante importante el reciclaje, hacer el reciclaje. Otra de las cosas que a mí me llegó a afectar mucho también es el tema de las mascotas, por ejemplo. El hecho de que un tutor tenga una mascota no quiere decir que solamente la tenga en plan bonito, sino que la tiene que saber cuidar, saber alimentar. Forma parte del núcleo familiar de esa vivienda, ¿no? Pero también tienen que ser responsables de que si la mascota se hace caca, recogerla, si se hace pipí, enjuagar los orines, porque sí. También estropea mucho la fachada, la farola, las papeleras, ¿no? Y eso fue de lo que más me llegó a impactar a mí al principio, que me sigue impactando.
1: Escoltàvem a la Montserrat i a la Maria, que també han explicat aquest matí a Rubí al Dia que un dels moments més gratificants de la seva tasca ha estat la feina a les escoles, on treballen amb infants per fomentar precisament hàbits cívics.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la coordinadora d'entitats per una sanitat pública, Rubí, continua recollint signatures aquests dies a diferents espais de la ciutat. La idea és presentar-les al Parlament de Catalunya per tornar a demanar una salut pública de qualitat aquí a la nostra ciutat. Concretament, reclamen l'hospital 100% públic, el quart cap de la ciutat, la reducció de les llistes d'espera i reforçar també la salut mental i el servei de pediatria. De fet, la coordinadora també ha reaccionat a la resposta per escrit de la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta d'Esquerra sobre aquest futur hospital que s'ha de construir a la ciutat. Ahir escoltàvem a l'alcaldessa Rubiana Maria Martínez. Doncs bé, la coordinadora assegura que un centre d'aquestes característiques, un centre d'alta resolució, no cobreix les necessitats que té no només la nostra ciutat, sinó les que té Sant Cugat i també Castellbisbal. Aquest és un dels motius pels quals reuneixen signatures aquests dies per presentar-les precisament com dèiem. Martín Pretel és integrant d'aquesta associació i assegura que no estan gens satisfets amb aquest centre d'alta resolució.
9: Un centre d'alta resolució. Això no és el que es demana, ni el que n'hi havia previst ja fa uns anys quan es va fer el pla funcional. Un hospital per nosaltres no és un hospital de dia, és un hospital de dia, de nit, amb llits per hospitalitzar la gent, servei de pediatria, les 24 hores, per tant, un hospital d'ingrés, d'operacions, tots els serveis que té un hospital. I aquest futur hospital doncs no cobreix el que hauria de ser.
1: Segons explica la coordinadora, considera que no s'està construint aquest hospital públic, sinó que s'estan construint altres de privats a la zona i, segons sempre la coordinadora, doncs no es volen enfrontar al poder econòmic de la sanitat privada. Així ho expressava també Martín Pretel en un acte ahir a la tarda precisament per recollir signatures.
9: Volem portar, si són 3, 4 o 5 mil firmes les que siguin, doncs volem el suport de la gent i cabreix de la gent i la reivindicació de la gent per una sanitat pública 100% i en contra de totes aquestes retallades, la manca de metges, infermeres, mitjans, etcètera, etcètera. Doncs això necessita una resposta.
1: Per Sant Jordi, de fet, van posar una paradeta, ho van fer per primera vegada i van reunir gairebé 900 firmes i ara esperen aconseguir-la, 4.000 o 5.000, segons comentaven ahir des de la coordinadora.
9: Hi ha gent que es mora esperant que es doni una resposta de medicació, d'assistència o d'operació a la realitat que té.
1: Esperen en el futur poder-se reunir amb la Comissió de Sanitat de CatSalut per presentar les seves inquietuds, més endavant també fer-ho al Parlament de Catalunya, i de la mateixa manera també tenen previst reunir-se amb Castellbisbal i amb Sant Cugat, que són les tres poblacions a qui ha de donar servei aquest hospital públic. I per cert que aquest matí integrants de la coordinadora s'han concentrat a la plaça de l'estació, just davant de la carpa Batec del Temps, que fa dies que va instal·lar Mutua a Terrassa, per exigir precisament aquesta sanitat de qualitat a Mutua Terrassa, que és un dels dos gestors privats que en aquest cas gestiona el CAP Mutua.
4: Tota la informació, cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I parlem ara de transport públic perquè el govern català ha presentat un pla de xoc d'abusos interurbans que pretén millorar el transport públic a tot el territori, un pla dotat amb 21,5 milions d'euros pels diferents corredors d'autobusos interurbans que permetrà fer realitat els compromisos que s'han inclòs dins de l'acord entre el govern de la Generalitat i els comuns de cas possibles pressupostos d'aquest 2026. Es preveuen millores a les 4 demarcacions i s'aplicaran en un termini d'entre 4 i 6 mesos. La comarca del Vallès Occidental en surt força beneficiada. Per començar, una de les inversions anirà per al corredor Cerdanyola-Sant Cugat-Rubí i també es faran altres millores, altres línies que connecten, per exemple, Sabadell i Terrassa. A més, la Universitat Autònoma de Barcelona també és un altre dels punts que tindrà més servei d'aquest tipus d'abús interurbà. La Generalitat no preveu, de moment, la creació de noves rutes interurbanes. En canvi, sí que està previst fer alguna modificació puntual en algun recorregut. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que la voluntat és acordar canvis amb els ajuntaments implicats i ha destacat també que el número d'usuaris d'aquest tipus d'autobusos està pujant.
8: El creixement demogràfic i d'usuaris del transport públic, això és una grandíssima notícia, és una bona notícia, però ens obliga a córrer allò que potser no hem caminat prou en el passat. I segon, com de tots és conegut, treball que s'ha de fer en l'àmbit ferroviari, que és un transport massiu, que és un transport sostenible, però que en aquests moments té uns dèficits en l'àmbit de la infraestructura, de la governança, que també estem treballant, però que fa que alguns corredors es vegin especialment tensionats allà on el transport ferroviari no té el nivell de fiabilitat i d'excel·lència que voldríem.
1: Per la seva banda, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha insistit davant dels alcaldes i regidors de l'entorn metropolità que ahir estaven cridats a participar en aquesta presentació a l'estació d'autobusos de Granollers, que les converses amb el món local segueixen amb normalitat per definir les necessitats dels diferents territoris i dibuixar d'aquesta manera com ha de ser la xarxa de transport públic per carretera de cara als pròxims anys.
10: Aquest pla de xoc o l'acord de govern d'allargament de les concessions no atura res més del que s'estava fent. És a dir, el mapa de serveis que s'estava dibuixant es continua dibuixant. I, per tant, tindrem per l'any 2028 un mapa, un disseny de quines són les necessitats del transport públic de Catalunya. I en funció d'aquestes necessitats anirem fent noves millores com les que avui fem amb aquest pla de xoc. Per tant, tenim l'allargament de les concessions, tenim el segon pla de xoc i tenim un mapa de serveis que estem continuant i que podem acordar i pactar amb els ajuntaments.
1: En global, les actuacions més urgents, xifrades en prop de 22 milions d'euros, milloraran un total de 95 corredors.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I encetem demà un nou cicle de vagues a l'educació amb diverses jornades de mobilització fins al juny, fins que s'acabi el curs, vaja. Els centres educatius afronten a partir de demà un seguit d'aturades que afectaran escoles, instituts i també centres de 0 a 3 anys arreu del territori i, evidentment, també a la nostra ciutat. Les mobilitzacions convocades per sindicats del sector arriben en el tram final del curs i poden tenir impacte en el funcionament habitual dels centres. Per conèixer els detalls del calendari i de les reivindicacions d'aquest sector, del sector educatiu, ens en dona tota la informació el nostre company, el David Fernández.
11: Aquest nou cicle de mobilitzacions s'allargarà fins a principis de juny. Al Vallès Occidental hi haurà jornades de vaga pròpies, concretament els dies 19 i 28 de maig. A Barcelona hi ha 7 jornades de vaga previstes, el 7 i 20 de maig, als centres d'educació infantil dels 0 als 3 anys, el 12, 18 i 27 de maig, així com el 2 i 5 de juny a la resta de centres educatius. A més, el calendari inclou dues manifestacions unitàries, el 12 de maig, coincidint amb l'inici de les aturades més generals, i el 5 de juny com a tancament del cicle. Aquestes mobilitzacions donen continuïtat a les protestes del mes de març, que ja van mobilitzar milers de docents arreu del territori. Els sindicats reclamen millores en les condicions laborals de professorat, com la recuperació del poder adquisitiu, més inversió per reduir les ràtios i millorar l'atenció a la diversitat, així com una reducció de la càrrega burocràtica. També demanen revisar els currículums educatius amb la participació activa del professorat. El conflicte s'ha intensificat després del desacord amb el pacte signat recentment conjuntament entre el Departament d'Educació i altres organitzacions sindicals. Amb tot, es preveuen possibles afectacions en el dia a dia dels centres educatius que garantitzaran els serveis mínims.
1: I aquesta tarda, a partir de les 6, la biblioteca acull una xerrada informativa sobre la preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat. En tenim 3, la Bruna, el Solsolet i la Lluna. Aquesta xerrada servirà per oferir informació sobre diferents aspectes, com ara els criteris de prioritat, el calendari, la documentació a presentar i també tot el que és el procés administratiu, que precisament comença demà i que dura fins al dia 14 d'aquest mes de maig. La preinscripció s'ha de fer electrònicament a través del tràmit telemàtic de la seu electrònica de l'Ajuntament. I el projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rovirenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista a la 23a edició dels Premis EDUCAC, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Els millors podcasts del centre educatiu han passat avui pel magazín Rubí al dia. El projecte de ràdio d'aquest institut ja fa uns anys que funciona amb diferents iniciatives. Es pot cursar com a assignatura optativa, tant a l'ESO com al batxillerat, o fer produccions de podcast a l'hora del pati. Aquesta és la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi, el pròxim 16 de maig serà el tercer guardó EDUCAC que rep el centre. El 2024 ja el van rebre en la categoria de l'ESO i el 2025 per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta amb l'Escola d'Art i Disseny. El magazín de Ràdio Rubí ha emès avui un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martín i el Max Beltran han explicat què és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBIQ+, feminista i antiracista. Les alumnes de primer d'ESO, Abril, Noa, Íria, Naïa i Lluc, han promocionat el podcast Cap a l'ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primària a secundària, i l'espai es pot escoltar a iBooks i té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen sisè de primària a passar això, a l'ensenyament superior. Finalment, la Noa Serrano, l'Héctor Blancat i la Leire Rodríguez, creadors de Màxim Volum, han parlat de l'espai musical de l'Institut Rubinenc. N'escoltem un petit fragment.
12: Igual que Cap a l'ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
13: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
12: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.
1: Podeu escoltar el programa complet a radiorubí.cat. Els alumnes de Patis de Ràdio també van participar el passat 13 de febrer a l'especial Dia de la Ràdio que va fer l'emissora municipal des dels estudis de ràdio a l'escola, 25 de setembre. Els dos centres han triat el mitjà sonor, ràdio i podcast, com a complement educatiu als seus projectes formatius. També trobareu aquest programa al nostre web.
4: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Comencem la informació comarcal parlant d'habitatge, perquè el Vallès Occidental és la segona comarca catalana amb més habitatges nous iniciats el 2025, malgrat que la construcció de pisos al territori s'ha reduït un 4,2% en relació a l'exercici anterior. Segons l'Associació de Promotors de Catalunya, s'han començat a construir uns 2.300 pisos aproximadament. Marc Torrent n'és el director.
14: Efectivament, estem davant de la segona comarca més dinàmica de Catalunya i, de fet, Terrassa, amb 542 unitats, seria el tercer municipi que ha generat més habitatge en el 2025, i Sabadell, amb 476 unitats, és el cinquè municipi que ha generat doncs més vivenda, no? Per tant, estem davant de territoris en els que estan doncs desenvolupant aquesta oferta que tant necessita la nostra demanda de llars. Sí, el que estem veient és que, de fet, aquells municipis que més estan contribuint a generar habitatge és precisament els que disposen de més matèria prima, és a dir, de sòl, disponible per poder executar aquests projectes d'obra nova. Jo crec que també no només hem de parlar de vivenda lliure, sinó que hem de parlar també d'habitatge assequible, d'HPO, i precisament en els nous planejaments urbanístics és en els quals es visualitza d'una forma més clara l'oportunitat de desenvolupar habitatge assequible, tant de venda com de lloguer.
1: Anem cap a Terrassa ara i parlem de la inauguració oficial del Sex Education Film Festival, que s'ha fet al cinema Catalunya i, de fet, en té tots els detalls. La Carme Contreras, des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
15: Utilitzar la ficció d'una pel·lícula o d'una sèrie de televisió pot ser la solució per parlar amb confiança de temes que generalment generen incomoditat. Aquesta és una de les principals eines que utilitza el Sex Education Film Festival per parlar d'una sexualitat sana entre els adolescents. Aquest dilluns ha començat la 6a edició. Alba Povedano és psicòloga i sexòloga.
16: Crec que el que més els ha impactat és veure's en aquesta incomoditat o veure's en aquesta història de que podries ser tu mateixa, no? O podries ser tu mateix, això et podria passar a tu. Per tant, és molt més fàcil connectar i poder reflexionar sobre la sexualitat des d'una altra via.
15: El certamen s'allunya de la clàssica classe sobre sexualitat a les aules per abordar els temes que més preocupen els joves però que no s'atreveixen a comentar.
17: Me parece que está muy bien que le den visibilidad a todos estos temas porque es algo que tal vez no se hable mucho y es importante igualmente saberlo.
15: I en l'era d'internet i les xarxes socials, el problema és que hi ha massa informació, però no precisament correcta. Per això treballar la confiança i la comunicació amb la família i les amistats és fonamental.
17: Per xarxes socials doncs, també ens informen de coses que potser no són certes del 100% i que també doncs, hem de vigilar.
15: La majoria de participants valora positivament comptar amb espais com aquests per poder expressar-se i rebre una informació que en molts casos els seus pares no van tenir.

0: Pràcticament 2:45 de la tarda. Ja sabeu que és el moment d'escoltar les notícies de la xarxa i que a les 4 torna el David García amb tota la informació de la ciutat, que resumirà a les 8 a l'informatiu vespre. Que passeu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur, en aquest volum de prop de 9.000 persones, com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
0: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
0: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
0: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
3: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Als esports, Berta Busquets penja l'estic, Jordi Cervantes.
5: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el Producte Interior Brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
10: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
9: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: Mentrestant, justament el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com al protectorat d'Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: I avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre també de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
11: Por ello es imprescindible que estas diligencias en Fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
12: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
1: Notícies en xarxa.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
14: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
13: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, en formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de la estat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
4: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
15: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
15: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
0: I no deixem la informació relativa a la salut perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent a la higiene de mans a Joan 23.
17: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
16: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
18: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també la policia local.
0: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
20: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
19: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret d'Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
21: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Irdaraki, soci de l'Ateneu Salvadora Catà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
22: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com moral.
23: El fet de tenir guia lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
21: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvadora Catà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
0: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafañe.
24: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués, el president de la Diputació de Girona.
25: Ens enfocalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps que no se n'enteri ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sí, perquè li comuniquem.
24: Nogué calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
0: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
26: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que, durant el darrer any, han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
27: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
26: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
0: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
2: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
5: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
2: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
0: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
3: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeo Atlàntida.
6: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeo l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
0: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
3: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les, davant del Parlament Europeu. Ho fan amb un únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
7: Els territoris de parla catalana, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és el català i el català no és oficial a Europa. I això, pareix que és una cosa que hem assumit com a normal, i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial, com tota la resta. Llavors, un reclam de l'oficialitat a Europa, crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
3: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
0: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
8: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
9: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
8: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culé Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
4: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales. Y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista. Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
8: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
10: La junta directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala de cara a la pròxima temporada a la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CERT.
11: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis, com ara n'hem tingut 5 o 6.
10: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
8: En bàsquet, ha mort José Piculín Ortiz als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. It's...

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament i l'empresa amb seu a Rubí Bebraun han rubricat aquest matí un conveni de col·laboració, gràcies al qual es construirà una passarel·la sobre la riera per a vianants i ciclistes. Servirà per connectar les plantes Lift i Step Plus del campus Bebraun, que estan separades per aquesta riera de Rubí. La construcció comptarà amb inversió de firma de tecnologia mèdica rubinenca. L'objectiu és que la plantilla d'aquesta empresa pugui arribar al seu lloc de feina amb més seguretat i es millori també la mobilitat de la zona. Hem d'explicar que en aquesta seu hi treballen al voltant de 2.000 persones. Segons explica l'Ajuntament en una nota de premsa, la passera, un cop construïda, també contribuirà a promoure un entorn de treball més saludable i també a fomentar millors hàbits. Fa una estona, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que ha fet aquest matí a l'empresa.
2: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a Bebraun la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió en dues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
1: Segons el calendari previst, les obres d'aquesta infraestructura començaran a finals de 2028. Quan finalitzi l'obra, la passera serà de l'Ajuntament, que serà qui s'ocuparà del seu manteniment. El consistori també ha assegurat que quedarà oberta a tot el públic i d'aquesta manera es podrà utilitzar per creuar la riera.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Rubí ha impulsat una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional o la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria, i el que vol és millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa busca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
3: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per a les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per a les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
1: Aquesta microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. El curs combina sessions presencials amb formacions en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerta que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, pas endavant del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç a tercera catalana per la permanència. Toni Bravo.
4: El grup 12. El Rubí B va sumar una victòria vital. 2-1 contra el Marianao Poblet B. Fa un pas molt important cap a la permanència després de trencar 5 derrotes seguides a aquesta dinàmica negativa. L'equip és 11 amb 31 punts. La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar un davant la Farga. Deixa la salvació pràcticament encarrilada a 37 punts i un final de lliga tranquil. El grup 7. Derrota de l'Olímpic de Can Fatjó B, 2-1 al camp del segon classificat, al camp

0: Parellada va competir bé, els de Fran Moreno continuen quarts amb 46 punts, mantenen opcions d'acabar tercers en les últimes dues jornades. Pel que fa a l'handbol, empat treballat del Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, 29-29 en un duel directe molt igualat. Fins al final, els de Sofian Azuache van marxar al descans perdent 15-13, però van reaccionar a la segona part, fases de bon joc, defensa compacta. Amb aquest punt, el 20 se situa setè, 31 punts, enmig d'una dinàmica regular, però mantenint-se ferm a la zona mitjana de segona catalana.
1: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: tú.
1: Radio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis EDUCAC, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquesta és, de fet, la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi el pròxim 16 de maig, serà el tercer guardó EDUCAC que rep el Torrent dels Alous. L'any passat, el 2024, ja el van rebre en la categoria d'ESO i l'any passat per Òrbita, un projecte de videojocs fet de forma conjunta a Medra. Al magazín Rubí al dia, MMS avui un recull dels podcasts elaborats pels alumnes del projecte Patis de Ràdio de l'Institut Torrent dels Alous. La Judit Martínez i el Max Beltran han explicat que és el Rainbow Podcast, un espai de divulgació i reivindicació de la comunitat LGTBI. Les alumnes de primer d'ESO Abril, Noa, Iria, Naya i Lluc, han promocionat el podcast Cap a l'ESO, on expliquen cada setmana les novetats de passar de primària a secundària. L'espai es pot escoltar a iVoox si té l'objectiu d'ajudar els alumnes que cursen 6è. Finalment, la Noa Serrano, l'Hector Blancat i la Leire Rodríguez, els creadors de Màxim Volum, han parlat de l'espai musical de l'Institut. N'escoltem un fragment.
3: Igual que Cap a l'ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
4: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
3: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar a on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.
2: Podeu escoltar el programa complet sobre aquests podcasts del Ràdio Torrent al nostre web a radiorubí.cat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I recordem que hi ha un nou cicle de vagues a l'educació amb diverses jornades de mobilització fins al juny. Els centres educatius afronten a partir de demà, 6 de maig, un seguit d'aturades que afecten escoles, instituts i també centres d'educació infantil arreu de Catalunya. Les mobilitzacions convocades pels sindicats del sector arriben en el tram final del curs i poden tenir impacte directe en el funcionament habitual dels centres. Aquest nou cicle de mobilitzacions s'allargarà, com dèiem, fins a principis de juny, amb possibilitats d'arribar fins al dia 7. Aquí, al Vallès Occidental, hi haurà dues jornades de vaga pròpia, que seran els dies 19 i 28 de maig. A Barcelona hi ha 7 jornades de vaga previstes, el 7 i el 20 de maig, als centres d'educació infantil 03, i el 12, 18 i 27 de maig, així com el 2 i el 5 de juny, a la resta de centres educatius. A més, el calendari inclou dues manifestacions unitàries, el 12 de maig, coincidint amb l'inici de les aturades més generals, i el 5 de juny, com a tancament del cicle. Les mobilitzacions donen continuïtat a les protestes que es van començar el mes de març, quan ja es van mobilitzar milers de docents arreu del territori. Els sindicats, recordem-ho, reclamen millores en les condicions laborals del professorat, com la recuperació del poder adquisitiu, més inversió per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat, així com una reducció de la càrrega burocràtica.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Informació esportiva encapçalada pels bons resultats del Rubí B i de la penya blaugrana Ramon Llorenç de cara a la permanència a tercera catalana. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
5: El Rubí B respira amb força després de superar el Mariano Poblet B 2-1, apropar-se molt a la permanència, trencant la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. La penya blaugrana Ramon Llorenç va sumar un punt valuós, 1-1, davant de la Farga, resultat que consolida un final de Lliga sense patiments. I el grup 7 d'Olímpic B va competir fins al final, però va caure 2-1 al camp del Camp Parellada. Segon, malgrat la derrota, l'equip continua quart, encara somia amb la tercera plaça en un tram final que es presenta obert. La cursa de la dona de Rubí torna aquest diumenge, 10 de maig, ja ha superat el nombre d'inscrites de l'edició passada, quan hi van participar més de 1.700 persones. La resposta ciutadana ha estat massiva, ja s'han superat les 2.160... i les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al web inscripcions.cat. La prova, recordem, no competitiva, amb finalitat solidària, destinarà tots els fons a Oncolliga Rubí, el recorregut 3.600 metres, el

0: carrers del centre, sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril, i totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones.
1: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Normalment, cap a finals d'abril, abans no comenci l'època de les avaluacions finals i de les pràctiques en empresa, acostumem a fer una sortida de tots els grups d'alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs. Una sortida que acostuma a ser tècnica i a la que sempre hi afegim alguns tocs de cultura. Enguany la sortida ha estat en direcció a Gandesa, on hem pogut visitar la seva cooperativa. Una cooperativa que va començar a treballar a principis del segle passat, el 1901 concretament, i que no ha parat de créixer i innovar fins avui en dia. Té el seu origen amb la lluita valenta contra la desaparició dels conreus i contra l'emigració de la població. Tot això després del mal que va fer la filoxera. I l'aposta de plantar ceps americans i de construir una nova bodega va ser un encert total. El nou edifici encara avui en dia és majestuós i els nostres alumnes van poder sentir de la veu de la guia les característiques de la seva construcció, molt innovadora per l'època, perquè l'arquitecte, César Martinell, la va estructurar amb quatre naus, amb unes arcades esplèndides i amb finestres per a la ventilació, amb dipòsits subterranis, ja amb càmeres aïllants, també ventilades, i una façana espectacular. Amb els anys, la cooperativa ha continuat creixent. Després de visitar les instal·lacions i conèixer tots els ets i uts de l'elaboració, sobretot del vi, però també de l'oli, l'alumnat va poder fer un tast d'oli guiat. Primer, per a fer la degustació, es tapa el got, es mou una mica l'oli i a continuació s'olora. I a continuació es posa una mica d'oli a la boca per apreciar els tons dolços o amargs o els tons picants. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima.
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
1: Avui al Som Terra ens omplim de primavera amb aquests ocellets que també sentim de fons. Saludem la Mireia González, la presidenta de la Fundació Castell del Remei. Benvinguda, Mireia.
3: Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Avui va de primavera.
3: Deixa'm abans de res sí. Que et feliciti públicament pel premi rebut. Per tu i la companya, i molt merescut. I molt important per totes les professionals.
1: Moltes gràcies.
3: De la comunicació.
1: Et refereixes, si els oients no ho saben, al Milà de Periodisme, que tu ja havies guanyat també en edicions anteriors,
3: sí.
1: Fa uns anys, no?
3: Sí.
1: I que aquest any també ha guanyat la teva filla. Jo penso que és la primera vegada a la història que mare i filla guanyen el Premi Milà de Periodisme. O sigui, que enhorabona a les dues.
3: Sí, fixa't el que fa el canvi generacional, que jo el vaig guanyar en premsa escrita i ella en digital.
1: Clar.
3: Però vaja, vosaltres aquest reportatge el teniu multipremiat.
1: Sí.
3: I de veritat que me n'alegro moltíssim.
1: Moltíssimes gràcies.
3: I sou un exemple i, animo tothom a escoltar-lo i a veure-ho i tot.
1: Moltíssimes gràcies, Mireia. De tota manera, i ara donades les gràcies, parlem d'aquesta festa de primavera, de l'aplec de primavera que se celebra aquest diumenge al Castell del Remei.
3: Efectivament.
1: Què fareu?
3: Mira, tot plegat, les festes populars aquí que porten, són molt tradicionals, comencen amb el toc de sirena, saps? Que cridava a treballar i avisava de quan s'acabava la jornada a la finca. Uh-huh. És una mica escandalós, però la gent ens ho demana, perquè hi ha molta gent encara que té aquest record i se sent a tots els pobles de l'entorn. I llavors m'ho diuen, sentim la sirena i diem, vinga, va. Això serà a partir de les 10 del matí. I en aquell moment doncs, ja hi ha una arribada i exhibició de vehicles històrics, es posa en marxa el mercat d'artesania i de productes de proximitat, que i tenim molta cura a vetllar de que realment sigui allò artesà i allà de prop, quilòmetre zero i tot plegat. També hi col·labora al llac el club de modelisme de Tàrrega, uh-huh. Perquè és una activitat que es pot fer a molts pocs llocs. De fet, el seu local social eren les piscines i quan ens van demanar si podia ser el llac del Castell del Remei ens va fer il·lusió perquè és una de les activitats aquàtiques que ens agradaria fomentar. Tenen unes maquetes magnífiques, unes reproduccions de vaixells que, a més, no només és exhibició, sinó que també poden els nens participar-hi i navegar-ne, no? Si segueixo amb el modelisme, doncs també ells mateixos fan una pista d'autocroller, d'automodelisme amb uns cotxes que passen uns obstacles, que també això és atractiu pels nens i pels pares també. I també doncs hi ha la possibilitat de que els nens pilotin i condueixen aquests cotxes. Què et sembla? Continuo explicant?
1: Sí, una mica, sí, a grans trets, perquè passen tantes coses que, no?
3: Sí, i tot passa concentrat en un matí, perquè a dos quarts de tres torna a tocar la sirena
1: i ja està.
3: I qui vulgui es pot quedar a dinar a l'aire lliure. Però pels nens, a part de tot el que hem comentat, també hi ha uns jocs tradicionals, que nosaltres li diem les firetes del Castell del Remei, que són els jocs de sempre, les bitlles, hi ha també un taller de maquillatge, un altre de fang, de modelisme així en fang, coses molt, molt interessants per ells, una biblioteca infantil, perquè sempre per la ple que està als vols de Sant Jordi, doncs, el tema de la lectura doncs, també el volem fomentar, sobretot per als infants, ells el Remei, molt, molt divertit. I llavors sempre tenim aquestes exposicions d'art amb una programació permanent, ja ho saps,
1: sí.
3: I aquesta vegada doncs, tant a l'Espai Lucila Tília com a la sala de tas de la Enoteca doncs, hi ha dues exposicions, una és de pintura del Ricard Guiu i una altra uns olis de Miguel de Ibarbia. I com... Digues.
1: No, te diré. Primer, i que està concebut com una mena de festa major i ara que parlaves de pintures, hem de dir que també el cartell d'enguany l'ha fet una il·lustradora meravellosa lleidatana, que és la Sònia Lins, multipremiada i reconeguda arreu del món, no?
3: Arreu del món, molt abans de que a vegades ho sabéssim a Lleida, perquè fa molt temps que ja la vam descobrir per un tema d'etiqueta de vi, vaig pensar, aquesta noia, quant talent que té. I també té molt talent la seva filla, que serà la cantant de l'aperitiu musical aquí a la plec de Primavera de Castell del Remei, que és la Joana Barco,
1: sí?
3: Amb el duo So Mondina. Per tant, qui vulgui veure cantar a la Joana, escoltar-la amb una copa de vi, fent el vermut, amb un entorn com el que estic jo ara aquí, al Jardí del Castell del Remei, és magnífic. Els vins tampoc no poden deixar de tenir protagonisme.
1: No ens els podem pas deixar, Mireia.
3: No, perquè és com una festa del vi també aquí al Castell del Remei, la plec de primavera. Per tant, hi haurà un espai, a part de l'aperitiu i del bar, doncs, i les terrasses, expressament per a degustar els vins del grup de Tomàs Cusiner, o sigui, Castell del Remei, Tomàs Cusiner, Cervolers Celler i Cara Nord.
1: Fantàstic.
3: I hi haurà un contacontes familiar, que es diu Conrad a les Terres de Ponent. Mira si està personalitzat amb el nostre territori, que també és com l'espectacle a propòsit de l'aplec de primavera d'enguany. I com que ens agrada mantenir les tradicions en aquest entorn, doncs també hi haurà l'actuació de la colla bastonera l'arreu de Mollerussa.
1: Imagina't. I, a més, ai, explica'm això d'aquesta moneda tan genuïna que feu servir també en aquest aplec de primavera.
3: Sí. És que, mira, ens en fixem molt quan anem als actes. La gent fa cues i de vegades hi ha gent que diu no, és que això vol dir que hi ha èxit, no? Si hi ha cues. Però a nosaltres ens molesten molt les cues quan les hem de fer. I cada any pensem com evitar-les, perquè s'apleguen aquí doncs, unes 3.000 persones. Per sort, doncs, tenim un gran aparcament a peu de festa i és tot molt còmode. Però les cues a l'hora de demanar el vermut, tot i que cada any ho volem millorar, és com inevitable. I llavors la manera hem pensat que és el gotim, ja ho practiquem en les altres edicions i també en la Festa Major, és com la moneda de les festes populars del Castell, equival a un euro, llavors ja no hi ha d'haver canvi, ja no hi ha d'haver... és per agilitzar-ho tot plegat i també es pot participar en el sorteig i bé, pensem que d'aquesta manera és més còmode per a tothom, que és el que nosaltres pretenem, que la gent s'ho passi molt bé, gaudeixi del dia, de les activitats, i que res sigui molest.
1: Com que hi ha moltes coses, doncs això, poden entrar, per exemple, a la web del Castell del Remei, però hem de dir també que com que es tracta d'una finca històrica amb, no sé, molts anys i molts, també hi haurà tot un aflaire, no?, d'aquesta colònia antiga, d'aquesta època, perquè animeu a tothom a que anem vestits de blanc. No és obligatori, no és un code dress, no?, un dress code d'allò que s'ha de fer obligatòriament, però qui vulgui pot anar perfectament ambientat.
3: Tant de bo ho poguéssim fer perquè cada vegada la gent, entre cometes, poguéssim obligar perquè el resultat és molt maco. Es tracta de recrear l'atmosfera de l'antiga colònia agrària que va ser Castell del Remei, la hisenda més gran de regadiu de tota Europa, i clar, és a més, ja seria demanar molt, jo ho faig, i altres persones també, si pot ser d'estil noucentista català, doncs encara és més bonic, no? Hi ha gent que s'anima cada vegada més, i jo ho faig perquè disfressar-se és divertit també, i bueno, recrear, ja t'ho dic, aquest ambient, és com potenciar la petjada de les persones i de les vivències que hi ha hagut aquí, que són moltes, com tu has dit, estem parlant d'una finca històrica, i sembla que t'immerseixes més en tota aquesta història i llegat que et podem trobar aquí al Castell del Remei. Per tant, si pot ser que vingueu vestits de blanc, doncs és més bonic. I si veniu ja una mica amb enaguas i puntes, bueno, això ja és magnífic.
1: Doncs aquesta és una de les moltes accions que feu durant tot l'any al Castell del Remei. Avui volíem posar la mirada en aquest aplec de primavera que se celebra el dia 26 d'abril. No cal inscripció prèvia. Millor si hi ha una reserva, sobretot pel tema del pàrquing, però podem anar-hi tranquil·lament.
3: No, la veritat és que no. Si algú vol venir abans a comprar gotims,
1: millor.
3: Pot fer-ho. Uh-huh. Si algú vol dinar al restaurant, millor que reservi, sens dubte, perquè sí, aquest dia està molt... Normalment els caps de setmana, per sort, té molt èxit sempre el restaurant del Castell del Remei, i durant la setmana amb el seu menú d'entre setmana molt bé. I després, també, si es vol quedar-se a dinar al dinar més popular, a l'aire lliure, imagina't un pícnic, que et serveix el restaurant vestit de blanc.
1: Ai, que no t'ho vaig perdre, això. No.
3: Doncs això també es pot comprar aquell mateix dia o amb antelació, al propi restaurant.
1: D'acord. Doncs gràcies, Mireia, per ser avui amb nosaltres i explicar-nos-ho. Mireia González, amb els ocellets de fondo, que ens agrada la primavera. Que vagi molt bé. Una abraçada gran.
3: Ben forta, moltes gràcies.

0: Joan Ibars, benvingut a Del Residu al Recurs, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Mira, les darreres setmanes hem parlat de la fracció orgànica i avui volem parlar de què en queda, quin és el resultat després d'haver reciclat bé aquesta fracció orgànica.
1: La fracció orgànica, un cop classificada a casa, recollida pels serveis de recollida, etc., va directament a plantes de compostatge. ¿Vale? Hi ha diferents tipus de tractament. Pot ser una planta de compostatge, a una planta de biogàs o metanització, o també hi ha gent que pot fer autocompostatge, d'acord, a casa. Aleshores, tema plantes de compostatge. A Catalunya n'hi ha més de 70 plantes, d'acord? Però d'aquestes 70, 27 són de compostatge de residus municipals. Les tenim, bàsicament, properes en diferents distribuïdes en diferents comarques. Vale?
0: I 17 a tota Catalunya?
1: 27.
0: Ah, 27.
1: Sí, 27.
0: Per tant, són supracomarcals, diríem.
1: Sí,
0: sí, segur.
1: Sí, però perquè és planta de compostatge. A l'àrea metropolitana hi ha moltes plantes de biometanització, que és un procés diferent del compostatge, que el que fa és generar energia elèctrica, vale? amb la fracció orgànica. I allí durant un temps se van promocionar molt aquest tipus de plantes, però les més escampades pel territori, a zones menys denses, hi ha el que és plantes de compostatge. D'acord? Uh-huh. Aleshores, a part dels residus municipals, també es fa compostatge de fangs de depuradores, de fems, no?, de granges, i de la fracció vegetal. Hi ha plantes específiques de fracció vegetal que sol composten restes de poda, gespa, d'acord? Aleshores, què és el compostatge? No? El compostatge és un procés natural de degradació de la matèria orgànica. Vull dir, el que sempre ha passat als boscos o a qualsevol espai natural, de que cau la fracció orgànica, els microorganismes actuen, la degraden i es transforma en una mena de terra, no?, que es queda mesclada amb el sol, i ja està, no? I allibera els nutrients que tornen a ser captats pels vegetals.
0: Això sí que és fer el cicle tancat, eh?
1: Sí, doncs això és el que s'intenta amb les plantes de compostatge, no? Tenim microorganismes, després en aquests microorganismes que fan consumir el carboni i nitrogen de les restes orgàniques, i també és important destacar que aquests microorganismes necessiten aigua i oxigen, val? Per tant, com se genera l'aigua? Doncs algunes vegades, si estan molt seques les muntanyes de compost, doncs s'han de regar, i sobretot l'oxigen es genera fent que la pila, no?, fent que les piles de compostatge tinguin molta fracció vegetal, val? Quan hi fiquem moltes rames, aleshores entre aire, i això és oxigen que dona, és necessari pels microorganismes per anar descomposant les restes orgàniques. Vale? Després d'aquesta degradació surt CO2, aigua, vapor, moltes vegades, i es genera molta calor. Que aquest procés de generar calor dels microorganismes, de l'activitat, és molt important perquè fa pujar la muntanya del compost i fins a 60-70 graus, i què fa? Que alguns patògens o alguns bacteris s'eliminen. No?
0: I de forma natural.
1: Que amb aquesta calor, i aleshores fa que el compost no tingui aquests patògens biològics que, uh-huh, que puguin ser nocius després. Per tant, el compostatge dins d'una planta trobem la fase de barreja, que és barrejar la fracció orgànica amb la fracció vegetal, es creen aquestes piles, i després un procés de descomposició primer i maduració que més o menys dura 12 setmanes.
0: Només?
1: Sí.
0: Que ràpid.
1: Sí, sí. En aquest procés entremig de la descomposició i maduració es passa per una mena de colador, que en diuen tròmel, i aquí es treuen els impropis, val? Si hi ha alguns trossos de, residus que no hi havien d'haver anat, uh-huh, com que l'orgànica s'ha degradat, doncs passa pel foradet i el que no és orgànic queda a dalt. I després també de la maduració es fa un post-tractament que també elimina, doncs, per exemple, restes de fusta que no s'han degradat, que aquestes s'agafen i es tornen a enviar a l'inici, val? Pedretes, vidres, cosetes més petites que havien passat la primera malla, vale?
0: Doncs escolta, ho deixem aquí i ja ens explicaràs què es fa amb el resultat, per a què serveix, d'acord? En el proper programa. Joan Ibars, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Molt interessant. Adéu.
1: Adéu.

0: amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
2: Anem tancant l'abril amb els haikus vora el canal, amb la Rocío, benvinguda de nou.
3: Hola, ui, gràcies, sí, bon dia, sí, sí. Sempre m'he donat per dir-te benvinguda a tu, com si no estiguessis a casa teva.
2: No, però, no, és, això és casa de tots, eh? Avui que aprendrem, Rocío?
3: Mira, com que continuem a l'abril i encara que Sant Jordi ja no es doni temps a lo millor de presentar cap haiku en lloc, és igual, no importa. Haiku no cal presentar-lo en lloc, eh? Però sí que li has de dir a alguna persona que el llegeixi perquè ja te faci el feedback, perquè ja pugui entendre. Això ho hem parlat molts cops, eh? De que tu un aguare no te'l pots guardar per tu.
2: És veritat.
3: L'has de compartir. Això sí, això és bàsic. Per tu i per la persona, perquè sempre intervenen dues persones en un haiku. Igual que ara us explicaré que també... intervenen dos conceptes. Segons un senyor que es diu Enrique Pérez, diu que per escriure en el nostre haiku han d'associar-se dues idees. Un concepte que seria abstracte, que seria el nostre aguare, lo que, la impressió aquella, el sentiment aquell que ens ha provocat allò que hem vist, per exemple, la solitud, la sorpresa, que sigui, i una imatge visual que el concreti. Pues en un arbre sec, en una flor marcida, en allò que concreti el aguare aquest que hem sentit, no? Uh-huh. Externament només apareixerà la imatge visual, la concreta, la tangible i la fotografiable, la que nosaltres hem vist. Però el seu referent abstracte s'ha de formar a la ment del lector.
2: Clar. És a dir, veure la imatge, no? El cervell.
3: El veure la imatge en paraules, exactament, però ell ha d'interpretar el sentit, no? El sentiment, el que ha sentit l'autor, no? Quan ho ha escrit. L'autor sent un aguare, que és el seu, no? Que és el seu sentiment, la seva sorpresa, quan veu algo que li impressione o que li sorprèn, literalment, no?
2: I l'ha de encomanar.
3: L'encomane. Però si aquest senyor, a part de tenir aquesta idea, aquesta essència abstracta, no ho sap plasmar bé en paraules, com ens passa encara a nosaltres, que no ho sabem encara plasmar bé en paraules, el lector no rebrà allò que ell vol, que ell ha viscut. Uh-huh. O sigui que per això parlàvem també del haimi, que ha de tenir, no? Un haiku ha de tenir haimi. No són quatre paraules sueltes de qualsevol manera dient... cadira verda he vist sobre la taula. No, o sigui, ha de tenir... Per què t'ha impressionat a tu això sense dir-ho, no? Per què t'ha impressionat a tu la cadira verda sobre la taula sense dir per què t'ha impressionat? I clar, i aquests dos conceptes, pues és així com funciona, no? Tu escrius i lo concret, lo tangible, ho escrius, uh-huh. I el referent abstracte ja se formarà a la ment del lector. Perquè l'analogia no solament funciona amb els conceptes, amb aquests dos mons d'abstracte i concret, sinó que també entra en joc dues persones diferents, qui l'escriu i qui el llegeix. Uh-huh. I hem de tenir superpresent que no es tracta d'una endivinalla.
2: Clar.
3: El que està escrivint, què vull dir amb això? No, no, no, no. Es tracta d'un detonant per a la reflexió.
2: Buah.
3: I és així.
2: Sembla tan fàcil, reflexionar. Que és difícil. Tot.
3: Molt, però la veritat que quan llegeixes un que veus això realment, sí. Dic, jo, és que és genial, no? Per això ens agraden, no?
2: Clar.
3: També perquè estem llegint els bons sempre, no? I comencem a llegir els nostres, la cosa potser ja canviarà. Ai. Doncs seria això. Vale, d'acord. Seria i ens portam un parell de haikus.
2: Vinga.
3: A tu t'agrada molt un. Mira, el primer el llegirem aquest, del Miquel Martí i Pol. Una olor d'herba em fa reviure imatges de la infantesa.
2: M'encanta.
3: Concepte abstracte podria ser l'enyorança o el que sigui, i les paraules que li has posat, i tu com ho interpretes. Uh-huh. Aquest poema, si no, aquest haiku, si no el llegeix ningú, aquí es queda.
2: Clar.
3: Si el llegeix, pues, te transmet aquesta enyorança, aquest sentiment que ha tingut el Miquel, no? L'altre llegirem una del Josa Busson, que diu així. A cada pètal que cau, les branques de la prunera envelleixen.
2: Clar.
3: Bueno, jo aquest el trobo brutal, no?
2: Fantàstic.
3: Brutal, per això també suposo que parle de la... El tema abstracte seria l'efímer de la vida, no?
2: Sí.
3: L'amor en general. L'amor en general, encara que sigui tan vell com veure... Bueno, que tingui tanta bellesa com veure caure un pètal d'una flor, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Que és la cosa més sublim i elegant i etèria que hi ha.
2: Fantàstic.
3: Pues bueno... Ho deixaríem per avui. Ai, i apa, vinga, ja tenim...
2: Aquest aguare que tenim ara, que ens, paf, ens ha tocat.
3: Sí, sí.
2: Rocío, gràcies. En necessitem cada setmana. T'esperem la primera.
3: Ai, a vosaltres, Pili, jo encantada de venir.
2: Adéu. Adéu.
4: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
5: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.

0: Episodi del Col·lectius en Xarxa. Lluís Rodríguez Lago, com estàs?
1: Què tal, Manel?
0: Setmana de Sant Jordi,
1: sí,
0: dia de Sant Jordi, o dies propers a Sant Jordi, depenent
1: sí,
0: de quan i on i com ens escolteu.
1: Sí, perquè això és molt propi de les...
0: Totalment,
1: no?
0: de les ràdios.
1: De les ràdios,
0: de les ràdios,
1: sí.
0: Però dia de Sant Jordi, si ens esteu escoltant a través de plataformes, és Sant Jordi, i depenent de les ràdios, doncs un dia o l'altre, però segur que dies propers a Sant Jordi. Mm. Nosaltres avui, Lluís, no podríem passar de llarg, lògicament.
1: No.
0: Què estaríem fent, realment. Però, com sempre, volem sortir-nos una mica dels marges i portar-vos també recomanacions doncs, inspiradores, reivindicatives, i també que ens aportin coses més enllà d'una bona estona de lectura, no? És a dir,
1: aprenem...
0: una miqueta més enllà.
1: Exacte,
0: que aprenguem
1: sí, sí.
0: alguna cosa, no? O que traguem algunes conclusions.
1: Perfecte.
0: Això està bé, et sembla bé?
1: M'encanta.
0: Molt bé, doncs va. Avui, al Col·lectius en Xarxa,
1: Lectures Queer.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I ara, Lluís, comencem a xerrar, però abans, com a lector directament i com a escriptor, jo et diria d'èxit al territori català, diguem-ho clar, com veus aquest Sant Jordi en quant a oferta de llibres, a literatura?
1: Home, està, sempre està molt bé. L'altre dia vaig llegir, que, o vaig sentir a la ràdio també, que el dia de Sant Jordi
0: sí?
1: es ven com... No, no sé quin percentatge que després, durant l'any,
0: no es torna a recuperar
1: mai. És una cosa bàrbara. A mi m'agrada Sant Jordi. I el reivindico aquest any, a més, que hem tingut algun altre escriptor
0: sí.
1: de renom
0: sí.
1: que ens l'ha volgut... Ha tingut ganes d'esborrar-lo.
0: Ho he llegit,
1: eh?
0: I a més va ser a Ràdio 4 que ho explicava. Que a més, jo coincideixo una mica amb la gent que deia que era una mica més per cridar l'atenció que no pas...
1: Tenia ganes
0: perquè
1: de que...
0: Jo crec que sí, perquè
1: però
0: era una mica...
1: Però senyor li compren els llibres...
0: Bueno, com, però clar,
1: no?
0: era...
1: Jo en tinc a casa, d'aquest senyor.
0: A dues setmanes o tres de Sant Jordi, dir que per què no esborrem la història del drac, del cavaller i de la princesa i no sé què,
1: I que
0: el dia
1: del libro...
0: Sí, no ho sé. Jo crec que deixem-lo debat d'aquest home, perquè no sé molt bé l'estratègia que ha marcat. També m'agradaria veure la seva editorial com va estar gestionant una mica aquesta crisi, perquè és un tema important també, veure com s'està visquent des de dins. A veure, la literatura LGTBI ha experimentat, com dèiem, un creixement notable en els darrers anys, amb l'aparició de noves veus, editorials especialitzades i també una major diversitat d'històries, però tot i així sembla encara, Lluís, que hi ha molt poca visibilitat dins del circuit literari general, i fet que dificulta també doncs que molts lectors hi accedeixin doncs amb facilitat. És a dir, hi ha oferta, però no arriba encara al gran públic, no?
1: I no arriba tampoc a les grans editorials. Jo crec que algunes sí, però has de tenir una miqueta de nom, em fa l'efecte a mi.
0: Total, és a dir, que ja has de tenir com una miqueta de trajectòria, perquè aposten potser més aviat pel teu nom i no tant per al contingut de primeres, no?
1: De vegades,
0: De vegades.
1: Hi ha
0: excepcions,
1: hi ha
0: però és veritat que en vam parlar, estic recordant amb el Pablo Wessling, que una mica ens explicava
1: Total,
0: una mica això.
1: Exactament.
0: És a dir, jo vaig haver de fer uns quants llibres abans perquè el primer que me'n publiquessin ja tingués com una garantia d'èxit, no? Pel que fa a autors, doncs dèiem que existeixen referents importants tant en l'àmbit clàssic com en el contemporani, però encara hi ha un cert desconeixement entre els lectors, tot i la qualitat i també la rellevància d'aquestes figures doncs que no sempre ocupen un lloc central en el panorama literari, cosa que contribueix a aquesta manca de visibilitat, no? El típic rànquing aquell que treuen el dia de Sant Jordi al vespre, no? Per 3CAT, TV3 antigament, no?
1: Sí.
0: Que al final els noms. A vegades, Lluís, en això em mullo, són gairebé tots els presentadors de la pròpia cadena que surten al llistat dels primers, gairebé sempre.
1: Això a vegades passa amb els premis, també.
0: Que jo no vull dir que no venguin llibres, que segur que en venen i que són boníssims, però és veritat que en aquests rànquings encara són noms molt comercials, no?
1: Clar,
0: i amb temàtiques molt concretes.
1: Molt de persones molt accessibles, perquè les veiem cada dia, no només a Sant Jordi, no?
0: Sí, sí. I després, com es representa o quina representació es dona al col·lectiu, també, dins de les novel·les doncs, més genèriques, sembla que a poc ens anem a allunyar una mica doncs, aquell personatge gay, no? Que la seva raó de ser en aquell llibre és ser gay, bàsicament.
1: Exacte.
0: Que això passa una mica al cine i a les sèries, que sembla que cada cop es va fent una mica menys, però encara passa. I sembla que la literatura doncs, encara és una de les coses que encara cau en aquests estereotips, no? O amb històries com molt marcades i papers que neixen i moren, i l'única aportació que tenen aquella obra
1: és aquesta és la representació,
0: ser, exacte, formar part del col·lectiu LGTBI. Per tant, això ho hem d'anar canviant a poc, no? I s'ha d'anar convertint. Dit això, doncs anem a parlar amb el nostre convidat, perquè també tenim moltes ganes de que ens expliqui coses i parlar també de tota la feina que també està fent a xarxes socials.
2: Col·lectius en Xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I avui al Col·lectius en Xarxa posem el focus en la literatura queer amb un convidat que segur que molts ja heu vist a xarxes socials o l'heu escoltat. Ell és en Joan Usó i és historiador i també patrimonialista que s'ha fet un lloc a internet recomanant llibres amb mirada LGTBI, apropant autors, històries i també referents que sovint queden fora d'aquest circuit que dèiem més visible, no? O més generalista que us explicàvem ara. Amb ell volem parlar de la feina que fa, que és molt important donar espai a aquestes lectures, i també aprofitarem, ja que estem en Sant Jordi, no?, perquè ens digui algunes lectures que no ens hem de perdre si encara no heu pensat un llibre per regalar o per autorregalar-se, que també és important aquest exercici. El saludem, Joan, com estàs? Benvingut.
1: Què tal?
3: Bon dia, xiques, què tal? Com esteu?
0: Gràcies per acompanyar-nos. Per començar per al principi, com neix una mica la idea de començar a recomanar llibres a xarxes? No sé si la idea és cobrir un espai o un forat que tu veies que no s'estava cobrint.
3: Sí, va ser totalment així. Jo vaig començar ara fa un parell d'anys a fer vídeos per a internet. Bueno, a fer el bobo realment al principi. I ho vaig fer perquè quan vaig començar no vaig trobar en aquell moment com ningú que creara el contingut que jo m'agradaria consumir, no? Doncs parlava sobretot de llibres queers i abans que llegia una miqueta més d'assajos i tal, pues que no trobava ningú que parlara d'això. Aleshores pues vaig dir, si no ho fa ningú és perquè igual no hi ha ningú que ho faig. Ja. Aleshores vaig pensar pues, que podria ser jo el primer en fer-ho.
1: I creus que avui dia és fàcil trobar literatura LGTBI o encara costa que arribi al gran públic?
3: Jo penso que si saps buscar pots trobar-ne. No és algo com viral la literatura queer, però avui en dia és, jo diria que és com molt més fàcil de que, jo no sé, quan vas començar a llegir, quan jo estava en tercer de l'ESO, per exemple, me costava molt més trobar literatura queer, i ara que pues, les xarxes s'han expandit tant i n'hi ha tantíssimes publicacions anuals, crec que és més fàcil. Això no vol dir que trobar literatura queer de qualitat siga fàcil.
1: Mm-hmm. Val.
0: Mm-hmm. Clar, perquè amb això que ens... Sí, amb això que ens segueix, Joan, justament, de que s'ha de saber trobar i que pots trobar doncs, autèntiques joies, no sé si també falta una mica més la complicitat de les grans editorials, no dèiem al principi, i no potser doncs, una cosa que vagi més a editorials molt concretes o especialitzades que sí que fan una aposta una miqueta més gran.
3: Pues sí. És totalment això, que les editorials grans, pues, de quan en quan, de treuen algun llibre por los gays, ¿sabes? Antes normalmente traían el Día del Orgullo, el juny y tal, y ahora ni tan solo eso, publiquen igual una llibre dels centenars de llibres que publiquen al any. Aleshores, sí que se nota una miqueta, pues, el balance, ¿no?, que hi ha.
1: També amb les biblioteques, no?, que sovint trobem algunes que tenen grans o seccions, no?, dedicades a la literatura LGTB, que potser, el que diem sempre, no?, a vegades necessitem un espai específic, però potser la fita del camí seria estar per tot arreu, no? Però moltes altres encara no estan optant tampoc per donar aquest espai, no?
3: No, sobretot per la meva zona, jo soc del País Valencià, soc de Vila-real, que igual els futboleros coneixereu el poble pel futbol i tal, però és la meva biblioteca d'ací, sí que té pues, col·leccions i tal, però me'n vaig enseguida als pobles del voltant, me'n vaig a Onda, a Betxí, si entrem més cap a l'interior, trobar un llibre queer, una miqueta novedós, podríem dir, una miqueta que estigui ara de moda, és impossible, quasi.
1: Impossible, eh?
3: O sigui...
0: No sé si pot haver una influència, doncs, justament això, perquè la Comunitat Valenciana en gran part també governa el Partit Popular i voltants. No sé si també pot haver una influència en això, en el moment polític, no només a València, sinó doncs, que estem visquent global, que segurament doncs, l'oferta que hi ha a les biblioteques públiques doncs, potser també es pot veure repercutit.
1: I diu no ho sé perquè és molt prudent.
0: Sí.
3: A veure, pues, realment el Partit Popular du manant relativament poc, saps? Des de les últimes eleccions. Aleshores, tampoc seria... O sigui, no veuria bé tirar només la culpa a ells, o sigui, també el PSOE, que és el que ha estat manant fins ara al País Valencià. pues yo creo que también te la culpa, ¿no?, un poco de no promocionar este tipo de lectures. Y yo creo que también es prou feina de los bibliotecaris y las bibliotecarias de encargarse de oferir una colección diversa per a la gent del poble, saps? No només oferir grans bestsellers i autors internacionals, sinó que també toca, pues, oferir autors d'ací, del poble del que siga la biblioteca, però també autors i autores de LGBT que escriuen novel·les i literatura LGBT.
0: Mm-hmm. Amb això, tornant de nou al contingut que fas a xarxes, que de nou et felicitem perquè fas una molt bona feina. Deies que quan vas començar, doncs, era una mica tot experimental, no?, per veure una mica, doncs, com anava la cosa, quina resposta havia. A dia d'avui, parla'ns una mica de la comunitat que has aconseguit crear també al voltant d'aquests vídeos, d'aquestes recomanacions, i no sé si també s'està convertint una mica en un punt de suport on la gent potser també et pregunta o et demana recomanacions com si fossis gairebé un bibliotecari digital, no? Si també la gent a vegades t'escriu i et diu, escolta, si he llegit això, que no sé si t'has trobat ja en situacions com aquestes, que hi ha com aquest feedback.
3: Bueno, sí, primer, moltes gràcies per l'enhorabona. Sí, la veritat és que no tinc una comunitat molt gran de lectors, però sí, jolín, sobretot són gent que, de tant xerrar i tant, pues, preguntar coses i compartir lectures, hi ha gent que s'ha convertit en amiga i tot, vull dir... És molt bonic, per exemple, tenia una amiga que, bueno, ara tinc una amiga, antes era, pues, això, una seguidora, podem dir, que és d'un poble proper de Vila-real, i xerrant, parlant de llibres i tal, vam començar a quedar i ara som amics. Però sí, o sea, hi ha molta gent que, bueno, molta gent, entenguem-lo, hi ha algunes persones que me pregunten i xerrem de llibres i, no sé, també li recomanen, no? Al final estic un poc en deu tenir, ¿sabes?, perquè són ells els que me fan, pues, créixer com a creador de contingut i, per tant, pues, jo li torno el favor, pues, recomanar-los lectura.
1: I en aquesta literatura amb la que t'has especificat més, no?, diries que estem donant, o les persones que escriuen sobre literatura queer, estan donant prou espai a la diversitat del col·lectiu, encara estem en una fase com inicial... de no representativitat de tothom, com ho veus això? Podem trobar fàcilment, per exemple, literatura del món trans, per exemple, o novel·les amb personatges?
3: A veure, és un poc el que he dit al principi. A veure, hi ha novel·les i hi ha bones novel·les. El problema és que, pues, jo què sé... literatura queer en la nostra llengua no hi ha tanta, pot ser. Sabeu, o comparat en... És clar, avui en dia en la quantitat de produccions i de llibres que se trauen diàriament, evidentment la proporció de literatura queer que hi ha és molt gigantesca, és molt menor, però a veure, n'hi ha, però potser no la suficient, no la que, clar, la que voldríem. I no només parlo d'escriure llibres, sinó també parlo de traduir-los, no? Després parlaré d'algun llibre i no només parlaré d'autors catalans, sinó també autors que són de fora i que jo pense que cal traduir i que les editorials, sobretot les editorials catalanes, crec que no estan fent un esforç gran per traduir aquests llibres i apropar aquesta cultura queer d'altres llocs del món que se podria extrapolar perfectament a la nostra realitat i traduir-la perquè nosaltres la puguem llegir.
0: Clar. Doncs mira, Joan, aprofitant el que ens deies i avui aprofitant-nos una mica també d'aquesta bona feina que fas a la xarxa, et volíem demanar recomanacions per aquest Sant Jordi, que no ens hem de perdre, bones recomanacions literàries, i t'hem demanat que ens facis un petit rànquing, no?, del 5 a l'1, doncs d'algunes d'aquestes recomanacions que, si vols, podem començar. A veure, qui col·loques a la cinquena posició d'aquest rànquing particular que farem avui?
3: D'acord. He llegit 5, però haurà pogut llegir 10. O sigui, m'ha costat moltíssim tallar en 5 llibres, però bé, anava a parlar d'un poc els últims que m'he llegit. D'acord. Comença per... no sé si ho voleu recte o què, però és El diario del ladrón de Jean Genet, que no sé si coneixeu a Jean Genet, però Jean Genet és una persona loquíssima, ¿vale? Jean Genet és un home que va néixer en 1910 d'una mare prostituta i un pare completament ausent. D'acord. Sa mare no se podia fer càrrec d'ell i aleshores va passar tota la seva infància en cases d'acollida i en centre de menors, ¿vale? Com no tenia, pues, una família molt estructurada, que diguem, va començar a anar com a presons i persones d'aquestes infants, d'aquestes adolescents, que no me'n recordo ara com se diuen.
0: Centres de menors.
3: Perquè el xaval se... Perdona, perdona.
0: Algun centre de menor, no? Algú centres de menors.
3: Sí, centre
0: no?
3: de menors i tal, perquè el xaval se dedicava a furtar, vale? Quan va ser major d'edat, el van tirar de les cases d'acollida i se va dedicar a viure en el carrer, d'acord? Se va convertir en una persona sense sostre. I el xic, pues, quan... O sigui, a fer major, va descobrir la seva sexualitat i pues, va començar a explotar-la. No? Evidentment, gent genet era pues, homosexual. I en els seus diversos llibres, que comença a escriure-los quan li claven en la presó i li diuen que ha de complir cadena perpètua, és a dir, que no tornarà a eixir de la presó mai més, ahí comença a escriure i comença a publicar llibres una miqueta subits de tono, no? Podríem dir, una miqueta rojos, sabeu? Aleshores, els intel·lectuals de l'època van fer força per alliberar-lo de la presó, per atreure-lo de la presó, i durant un temps va estar fora, viatjant pel món, donant suport a causes minoritzades i tal, fins que va publicar un altre llibre que es diu Querelle de Brest, que és una altra novel·la que és una miqueta difícil de aconseguir perquè fa molt que no se fan revisions d'aquest llibre, i que és una novel·la completament sexual, eròtica, o sigui, és una novel·la guarra completament, d'acord?
1: Wow.
3: Pues, sí, però bueno, este llibre és com la seva obra més important, el diari del lladre en català, i parla bàsicament d'això, és un diari de la seva vida, no? Com, pues, ell, com se dedica a viatjar per tota Europa, la major part del llibre, de fet, és en Barcelona, d'acord? Passa molt de temps vivint en Barcelona i conta com era un poc la vida en els carrers de Barcelona abans de la Guerra Civil i com se dedicava ella a demanar diners, a demanar limosna, bàsicament, i a enganyar a gais pel carrer per a que li donaren diners i bàsicament prostituir-se. O sigui, és un llibre que és una locura, la veritat.
1: Déu-n'hi-do. I a la Digues.
3: Bueno, sí, perdona, No obstant, és el que estava dient-vos una miqueta antes, que és un llibre que en català crec que el van publicar com en els 90 i des d'aleshores no s'ha reeditat. Aleshores, avui en dia és com molt complicat trobar aquest llibre en català tot i que sí que s'ha editat, és impossible trobar-lo en llibreries i molt complicat trobar-lo també en llocs de segona mà, perquè és veu bona por, sabeu?
1: Per la quarta posició, què tenim?
3: Per la quarta posició he optat per un poc d'eròtica, d'acord? Perquè, bueno, he optat per aquest llibre que se diu Les experteses, de Jaume Creus. Jaume Creus el coneixem perquè és, pues, això, un traductor i un poeta prou bo, però és veritat que havia publicat menys novel·les. Este llibre és una col·lecció, una antologia de relats, contes, microrelats, no sé, de caràcter eròtic homosexual, d'acord? Este llibre m'ha fet molta gràcia perquè era la primera vegada que veia un llibre sobre eròtica homosexual en català i no vaig dubtar en llegir-me perquè... I la veritat és que és un llibre de molt bona qualitat, eh? O sigui, les històries que contenen són històries super, super curtetes, de fet, no sé si ho veu, però
0: sí,
3: és un llibre
0: molt finet, sí,
3: no
0: sí.
3: Té més de 170 pàgines, crec que té 160 i pico, i és un plaer llegir aquest tipus de relats, sobretot en la nostra llengua, no? Me va agradar moltíssim.
0: Molt bé.
3: I damunt, si algú està interessat en llegir més eròtica, la col·lecció d'este llibre el va publicar una editorial catalana que se diu Elets de Minada, d'acord? Que va traure una col·lecció de literatura eròtica que se diu Idilis, d'acord? La col·lecció. I té tot una sèrie de publicacions relacionades amb l'eròtica, no només eròtica homosexual, sinó eròtica de tot tipus, això és la nostra llengua, i no sé, estic...
0: Molt bé.
3: És molt guai.
0: Doncs aquest en quarta posició, i entrem ja en la pole position, en el top 3. Qui marques en aquesta... Exacte, qui marques en aquesta tercera posició d'aquest pòdium?
3: No podia parlar de llibres queers sense mencionar a Paul Wask, que és com, no sé, crec que és el meu escriptor preferit. Crec que aquest xic ho fa molt bé. La seva poesia, la veritat és que m'agrada una miqueta menys que la seva narrativa, que la seva novel·la, però bé, per això li he dit parlar d'Oferta a les mans del paradís crema, d'acord? Uh-huh. Aquesta és la seva segona novel·la, és un llibre que podríem dir que és un llibre distòpic, parla d'una distopia, d'acord? Però podem veure que està com inspirat, molt inspirat en la Barcelona dels anys 80, d'acord? I parla pues, un poc de tots els problemes de la Barcelona dels 80. Pues, parla de com era la militar als mariques, com era pues, això amagat de tenir relacions d'amagades perquè estava molt mal vist ser homosexual. Després també parla una miqueta de la crisi de l'UVIH que hi havia en aquell entonces i tota l'estigmatització que envoltava aquesta enfermedad i també pues, no només l'estigma per part a nivell social, sinó també l'estigma d'una persona mateixa tindre l'UVIH i com, pues això, com ho percep la teva família. Mm-hmm. D'acord? No sé, és un llibre que m'agrada moltíssim, a més, ser aire distòpic que envolta la novel·la, no? Perquè no ho he dit, però també és com si hi haguera molta contaminació, un canvi climàtic molt desenvolupat, molt dut a l'extrem i no sé, és un llibre perfecte per a parlar de això, de pues, ser gay, ser jove i de voler a les teves amigues, d'estimar a les teves amigues.
0: És o sea, important. Mm-hmm.
1: Segona posició.
3: Segona posició. Conforme se l'acaba, vaig agranant un poc cap a casa, no? I vaig a parlar d'un editorial i d'un autor valencià. Vaig a parlar d'aquest llibre que es diu Guerra Victòria Demà, de Carles Fenollosa, de l'editorial Drassana. D'acord? Aquest llibre el van publicar a finals de l'any passat, el 2025, i m'ha agradat moltíssim. O sigui, va ser un dels meus llibres preferits de l'any. És un llibre que parla de la guerra civil, bueno, parla de la segona república, la guerra civil i la postguerra. Tot això vist des del punt de vista d'un home, un metge, valencianista i homosexual. Aquesta novel·la m'ha agradat moltíssim perquè, tot i que el protagonista és un home homosexual, no és que siga això la base de la història. Saps? No, l'homosexualitat no és la base de la història. De fet, només apareix com una parella sexual seua, si no m'equivoque, al llarg de tot el llibre, i com que no té massa rellevància en la trama total del llibre. Este llibre us el recomano moltíssim, o sea, és una carta d'amor a la ciutat de València i com va canviar des de la Segona República a totes les reformes que van haver després de la guerra i també parla moltíssim de tota la repressió i de tots els exiliats que van haver valencians cap a França i cap a altres països de Llatinoamèrica. No sé, és un llibre que vos recomano moltíssim, moltíssim llegir-lo. Feia molt de temps que no sentia algo així per un llibre.
0: Que bé, doncs ens en quedem amb moltes ganes de poder-lo llegir, el llegirem. I ara, gran responsabilitat, aquesta primera posició d'aquest rànquing, avui aquí col·loques.
1: M'ha encantat perquè jo el tinc a la llista per llegir.
0: Sí, és a dir, hi ha hagut aquí un maig. Sí. Molt bé, sí. Molt bé.
3: Pues, us el recomano moltíssim. He estat molt de temps pensant, o sea, vaig estar literalment un quart d'hora pensant i dient, vale, o sea, aquesta és la decisió més important de la meva vida, és a dir, el primer llibre que vaig a parlar. El llibre que he llegit és L'herència de Matthew López, traduït per Joan Sallent, d'acord? El va publicar Coma Negra en col·laboració amb Teatre Lliure perquè tenen una col·lecció que col·laboren, d'acord, de pues, obres que produís Teatre Lliure i que se publiquen en Coma Negra, d'acord? Mm. Este llibre és perfecte, d'acord? És tot el que vull en un llibre. Parla de gais, d'acord? I està escrit d'una manera tan bonica, o sea, tan ben fet. A mi me pareix total. El llibre parla un poc... Vale, el llibre està basat com al 2016, d'acord? I és com... Els protagonistes són una parella de gais que pertanyen, per dir d'alguna manera, a l'aristocràcia cultural, no vol dir econòmica, però cultural, de Nova York, d'acord? Mm-hmm. És com tot el rato cultura, tot el rato comentant altres llibres, altres obres de teatre, òpera que n'hi havia, que se publicaven en aquell moment, no sé, exposicions de museus, o sigui, és a nivell cultural és com molt enriquidor el llibre, I hi ha un moment del principi, això no és un spoiler, però sí, al principi sí. Del llibre, com que se separa la parella perquè es busquen coses diferents i com cadascú comença a conèixer diferents persones, homes, gais, de Nova York, que no sé, com que se veuen diferents realitats, se nota encara moltíssim esa seqüela que va deixar el VIH en la ciutat, d'acord? Sobretot en l'estigma de les persones homosexuals, d'acord? I bueno, no només en l'estigma, sinó també persones homosexuals que van patir la enfermetat i que van morir, d'acord? Mm. O sigui, és un llibre que m'ha pareixer preciós, o sigui, és un llibre d'aquests que te deixen el coret planet quan acabes de llegir-te'l. I a més, és una obra de teatre que moltíssima gent no solem llegir. Bueno, a mi passa que no solem llegir obres de teatre perquè sé que se publiquen molt menys que les novel·les, per exemple, però crec que en aquesta vida s'ha de menjar de tot i pues, també s'ha de llegir de tot, d'acord?
0: És veritat.
3: Aleshores, per començar en algun moment a llegir obres de teatre, vos recomano començar per l'herència, perquè és una obra de teatre molt poca obra de teatre. De fet, té com 400 pàgines, que per una obra de teatre és molt, o sigui, penseu que tot se té que interpretar, se té que actuar en un teatre, sabeu? Mm-hmm. De fet, he estat buscant-lo i quan la van dur a terme, aquesta obra de teatre, no van poder-la fer tot en un dia perquè no era viable per als actors i la van tenir que fer en dos dies diferents, en dues sessions diferents. I cada sessió durava 3 hores i pico, d'acord? O sigui, que tot aquest llibre se va interpretar en 7 hores en els teatres. O sigui, és una brutalitat.
0: Mm-hmm. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i sobretot per la feina que també has fet avui, aquesta elecció tan minuciosa de tots els temes i llibres que ens has ofert. Per tant, gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
3: Ai, gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha sigut un plaer.
0: Escolta, per acabar, no sé si després has llegit tants llibres i tants que tens darrere de l'habitació des d'on ens estàs parlant. No sé si t'has plantejat potser treure un llibre en algun moment o això de moment encara no t'hi atreveixes a donar aquesta passa.
3: Jo crec que és massa complicat. De moment, sí, crec que seguiré només llegint.
0: Bueno, molt bé. Doncs, si la cosa canvia, ja ho explicarem. Gràcies, Joan. Una abraçada.
1: Que vagi bé.
3: Moltes
0: que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: I nosaltres, adéu, Lluís, ho deixarem aquí, però recomanant, ja hem recomanat llibres, però també música, per què no?, per acompanyar també doncs, aquests llibres, no? Aquests llibres a Sant Jordi, sí. No?
1: Mira, marxem amb Right Back de Carly Gell.
0: Molt bé.
1: I amb això, i amb aquest 5 llibres, que jo ja tinc quin autoregalar-me i quin demanar perquè me'n regalin.
0: I segur que la gent que ens ha estat escoltant i veient, doncs, han agafat bona nota també d'aquests llibres. Que passeu un bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: millori també la mobilitat de la zona. Hem d'explicar que en aquesta seu hi treballen al voltant de 2.000 persones. Segons explica l'Ajuntament en una nota de premsa, la passera, un cop construïda, també contribuirà a promoure un entorn de treball més saludable i també a fomentar millors hàbits. Fa una estona, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha publicat un vídeo al seu compte d'Instagram sobre la visita que ha fet aquest matí a l'empresa.
1: És una excel·lent notícia. Estem orgullosos d'aquesta empresa i de totes les empreses de la ciutat, perquè Rubí és una ciutat industrial i ens sentim molt orgullosos de ser-ho, però a més d'empreses com aquesta que aposten per la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la una mica millor. Vull agrair a Bebraun la seva aposta per la ciutat i poder en un temps, falta un temps perquè sigui realitat, però en un temps poder gaudir tota la ciutadania, els rubinencs i rubinenques, d'aquesta connexió d'ambdues parts de la ciutat que ens farà la vida una miqueta millor.
0: Segons el calendari previst, les obres d'aquesta infraestructura començaran a finals de 2028. Quan finalitzi l'obra, la passera serà de l'Ajuntament, que serà qui s'ocuparà del seu manteniment. El consistori també ha assegurat que quedarà oberta a tot el públic i d'aquesta manera es podrà utilitzar per creuar la riera.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Rubí ha impulsat una nova microcredencial universitària per donar resposta als nous reptes del sector sociosanitari, especialment en àmbits com la salut mental, el benestar emocional o la incorporació de tecnologia en les cures. La formació, gratuïta i de 50 hores, s'adreça principalment a persones amb experiència o formació com a auxiliars de geriatria, i el que vol és millorar les seves competències en un context de canvi constant. Segons ha explicat la cap de l'Oficina d'Informació i Orientació, Maria Josep Mèrida, el programa busca adaptar-se tant a les necessitats de les persones com de les empreses.
3: Bé, doncs aquest programa el que té com a missió és sobretot garantir o impulsar, fomentar un treball digne per les persones i garantir un creixement econòmic sostenible per les empreses. És a dir, que té dues potes, les persones i les empreses. I concretament a Rubí ens hem focalitzat molt en aquelles entitats que són residències de cures de gent gran o bé d'atenció a domicili.
0: Aquesta microcredencial s'ha dissenyat conjuntament amb entitats del territori per donar resposta a les necessitats reals del sector, que cada vegada incorpora més eines digitals i requereix una atenció més centrada en la persona. El curs combina sessions presencials amb formacions en línia i permet obtenir crèdits universitaris, tot i que no cal tenir estudis previs per accedir-hi. Les inscripcions continuen obertes, però des de Rubí Forma alerta que queden poques places i que la formació començarà el pròxim 18 de maig.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I en esports, pas endavant del Rubí B i la penya blaugrana Ramon Llorenç a tercera catalana per la permanència. Toni Bravo.
4: El grup 12, el Rubí B, va sumar una victòria vital. 2-1 contra el Marianao Poblet B, fa un pas molt important cap a la permanència després de trencar 5 derrotes seguides a aquesta dinàmica negativa. L'equip és 11è amb 31 punts. La penya blaugrana Ramon Llorenç va empatar 1 davant la Farga, deixa la salvació pràcticament encarrilada, 37 punts i un final de lliga tranquil. El grup 7, derrota de l'Olímpic de Can Fatjó Jove, 2-1 al camp del segon classificat, al camp Parellada. Va competir bé, els de Fran Moreno continuen quarts amb 46 punts, mantenen opcions d'acabar tercers en les últimes dues jornades. Pel que fa a l'handbol, l'empat treballat del Joventut 25 de setembre a la pista del Tortosa, 29-29 en un duel directe molt igualat. Fins al final, els de Sofian Azuache va marxar al descans perdent 15-13, però van reaccionar a la segona part, fases de bon joc, defensa compacta. Amb aquest punt, el 20 se situa setè, 31 punts, enmig d'una dinàmica regular, però mantenint-se ferm a la zona mitjana de segona catalana.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 FM i a radiorubí.cat.

0: de camp. Tots fem esport.
1: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
2: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí.
3: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
2: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
3: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
2: Inspira't!
0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

0: un nou programa de l'Inspira't. Els micròfons, Coca Fernández, Carmen Moreno, aquí a la 99.7 de la FM. Aquest cap de setmana ha estat el Dia de la Mare, com no rememorar-ho. I si tots hem pensat en la nostra, però ens adonem que moltes vegades hi ha trucades que potser arriben tard, missatges que no envien, i també abraçades que queden pendents, no? Alguna cosa hem de fer.
1: I malgrat tot, elles sempre estan, i passi el que passi, ens estimen. Avui obrim l'Inspira't amb aquesta idea. Encara hi som a temps, o sigui que no ho dubteu, sempre hi som a temps per dir gràcies, per dir perdó o per dir, mira, avui m'ha sortit bé. Però sobretot per cuidar aquest fil invisible que ens lliga a qui ens estimen de veritat. Anem a inspirar-nos.

0: Doncs un dels nostres convidats d'avui ha decidit posar llum allà on molta gent no mira. El seu projecte dona veu, escenari i dignitat al talent drag, però sobretot dona espai a persones que tenen molt per explicar. Roger Font és el creador de Delta Drag. Benvingut a l'Inspirat.
1: Què tal? Molt bones. Un plaer estar aquí.
0: Doncs ets un inspirat més.
1: Un inspirat més, absolutament.
0: Benvingut aquí a Ràdio Rubí. Com definiries el Delta Drag?
1: Delta Drag és... de fet, se defineix amb el propi nom. Delta de l'Ebre i talent drag fusionat en un únic projecte que posa en valor un territori molt oblidat i una cultura que viu molt als marges i que vol posar com al centre les dues coses a la vegada a través d'un programa de tele.
0: Quan va ser el moment o en quin punt vas dir això ho tinc que crear jo?
1: Fa molt de temps, molt més del que portem treballant el projecte. El projecte fa un... La producció de tot el projecte s'ha fet durant pràcticament tot un any, fins que hem arribat a la final, i ara encara estem en balanç del projecte i recollint totes les dades de l'èxit i de tota la repercussió que ha tingut. Però jo diria fa uns 2 anys aproximadament, ja m'anava pel cap desenvolupar un format que posés la cultura drag en català al centre i que fos audiovisual, perquè sempre he estat involucrat en projectes audiovisuals i porto molts anys treballant a mitjans de comunicació. I va ser el moment de dir, no ho ha fet ningú, tothom n'està parlant, escoltava un munt de podcasts, un munt d'entrevistes a mitjans públics i a mitjans privats en els que es posava al damunt de la taula la possibilitat de fer un programa drag en català, però ningú mai ho havia fet. I va ser, i per què no nosaltres? I així neix el primer programa drag en català.
2: Quin és el repte més gran de donar espai a una escena que encara lluita per ser entesa?
1: Tots els entrebancs que trobem que molesten a moltes persones i que han molestat a moltes persones quan han ficat Delta Drag al centre. Ha tingut sempre... Bueno, de Delta Drag jo crec que sempre m'ha explicat la cara bonica, perquè ha tingut una repercussió espectacular en audiències i el públic l'ha abraçat moltíssim, però també hi ha hagut persones que han ficat difícil l'execució del projecte. Parlem de persones, evidentment, que no estan a l'equip del programa, però que sí que tenien a veure en què el programa s'acabés materialitzant i fent, no? I, bueno, ha sigut quan ens hem adonat de que realment encara hi ha molta feina a fer, que hi ha moltes mentalitats que canviar i que el programa és absolutament necessari, que quan molesta és quan és més necessari que mai.
2: I quan i on se celebra actualment Delta Drag?
1: Actualment Delta Drag se celebra al Delta de l'Ebre, en concret a Amposta, que per nosaltres és com el cor del Delta de l'Ebre. A part, és una ciutat que té capacitat per acollir un projecte d'aquestes dimensions, tant com Amposta com el Delta i les Terres de l'Ebre, perquè hem de pensar en un format que, més enllà dels programes que es graven prèviament en els que es presenten a totes les concursants, la gran final té públic en directe, per tant, ha de poder tenir capacitat d'acollir tot este públic, ha de tindre equipaments municipals, capacitats que l'auditori on es va fer aquesta final d'enguany se va quedar molt, molt petit ràpidament, perquè es van exaurir les entrades a un mes de la gala, vam haver d'obrir més l'aforament i fer entrar més gent perquè hi havia molta gent que estava en llista d'espera del públic i volia assistir a la final. I per tant, Amposta era com aquest espai que, a més, com a tal, ja havia sigut de les primeres ciutats de Catalunya que havia impulsat campanyes de visibilitat LGTBI, que s'havia posicionat com, de fet, tenen un lema que és Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament tenia moltes ganes que l'associació que hem desenvolupat este format féssim alguna cosa allí. Nosaltres també teníem moltes ganes. De fet, l'any passat ja es va fer un taller de maquillatge drag que... I ara com una mica el precedent que després establiria Delta Drag allà a Amposta, i això ens va obrir les portes a que Amposta acollís aquest concurs.
0: Perquè com feu la selecció de les artistes?
1: Això és molt difícil.
0: Feu càstings?
1: Fem càsting.
0: Perquè jo això ho estic visualitzant ja a nivell nacional, eh? Això és un programa... Ojo, eh?
1: Podria arribar a nivell estatal. El difícil va ser el càsting de la primera temporada. Pensàvem que, de fet, ara revisant-lo una mica, no va ser fàcil. De fet, aquí avui m'acompanya el Jordi, que és el productor executiu del programa. Hem treballat de manera conjunta amb un equip, de fet, molt petit, d'una associació sense ànim de lucre, que al final és qui hem acabat desenvolupant este projecte. Un càsting que es va fer no només amb agents de l'entitat, sinó amb agents externs, perquè, evidentment, volíem que fos un càsting molt plural. Es va fer una convocatòria, vam rebre desenes de centenes de propostes. És veritat que la convocatòria de Delta Drag anava conjuntament amb una altra convocatòria artística del Festival de la Unicorns Pride Ebre. Vam rebre moltíssimes propostes i en el càsting hi va haver persones expertes en el món de la televisió, va haver una persona vinculada a Jazz Music, va haver una tècnica d'igualtat del SAI, un dels organitzadors responsables del Carnaval de Vinaròs, un drag king i després tres persones de l'organització de l'associació, de la junta directiva que estàvem allí mirant el càsting. De totes les propostes que ens van arribar, havíem calculat, això en 2 hores ens ho traiem del damunt. Quan vam veure la quantitat de propostes que teníem i tot el que ens havíem de revisar, vam estar allí matí i tarda amb totes les persones que estaven al càsting per poder avaluar bé les propostes i seleccionar aquelles 8 que nosaltres pensàvem que representaven l'essència del drac i el drac en català i que podien defensar bé un programa com era Delta Drac.
0: O sigui que els dracs esteu més vius que mai.
1: Absolutament.
0: Esteu totes reivindicant aquesta força que teniu. A part, jo el que volia preguntar-te, que la figura de la drac sempre està com molt distorsionada, no? Perquè, clar, la vostra part més visibilitzada és la part del show. Uh-huh. Llavors això dona joc a que molta gent no entengui. Podries definir-nos així breument realment el que és una drac? Com us sentiu vosaltres?
1: Jo definiria el món drac com un món polític. D'alguna manera el drac és fer activisme a través de l'art i cultura. I per entendre el drac penso que el primer programa de Delta Drac, el primer capítol on es presenten les 8 propostes, ajuda molt bé a entendre el concepte del drac en tota la seva dimensió per entendre la persona i el personatge i què és el drac com una professió artística professional que sempre ha hagut de viure als marges perquè la major part de les persones que es dediquen a aquesta disciplina són persones LGTBI que sempre han estat desplaçades i no es tenen en compte a l'hora de programar cultura en general o són molt poques aquelles icones que han triomfat dins el món del transformisme. Si ens basem, per exemple, en vedets del Molino com són doncs, persones que han passat per allí, la Sharon, la Brigitte Lamour, les Xanclets en el seu moment, la Manya i molts altres noms que segurament a la gent els hi ressonen a casa. Són persones que s'han dedicat al món del transformisme i de l'espectacle, que han portat la cultura drag també en un punt molt àlgid, però que són poques, que les podem comptar amb els dits d'una mà i que és necessari que hi hagi moltes més persones referents que es dediquen a aquesta disciplina.
0: Han sigut les que han trencat les barreres.
1: Exacte, i han obert moltes portes per totes aquelles persones que venen al darrere. Llavors, Delta Drac sobretot ha volgut cuidar aquesta imatge del transformisme i del drac i de la cultura des d'esta posició política, però també explicant què hi ha al darrere. Mm. Quines són les persones que encarnen els personatges i quines històries reals són les que les han portat a fer drac, i això ho expliquem dins de Delta Drac.
2: I qui hi ha al darrere de Delta Drac? Perquè ens has explicat qui hi havia darrere del càsting, que no, hi ha molta gent, però avui mateix doncs, heu d'acompanyar el Jordi, el productor executiu. Qui més hi ha darrere de tot això?
1: Doncs també es pot comptar amb els dins d'una mà, jo crec. Sí? Sí. Som una associació cultural i LGTBI sense ànim de lucre de les Terres de l'Ebre, que tenim moltes inquietuds. De fet, nosaltres neixem com una associació que vol impulsar la igualtat i la diversitat a través de la cultura audiovisual i dels espectacles. I el que ens ha fet o el que ens ha motivat a fer Delta Drac, entre de molts altres projectes, és doncs aquesta necessitat de crear referents, de visibilitzar-los, de generar espais audiovisuals i espectacles on el món LGTBI tingui cabuda. Vam produir amb la xarxa de televisions locals de Catalunya el Colors on Tour ara fa 3 anys, que va ser premi de periodisme del Col·legi de Periodistes de Catalunya fa 7-8 mesos aproximadament. Estem treballant en un segon documental i vam fer un primer també de memòria queer, memòria LGTBI, per preservar-la i perquè no existeix un lloc o un arxiu, igual que sí que la hi ha en memòria històrica, no n'hi ha en material LGTBI, i creiem necessari visibilitzar referents drag, sobretot perquè veiem també que estem en un moment en el que es consumeix molt de drag, però es fa en castellà. Perdem cultura en català i perdem la nostra llengua i la nostra identitat que ens representa. Llavors pensàvem que era com molt important que poguéssim fer un programa que fiqués en valor que aquesta cultura també es pot defensar en català, que té la seva essència, que té el seu públic. La mostra està en que el programa l'han vist 180.000 espectadors de manera regular i que 300.000 en algun moment van connectar a la gala, van passar per davant de la 4 de Telecinco, que això és com per nosaltres, no estaven les nostres previsions que passés això amb este projecte, i estem molt contents. contentes d'això.
2: I amb dits a la mà has dit que es comptaven les persones sí. que estan darrere d'això?
1: Bueno, m'has dit de les dos mans, que són l'equip de l'associació, que són les persones que estem a l'oficina de l'associació i les persones voluntaris que també han tingut molt a veure, perquè evidentment Delta Drac, si fos un projecte en el que haguéssim de pagar per tot allò que s'ha fet i que ha vist la gent, estaríem parlant d'un pressupost de 500.000 euros i no arribem ni al 100.000, ni mucho menos. O, tant de bo poguéssim arribar a un pressupost.
0: Heu fet la feina com si fos el pressupost de 500.000. No, no, o sigui que...
1: Exacte, però gràcies a les persones voluntàries de l'entitat, però... que són persones adherides a l'associació, persones sòcies, persones que de manera altruista col·laboren amb l'entitat i persones treballadores de l'associació que estan involucrades en mil altres projectes i que han ficat tot l'amor i tot l'esforç perquè Delta Drac acabés sortint. I persones externes que s'han anat connectant al projecte i que s'han anat unint en aquesta família i que la veritat que ha sigut molt bonic perquè hem vist com persones que probablement en un projecte plantejat de manera professional i que hagués vingut d'una productora o d'una empresa haguessin exigit unes condicions econòmiques molt més altes que les que hem pogut ofertar Delta Drac, però que han contribuït a fer-lo gran i que evidentment si el projecte continua creixent doncs anirà de la mà d'aquestes persones que han estat aquesta primera temporada amb nosaltres.
0: Clar, la unió fa la força, eh?
1: Tal sempre, qual, i és l'eslògan. I nosaltres hi ha una frase que és l'eslògan de l'associació, que és on tot comença, però mai diem ni com ni quan acaba. I Delta Drac és una mica el on tot comença i esperem que encara tinguem molta vida per endavant.
0: Home, i tant, jo crec que estan fent una feinada. M'ha encantat una paraula que ha dit, que el que volen fer és visibilitzar perquè la gent entengui. Llavors això és que la gent empatitzi i al final acabem normalitzant, sisplau, no passa res, tots som diferents.
1: És l'objectiu, jo crec, d'una lluita constant que és l'activisme LGTBI, en el que jo penso que entenem l'activisme moltes vegades genera rebuig per part de la societat, veure'ns als carrers alçant la veu... Però per falta d'empatia, per falta d'entendre que estem reivindicant i perquè hi ha moltes persones, sobretot les que no empatitzen, que no viuen en primera persona i que no són conscients de tots aquells entrebancs que ens trobem les persones que sí estem en alguna de les sigles LGTBI, que ens atravessen moltes realitats diferents i que ens trobem molts problemes diferents i que, per tant, és necessari que alcem la veu. I entenem també que hem de poder normalitzar perquè entenguem aquestes lluites de manera compartida amb les persones cis hetero. De fet, Delta Drac i la Unicorns Pride, que són dos projectes molt grans que fem, hem pogut aconseguir això. Hem pogut atravessar a tota la societat i fer arribar el missatge de la diversitat a tothom. Per tant, que les persones cis hetero puguin estar també integrades a la nostra lluita, l'entenguin com a seva i entenguin que una societat diversa ens fa més riques com a societat cultural i mentalment, és un èxit que de moment s'ha aconseguit a les Terres de l'Ebre i que esperem que això transcendeixi també
0: a part, Carmen, jo haig de dir que tinc la sort de treballar i col·laborar amb la Maria Espatec, que és una drag queen de Tarragona, sí. de la part d'allà, també, que sí, està sí. molt oblidada de Tarragona.
1: I que també està involucrada en molts dels projectes que fem perquè forma part d'aquesta associació.
0: És un amor.
1: És
0: però
1: un amor.
0: Però vull comentar que he tingut la sort de veure com s'arregla. Tu saps la feinada que hi ha darrere d'una drag queen? Que això també... O sigui, jo crec que ho tindreu que ensenyar perquè la gent entengués el que sentiu vosaltres a l'hora del procés, no?
1: De fet, Jordi, hi ha una frase que m'encanta quan estem en producció de les drags. Que, per cert, una cosa, vull trencar una llança a favor de les drag queens, però també dels drag queens. Dels drag kings.
2: Sí, que ho deies abans, eh?
1: Sí, perquè en el programa també hem segut no només el primer programa de drag en català, sinó el primer programa de drag en televisió a tot l'estat, a tota Espanya, que ha ficat al centre també en valor la cultura drag king. Perquè la cultura drag, els drag kings, habitualment, no sempre, perquè hi ha dones que fan drag queen, hi ha homes que fan drag king, però habitualment el drag king solen ser dones que diguem-ne, giren el seu gènere en la seva disciplina artística per posar el seu drac i el seu activisme en este focus. I penso que és molt important que també haguem pogut propiciar que també tinguem referents que es dediquen al drag king, que el visibilitzem i que existeixi i que formi part també d'esta cultura, perquè no és fàcil. I el que tarden en produir-se, en muntar-se, que diem nosaltres, una drac en muntar-se o un drac, tarda moltes hores, hi ha moltíssima feina, ja no només del maquillatge i del vestuari, que evidentment pressuposa també, sinó de tot l'espectacle. Les propostes que han portat a la final portaven mesos treballant.
0: I quina professionalitat, n'hi ha.
1: És absolutament
0: espectacular.
2: Jo em pregunto què passa dins d'un drac, no? Quan es posa davant del mirall i s'ha de posar davant d'aquesta nova identitat, no? Que la portava dintre i necessita treure-la. Què passa?
1: Hi ha una reflexió que ens van compartir tots i totes les concursants, que jo me la vaig quedar en el segon dia de rodatge que vam fer, que és que el drac és la seva forma de ficar-se una corassa per sortir a dir el que no dirien com a persones que han patit algun tipus de violència. Per això penso que el drac és política i que el drac serveix per a reivindicar moltes coses a través del que et permet poder fer un personatge des de la cultura, que probablement tu en la posició de persona fora del personatge i probablement amb el poc impacte que pugui tindre a nivell mediàtic el que tu puguis dir com a persona que el que tu puguis dir com a personatge en un escenari, canvia molt, no? I penso que el que senten, almenys pel que ens han compartit en aquesta primera temporada tot el càsting, però també nosaltres treballem dins de l'associació, tenim una agència de representació artística que no busca, és a dir, no és una agència a l'ús com qualsevol empresa, és una entitat que vol, una eina de l'entitat que vol acompanyar els dracs i a les dracs per a professionalitzar i ordenar una mica la seva carrera professional. I una mica el que veiem en totes les persones amb les que treballem i hem compartit espais és que utilitzen el drac com una capa per a transformar la societat.
0: Una capa de Superman o de Supergirl.
1: Sí, exacte, tal qual. Sí, sí, vindria a ser una cosa així.
0: M'encanta la metàfora.
2: Sí. Total, és que ho he visualitzat, Això és titular, Estàs dient unes coses que
0: Roger, que jo estic emocionadíssima avui de que estiguis aquí, perquè realment he sentit molt parlar de tu i sé que estàs involucrant, perquè realment les persones que fan coses fan que les coses canviïn.
1: Intentem que les coses canviïn i anem fent aquestes petites passes. L'altre dia compartia una reflexió a una taula rodona a Vilafranca del Penedès, perquè un comentari del públic en una taula rodona que estàvem fent amb diverses persones, en les quals hi havia una drag queen, deien: considereu que és realment necessari tot el que s'està fent, perquè en realitat la percepció general és que no s'està avançant? No ens equivoquem. Mirem 10 anys enrere, en experiències pròpies de qualsevol persona del col·lectiu o abordant feminismes i ficant-los al centre de la taula, que aquest cap de setmana hem tingut el Dia de la Mare i hem pogut tindre les dones de nou al centre del món. Hem canviat moltes coses. Són petits passos, però que hem de saber valorar i apreciar per entendre que la història no es canvia d'un dia per l'altre. La història es canvia al cap de centenars d'anys i probablement tot això que estem fent ara ajudarà que d'aquí 100 anys algunes persones tinguin la porta oberta a poder tindre una societat més diversa.
0: A part, jo, mira, ara tiren una pedra al meu taulat, perquè aquesta nit, al meu programa, Espai Obert, Televisió Sabadell, tenim un reportatge de la Maria Espatec. O sigui que a partir de les 11 de la nit la Maria Espatec és drag queen, però arrela artesans, poble i les dracs. O sigui, la barreja perfecta. O sigui que ara m'has donat el peu a que faci una mica de promo del meu programa.
1: De fet, jo celebro moltíssim i vaig a dir una cosa. Maria. Penso que Maria Espatec estigui ocupant un espai com el que està ocupant com a reportera i com a drag, des de la normalitat de tindre una reportera drag, diu tant de que hem avançat com a societat. Per mi és com esta expressió perfecta d'entendre que sí que realment hem avançat, que tenim una drag fent de reportera i que no la tenim com fent de reportatges de LGTB i està tractant totes les històries possibles i, per tant, això és fantàstic.
0: Mira, estic emocionada perquè això és la diversitat.
1: Això és la diversitat, exacte.
2: I això és la creació de referents que es necessiten per poder avançar més ràpid, jo crec.
1: Absolutament, sí? Sí. Necessitem... Hem tingut durant molts anys... malauradament, per com se'ns ha abordat als mitjans de comunicació, a les persones del col·lectiu, sobretot televisions molt grans, molt generalistes, que han volgut posar al centre històries negatives o històries que potser portaven a l'extrem, que són necessàries visibilitzar-les, també, però que portaven a l'extrem al col·lectiu i que molt probablement això no ajudava, no feia un favor a persones que estaven a casa, que se sentien emmirallades amb algunes identitats, però que les històries que anaven al voltant d'aquestes persones no ajudaven a poder sortir de l'armari, per exemple, a casa o a poder tindre una vida més normalitzada de LGTBI al poble o a la ciutat, no? I tindre la capacitat de poder tindre estos espais en els que podem visibilitzar de forma normal referents positius ajuda a que moltes persones a casa tinguin més fàcil el discurs de poder sortir de l'armari, de poder mirallar-se amb alguna referent en el sentit positiu. objectiu de poder seguir el recorregut i el camí d'aquelles persones que estan ara doncs, obrint camí i que estan fent que sigui una mica més planer tot plegat.
0: I que tot canvi, Carmen.
2: I que tot canvi.
0: Ens quedaríem amb el Roger molta estona, però tenim un altre superconvidat després.
2: Sí, sí, però això vindrà després. Jo em quedo amb aquesta, capa,
1: aquesta de capa de superherois i heroïnes, exacte.
2: I moltíssimes gràcies per portar Cuca l'Inspira't a aquest convidat.
1: I
2: aquest projecte tan bonic.
0: Inspira't i pirades.
2: Pirades.
0: I tots units fem molta força. Roger, quan vulguis, estàs a casa teva.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: I ara marxem, com o no, a Alaska.
2: És que havies de triar aquest tema.
0: Home, perquè a qui li importa?
2: A qui li importa?

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno, que estem molt ben acompanyades aquí a l'estudi, com sempre, amb Antonio Raya avui, que compagina la seva professió amb dues grans passions, que són el micròfon i l'escriptura. A la ràdio el trobem al programa Canciones para Recordar, de Ràdio Can Déu, on posa veu i emoció a la música que ens connecta amb la memòria. I a la literatura ha trobat un espai per dir allò que sovint costa dir en veu alta. Després de Bonanza Efímera, la seva primera novel·la, una història sobre la cerca de la felicitat i la força de la bondat, arriba amb el mensatge de les mariposes, una obra que parla de transformació, fragilitat i esperança. Va començar escrivint relats curts i poesia, però jo li vull preguntar què el va fer creure que era el moment de publicar una primera novel·la, amb el salt que això implica en el món de la literatura. Antonio, bona tarda.
1: Bueno, bona tarda, que estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Antonio.
1: Tenia moltes ganes.
2: Nosaltres també, perquè hem tingut diversos intents i al final
1: sempre...
2: no acabava de quadrar.
1: Bueno, aquí estem. Pues, què dir-te d'això que estàs preguntant? Jo tampoc m'esperava mai publicar una novel·la, escriure, però una mica era com un hobby, no? Igual que quan vaig començar en la ràdio, fer coses que m'agradaven. Ja de molt petit vaig començar a escriure aquests petits relats que tu explicaves, també vaig començar a fer una mica de poesia, però jo no decideixo publicar pues, fins a l'any 2021, més o menys, que començo a escriure el Bonanza Efímera, com, bueno... passar el rato, després de la pandèmia vaig decidir pues, començar a escriure i va sortir la novel·la i quan estava ja molt avançada és com un moment que vaig dir, ostres, per què no publicar aquesta novel·la? Per què no intentar-ho, no? El noi al Tim, no? I vaig decidir fer-ho amb molta il·lusió però amb poca esperança i dir, bueno, que complicat deu ser, no, publicar una novel·la. I la meva sorpresa va ser que vaig enviar la novel·la a l'editorial, a Alejandría, que és la que va decidir publicar-la, i 10 dies després em van contestar de que publiqué la novel·la i vaig dir, pues, quina il·lusió, no? Quina sort, no? I va ser el moment de dir, bueno, pues, potser he de continuar, no? I aquí estic ara en la segona novel·la.
2: Aquí no? Estàs amb l'efecte de les mariposes.
1: Exacte.
2: I què signifiquen aquestes papallones per tu?
1: Mira, el título de mensaje de las mariposas sale durante la historia. Es decir, que esta novela, cuando yo empiezo a escribirla, en un principio se llamaba el sueño de Yamil, ¿vale? Pero eso nos pasa mucho a los escritores, ¿eh? Cuando estamos escribiendo llega un momento que dices, no, este no es el título, es este. Acaba de salir, sin yo buscarlo, ¿no? Y sale este título... Nunca me lo desvelo el porqué, porque hay que leer esta novela para que la gente entienda ese título, pero hay un momento pues, donde sale a la luz ese mensaje, las mariposas y esa historia que da nombre a la novela, ¿no? Por eso animo a la gente que si quieren descubrirlo tienen que leer, porque si no le quito la gracia, ¿no? A la historia.
2: Qué bonito el spoiler que ens ha deixat.
0: M'agrada perquè sí que realment ara tinc ganes de descobrir-lo. Però sí que et vull preguntar, què representen per tu les papallones, esas mariposas?
1: Jo sempre m'agraden molt les papallones, en si les animals, no? Però les papallones jo penso que aquí no l'agraden a papallona, no? Amb aquest colorit, no? Tan maco. I, bueno, després de pues, aquest títol vas descobrir, buscant informació, pues, que les papallones tenen molta història. Vull dir que sí que és veritat que hi ha gent que creu en aquests missatges i que porten bona sort, que porten algun missatge i vas dir, mira, pues, no m'he equivocat, no? Perquè jo no vaig començar a fer-ho, va sortir, però la realitat és aquesta, no? I molta gent confia o l'agrada molt aquest món de les papallones que pensen que és això, que quan rebeu una papallona, depèn del color i depèn de la forma, pues, porta un missatge a un altre, no? I és interessant, no?
2: I quin paper fa la música en la teva obra?
1: La música.
2: Perquè, clar, tu estàs molt arrelat en el món de la música,
1: sí,
2: també.
1: Sí, mira.
2: Tens un programa de ràdio.
1: Musical.
2: I jo sé que la teva obra, molta influència musical n'hi ha.
1: Sí, m'agrada posar sempre, perquè formen part de la meva vida. Vull dir que al final també hi ha coses que és la meva vida, la meva banda sonora. I sempre m'agrada, pues, en algun moment puntual, pues, posar una cançó o surt un moment que sona una cançó en la novel·la, no? I són cançons que a mi m'agradaven i que jo escoltava pues, fa uns anys enrere, no? De fet, la música, que m'agrada treballar a la ràdio, la música és la meva passió, m'agrada molt qualsevol tipus de música. He comentat que feia les Canciones para Recordar, que és el programa que vaig començar, però també faig una hora el mateix dia de Tendències Musicales, que és un programa més actual, de música actual, i també he dedicat ara dos cops al mes una hora literària per donar pas també a a companys, autors i autores que puguin pues, exposar la seva obra, no?, a la ràdio.
2: I quin paper té Francesco Fragale?
1: Uau, wow. Això deies, tot és musical. Jo això sí que no m'esperava mai, és una cosa que no havia pensat, però en un moment donat coneixo aquí el Francesco Fragale en una entrevista de ràdio que va presentar la seva primer single. Jo vaig animar i va decidir venir i, bueno, quan vas, ja estava feta la novel·la i tot, i li vas dir, m'agradaria... Però jo vaig dir, m'agradaria que em fessis una banda sonora de El mensatge de les mariposes. I em diu, te la faré, però primer et faré la de Bonanza efímera. Ell va girar novel·la, li va agradar molt, i va dir, la meva ressenya és aquesta cançó. I va fer dues bandes sonores, una per Bonanza efímera, que és una cançó espectacular, i després va fer la del mensatge de les mariposes. És un cantant italià, bueno, que jo sempre dic que estan unides, aquesta obra està unida a la música, no? S'ha unit el Francesco Fragale amb les seves cançons i les meves històries, no?
0: El mensatge de les mariposes és... No hem parlat gaire de la sinopsi, de la trama. Endinsem-nos una mica més, perquè és un viatge no gaire agraït, no? És un viatge més aviat infernal. Mm-hmm. Cap a on? I per part d'aquí.
1: Mira, el mensatge de las mariposas es una historia que yo quería escribir hace mucho tiempo. Es algo que me impactaba. Yo siempre que veía la televisión y no ahora, que está como mucho más candente, desde cuando se empezaban a ver esas pateras, ¿no?, que llegaban a España o a Europa, sobre todo pues, a Canarias, ¿no? Y yo cuando los veía llegar y veía cómo llegaban, ¿no?, sin nada, pues deshidratados, y pensaba... Qué duro, ¿no? Un viaje de 7 días cruzando el Atlántico hasta llegar a tierras, ¿no? A tierras europeas y con algunos que no llegaban, ¿no? Y es algo que me impactaba. Y yo pensaba, ¿qué les lleva a estas personas a coger o hacer ese viaje a no se sabe dónde? Porque tampoco saben qué van a encontrar, ¿no? Y entonces decidí que esta historia había que contarla y meter un poco en esas historias que cada migrante trae con él, ¿no? Qué lo lleva a coger ese cayuco, a embarcarse, cuáles son los motivos y qué buscan en realidad o qué creen que van a encontrar luego cuando llegan a España, en este caso, ¿no? Entonces decido hacer esta historia donde se embarcan, Yamil, que es el protagonista, se embarca con Tijan, que es un gran amigo suyo, adolescente, se embarcan en ese cayuco, pues en busca de los que ellos creen que va a ser pues un poco el paraíso, ¿no? Aquello que ellos no tienen allí. Y se arriesgan y dejan todo para llegar a esas tierras, ¿no? Y después también, entonces, ese cayuco, pues hay muchas historias. Cada uno de ellos lleva una historia con él y también, pues, muchas de ellas son explicadas o contadas en este libro. Y después tenemos la parte de Canarias, la Isla de Hierro, que es donde llegan la mayoría de pateras. Y hay una historia de una joven, de una chiquilla que desde niña, pues, ve como su padre... que trabaja en salvamento marítimo, pues salva vidas y se desvive por salvar a esas personas que llegan a la isla y ella pues quiere ser como él y al final pues consigue hacer lo mismo que su padre y es como una historia que al final se une, ¿no? Se une Gambia y se une esa historia de Adai, que es la protagonista de la Isla de Hierro.
0: Tenim ganes,
2: Sí, no, jo m'estic quedant embobada. Sí. M'estava quedant aquí com... Ja, que continuo explicant-me.
0: Estic fent el viatge. Estava ara com viatjant amb aquests personatges, no?, que tinc ganes de conèixer més a fons.
2: Hi ha alguna part de teva, de l'Antonio, a dins dels personatges?
1: Sí, tanto una com l'altra. Jo sempre... Algo metes de ti. Jo sempre dic que un autor, quan escribe, sempre sale algo que quieres. He dicho la música, com hay cosas, sobretot de mi infancia, que he metido, ¿no?, en la novela. Así que yo creo que un personaje se puede parecer un poco a mí, ¿no? Sí, siempre hay algo. Siempre
2: es que siempre
1: algo.
2: Comentamos, con muchos escritores y escritoras que vienen, que la ficción ayuda un poco a veces a destapar, ¿no? Antes hablábamos con Roger de máscaras. Uh-huh. Yo creo que la ficción ayuda un poco a que todas esas máscaras que alguna vez llevamos dentro, sobre todo los que escribís, que sois valientes, escritores y escritoras, os ayuda a desbloquear alguna parte vuestra.
1: Yo creo que sí, que al final nos ayuda, es una terapia, pero escribir al final te incluso te evade de problemas, porque al igual tienes un día de trabajo muy ajetreado, con muchos problemas, y al final llegas a casa con ese agobio, te sientas ante el ordenador y entras en tu historia y abandonas tu vida real para meterte en esa historia. Yo creo que el que escribe viaja, son viajes que hacemos pues a donde queramos, a donde nos lleva la imaginación, ¿no?
0: Sí.
1: Y al final eso es escribir, y no solamente después llevarte a ti, sino llevar al lector, ¿no? A ese mismo lugar que tú has creado, y por eso sí que te evade un poco, ¿no? Todo, y que siempre digo yo que los personajes, pero en mi caso, y creo que a muchos autores le pasa, al final yo quiero un personaje que quiero que tenga una personalidad que yo le quiero dar, pero al final recobran vida y no es así. A veces mi personaje se me va y digo, pero ¿cómo he llegado hasta aquí con este personaje? Que yo quiero que haga esto, pero no hace esto. O sea, cobra vida, ¿no? Cobra fuerza y dice, no, lo que tú dices no me gusta, yo soy así y hago esto, ¿no? Y eso ocurre con un personaje.
2: Qué maravilla, sí. Me encanta.
0: Aquest, ¿no? Un alter ego, no sé.
2: Sí, la dualitat, sí, no? El viatge. El viatge et porta a que no saps on acabaràs.
0: Sí, sí, aquest fluir també, eh? Perquè jo penso que escriure al final és també, doncs, deixar fluir. I en aquest deixar fluir surten coses que gairebé sempre
1: no
0: són vivències, a vegades, teves, no? O d'algú, no? Que et van venint de manera, a vegades, inconscient, no? I sense buscar-les.
1: Sí, surten. I però sobretot el que dic, que al final que tots els personatges no poden ser com tu, no? Perquè sonia tot molt lineal. Vull dir que a vegades et domina el personatge. I al final no és com tu, sinó que és tot el contrari, o fa el contrari del que tu faries en la realitat, no? Mm. O actua diferent a del que tu actuaries, no? I pensar que al final ficar-se a les històries de persones que jo no conec, persones que jo no estic mai a Gàmbia, i ficar-me en aquest món de saber què pensa o què senten, no?, en el moment d'aquest viatge, pues, té un recorregut, és a dir, t'has d'informar molt. No pots escriure bueno, que surti, t'has de mirar molta informació, preocupar-te de trobar casos d'alguna persona que expliqui una mica la seva experiència i traient una mica idees per poder fer una cosa real, no? Perquè intentes que sigui el més real possible, no? I això de darrere hi ha una feina important.
2: Antonio, tenim algun llibre ja a la cuina?
1: Sí, okay. Tant. Mira, és algo que devia...
2: Està al forn.
1: Està ja quasi a punt d'acabar. Està ja en els últims capítols. Després viene tot el demás. Perquè no solo és escribir, ¿eh? Però se lo devia al lector. Jo sé que el lector és el que manda. I l'autor estamos para escuchar a los lectores. I totes les persones que he podido hablar con ellas, que han leído ya el mensaje de las mariposas, yo veía que un 90% me han dicho... Queremos saber qué pasa más, se queda corta, qué ocurre después. Y estoy pues escribiendo esa segunda parte del mensaje de las mariposas, que saldrá, pues yo espero, después del verano, esté publicada.
0: Està bé saber-ho per quan ho llegim, no? No quedar-nos nosaltres, no?
1: Exacte.
0: Com pensar, bueno, això seguirà, no?
1: I ara què, exacte.
0: I ara què, exacte.
2: Sí. I quan l'estreni, que vingui aquí.
1: Oh,
0: per suposat, jo, això
1: segur,
0: ja està això... convidadíssim.
1: Això,
0: jo, Antonio, per acabar l'entrevista, perquè m'encanta, quan llegeixo un llibre, busco també, quedo com molt fixada amb les dedicatòries i els agraïments. Mm-hmm. Hi ha alguna cita, hi ha alguna dedicatòria especial en algun d'aquests llibres que vulguis remarcar?
1: O... Què hi ha fet? Bueno, jo et deixaré... És que depèn, la persona, quan dediques un llibre has de saber, no? Evidentment, hi ha dedicatòries que són molt personals, perquè és per una persona que és molt personal. I després està que és complicat, eh? De fer això, jo quan estic en una assignatura de llibres i alguna persona compra el llibre i penses, i què vols, no? O que li dic a aquesta persona, no? I el que vols és que la gent marxi contenta, no? I, bueno, intento... Sobretot en aquesta última del missatge de les mariposas sempre pongo algo así como que este mensaje pues toque tu corazón, ¿no? Que es el objetivo de esta historia, ¿no? I una mica...
2: És la millor manera de tancar l'entrevista, eh? Amb sí. Aquesta dedicatòria.
0: Ara la dic, ara ja la podem tancar bé.
2: Exacte, doncs que no s'oblidin. Bonanza efímera, el mensatge de les mariposas. Antonio Raya, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Ja ets un inspirat
1: ha sigut
2: més, eh?
1: Un ple. I tant, que sí, molt o sigui, content de ser-ho, eh?
2: Quedes, que no acabem... Ens queda una estoneta, el convidem que et quedis.
1: Em quedo amb vosaltres.
0: No, perquè després d'aquestes dues entrevistes canviem completament de format. Com que el nostre col·laborador, Vicente, les que ens escolteu, doncs, va començar amb nosaltres, malauradament va tenir un accident, ell està bé, però va tenir un accident i no pot estar aquí. Jo vaig pensar, li hem de fer un homenatge a aquesta secció que va crear i que ara no ha pogut seguir. I com que ell és un noi jove, molt fresc, doncs vaig estar pensant quin perfil encaixaria amb ell, quin perfil ens hagués portat. I llavors vaig trobar un que no vull desvetllar ara que l'Antonio estava fent allò, no vull desvetllar, ens ha deixat així. Jo et faig una pregunta, Cuca. Tu què creus que passa quan barreges tres amigues de tota la vida, una càmera i molt poca vergonya?
2: Doncs poden passar moltes coses, però no sé si bones o dolentes, segons com es miri.
0: Bueno, ja veurem quan acabem d'explicar. Doncs aquí parlem de Campputades, que és un perfil trencador que acumula 118.000 seguidors a Instagram i més de 67.000 a TikTok. Formen part de la comunitat de creadors de la generació Z, Som Eva, i ja han fet dues temporades del podcast del 3CAT No Cardis. Són l'Ona, la Núria i la Joana, que a veure si poden venir un dia que l'inspira't, eh?
2: Jo no? Tinc la sort de veure-les, en directe.
0: Ah, sí? Ara m'explica. Sí, sí. Són tres noies, per qui no ho sàpiga, no les conegui, de la Garrotxa, que han rebentat les xarxes socials fent el que millor saben fer, que és ser elles mateixes.
2: És que la clau és ser natural, i aquestes noies ho tenen. No busquen ni estètica perfecta, ni això que fan ara el postureo a l'Instagram, busquen el riure compartit, la broma de poble i el català de carrer.
0: Perquè la gent entengui de què parlem, doncs, a veure, anem a veure o escoltar un dels seus moments més mítics, aquell on debaten sobre coses quotidianes, doncs que tots ens poden passar. A veure si podem fer aquest moment de dentro vídeo, no? Dins vídeo. A veure
3: si... Avui us portem les nostres filles.
4: Segur que us couran molt bé.
5: Perquè ens acompanyin al No Cardis.

0: no cardis. El Fasques de Can Putades.
1: Bueno, ho heu fet molt bé, al final es traureu el lloc.
2: I tant.
1: Esteu bé?
3: Sí,
1: sí, estem gravant.
3: Val.
1: Esteu contentes?
2: Molt,
4: nervioses?
2: Molt.
4: No.
5: Bé, tranquil·les.
2: Sí.
6: A l'episodi de la temporada passada vam parlar molt de la relació que teníem entre nosaltres com a mares i filles i també de la relació i de com eren una mica les nostres famílies.
1: Però en l'episodi d'avui volem tractar com un tema més universal, que és la maternitat, tot i que en concret dels obstacles que vosaltres us heu trobat en aquest procés de ser mares i potser altres mares també s'han trobat.
2: Com que encara no les hem presentat, us farem una breu descripció de cada una, perquè a part de mare són moltes altres coses.
6: La meva mama, la mama Nuri, infermera de jove i dietista de professió, és esportista, saludable i una gran lectora. Com a mare és protectora, que no sobreprotectora, un suport incondicional i la veu que fa que tots els problemes facin una mica menys de mal. És que se'm trenca la meva boca. La meva mare, us la presento.
2: Va néixer a Castellfollit de la Roca amb una germana bessona idèntica. Actualment treballa a l'administració pública fent que la Garrotxa sigui el millor lloc per viure. És l'encarregada principal que siguem família nombrosa a casa nostra. És molt riallera, simpàtica i té el somriure més bonic del món. Ella és la meva mare, la Mercè.
3: Ai, que bonic, gràcies, Crim.
1: Ella és la meva mare, és la Sílvia, nascuda a Besalú. I passant per la restauració, el teatre i la moda, ha viscut a molts llocs, Barcelona, Terrassa, l'Escala, que aquí és on vaig néixer jo i d'aquí ve el meu nom. I jo crec que és la persona, bueno, ets, mama, la persona més creativa que conec, en tots els àmbits de la vida ets creativa, i també ets molt protectora, patidora de mena, que això ja ho hem dit, i l'encarregada que sempre tingui jo els peus a terra. Eh que sí?
2: Guapa.
1: A veure, nosaltres vam veure que l'any passat vau triomfar tant que vam dir, aquest no poden faltar. I a més, perquè el tema d'avui sou vosaltres, mares i maternitat. Així que endavant, dieu la vostra.
3: Fact número 1. La maternitat no només és amor i moments feliços. Jo sempre penso que es parla molt de la part bonica de la maternitat, de l'amor incondicional als fills, de la connexió amb ells, del vincle, però no tots som flors i violes. També hi ha una part de cansament, de que et sents que no pots arribar a tot. I bueno, penso que és bo parlar-ne amb sinceritat, perquè no et fa menys mare. Reconèixer que no tot és perfecte ni, bueno, ni idíl·lic, penso. No sé.
5: Totalment d'acord.
3: Els nens no neixen amb el, no venen amb el manual sota el braç i... i aprens a ser pare dia a dia.
7: Sí, sobre la marxa.
3: No sé vosaltres.
7: Sí, sí, totalment d'acord també amb això.
8: Un homenatge, no?, a les nostres mares.
9: Mira, hem començat el programa...
8: parlant de les
9: mares. Fent homenatge, doncs, la millor manera d'acabar-lo.
8: Acabar-lo, i amb aquestes noies joves que jo crec que l'èxit que tenen és també perquè desmitifiquen i precisament fan de les xarxes socials... són elles mateixes, no? Vull dir, l'altre dia, no et puc dir, fa un mes, però vaig veure una en què explicaven com feien elles els posts d'Instagram, no? De posar els filtres... Vull dir que t'expliquen també com tot el procés que hi ha darrere. I trobo que agafar les seves mares, posar-les allà al costat, sembla que estan com en una conversa, allò...
9: Bueno,
8: no?
9: Està molt bé aquest binomi intergeneracional, que
8: també,
9: al final també pues, treu a les sèniors, no? Que estic ja farta de la paraula sènior, però és veritat que al final també hem de tenir el nostre lloc i que les nostres filles ho facin, pues, és la millor manera.
8: Sí, tenen també aquest català, no? De la Garrotxa.
9: Sí, cada una té el seu propi, eh?
8: Exacte, i ara pensava, no?, el que explicava doncs, el Roger, no?, del Delta de l'Ebre, que també doncs, és una zona doncs, que està com als marges, no? Sembla que només existeixi Barcelona, no? Doncs no, més enllà, doncs també, no? Més enllà d'aquesta frontera barcelonina, doncs hi ha també més catalans, vull dir, més maneres de parlar aquest català, i també jo crec que estan apropant a la gent jove, doncs la llengua catalana també necessita referents
9: doncs,
8: com aquests,
9: jo
8: no?
9: Jo les vaig conèixer en un esdeveniment que feien de creadors de contingut en català amb un perfil molt jove, que jo crec que jo era de les més grans que estava pel públic i estaven elles i un altre podcast que fan unes altres noies que ara no sé com es diuen, ara em mataràs, les Kinkies o alguna cosa així. Les...
8: Ja bueno, les portaràs?
9: Doncs,
8: si
9: doncs,
8: no les porta el Vicente.
9: Bueno, van fer com un mix que estaven elles, que tenen aquest perfil com més pijito, més sí, noies així sí, més fines, sí. I les altres que eren sí. Un altre... I va estar molt bé. Realment s'està fent, s'està generant... Parlem malament de les xarxes moltes vegades perquè, evidentment, no pots estar tot el dia, bueno, moltes coses que no estan bé, però s'està fent un contingut molt bo. I també, jo crec que al final hem de treure lo positiu, no? Mm. I per això estan les xarxes, també.
8: I tant. Jo vull, abans de marxar, fer un homenatge a la seva secció estrella. Jo et dic una situació i tu em dius si és una putada o una sort en versió inspirat, d'acord? Per exemple, som-hi. Poso un mode putades total, eh? Anar a un concert de l'Eufòria i que et toqui al costat un que desafina tota l'estona.
9: Què creus? Molt mala sort. Perquè mira que hi ha càstings.
8: Sí.
9: Home.
8: Això és mala sort, eh? Tu ho consideres mala
9: sort. El
8: que
9: passa que jo sempre miro el costat positiu. Igual aquell dia el noi o la noia ha tingut un... Pues això, ha desafinat pues, perquè no es troba bé o alguna cosa.
8: Vale. I ara faré que capgirar. M'has de dir que és sort. Que comencem l'Inspira't i que encara no hagi arribat el convidat o la convidada que tenim per aquell moment.
9: I t'haig de dir que sigui sort?
8: Sí, has de buscar... la manera de que sigui
9: home,
8: una sort.
9: Ja ens ha passat alguna vegada.
8: A veure, i quin...
9: I, home, i vam tenir un recurs que... Bueno, tu i jo podem estar aquí tota la tarda. Ens encanta la ràdio. Amem el que fem. I llavors no tenim problema per això.
8: No
9: per I si això, no, tirem de la IA. I si no, tirem de la IA.
8: Pot ser una sort, tot i que...
9: Tu te'n
8: si
9: recordes?
8: Si falta algú, passem malament, eh?
9: Home, sí, dir, eh? I es passen nervis.
8: Es passen nervis fatal, eh?
9: Però això és l'acció de la ràdio i del directe.
8: És l'aventura. L'Antonio segur que alguna vegada ho haurà viscut, eh? El seu programa, també. Bueno, que sues, eh? Sues perquè dius, a veure, ara de què parlem?
9: Però bueno, sempre tenim recursos. Jo, com sempre
8: coses dic, de les quals parlar.
9: Un plan B al cap, sempre està bé que estigui
8: sí,
9: por ahí, per
8: sempre,
9: si acaso.
8: Sempre.
9: Eh? Perquè sí. Avui quasi la que no arribo sóc jo. O sigui que amb el trànsit que hi havia...
8: Bueno, aquí estaves.
9: Aquí estava.
8: A l'hora.
9: Bueno, Macaco.
8: Ah, volar. Amb aquesta cançó de Macaco, i aquí sí. Estarem nosaltres una altra vegada el dimarts que ve, de 6 a 7 de la tarda, en rigorós directe, amb el nostre tècnic fantàstic, l'Àlex, a l'altra banda, i amb vosaltres, inspirats i inspirades. Us esperem,
9: doncs
8: aquí, a l'Inspira't.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El projecte Ràdio Torrent de l'Institut Rubinenc Torrent dels Alous ha estat seleccionat com a finalista de la 23a edició dels Premis EDUCAC, el programa d'educació mediàtica del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Aquesta és, de fet, la tercera vegada que el projecte de ràdio de l'Institut Rubinenc és reconegut per la seva educació mediàtica. Si es confirma el premi el pròxim 16 de maig, serà el tercer guardó EDUCAC que rep el Torrent dels Alous. L'any passat, el 2024, ja el van

0: objectiu d'ajudar els alumnes que cursen 6è. Finalment, la Noa Serrano, l'Héctor Blancat i la Leire Rodríguez, els creadors de Màxim Volum, han parlat de l'espai musical de l'Institut. N'escoltem un fragment.
1: Igual que Cap a l'ESO, Punt Rainbow i nosaltres, Màxim Volum, vam quedar finalistes als Jocs Florals del nostre institut. I com a premi, estem avui aquí patrocinant el nostre podcast.
2: Estem superfeliços de ser aquí i compartir allò que ens agrada i tot el que hem pogut crear.
1: Vam començar a fer això per plaer, per hobby, i doncs arribar ara on estem és un logro, com dir-ho així, i arribar a estar en aquesta competició és vamos, brutal. No, és que no tinc ni paraules per poder dir-ho.
0: Podeu escoltar el programa complet sobre aquests podcasts del Ràdio Torrent al nostre web a radiorubi.cat.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I recordem que hi ha un nou cicle de vagues a l'educació amb diverses jornades de mobilització fins al juny. Els centres educatius afronten a partir de demà, 6 de maig, un seguit d'aturades que afecten escoles, instituts i també centres d'educació infantil arreu de Catalunya. Les mobilitzacions convocades pels sindicats del sector arriben en el tram final del curs i poden tenir impacte directe en el funcionament habitual dels centres. Aquest nou cicle de mobilitzacions s'allargarà, com dèiem, fins a principis de juny, amb possibilitats d'arribar fins al dia 7. Aquí al Vallès Occidental hi haurà dues jornades de vaga pròpia, que seran els dies 19 i 28 de maig. A Barcelona hi ha 7 jornades de vaga previstes, el 7 i el 20 de maig als centres d'educació infantil 03 i el 12, 18 i 27 de maig, així com el 2 i el 5 de juny a la resta de centres educatius. A més, el calendari inclou dues manifestacions unitàries, el 12 de maig, coincidint amb l'inici de les aturades més generals, i el 5 de juny com a tancament del cicle. Les mobilitzacions donen continuïtat a les protestes que es van començar el mes de març, quan ja es van mobilitzar milers de docents arreu del territori. Els sindicats, recordem-ho, reclamen millores en les condicions laborals del professorat, com la recuperació del poder adquisitiu, més inversió per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat, així com una reducció de la càrrega burocràtica.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Informació esportiva encapçalada pels bons resultats del Rubí B i de la penya blaugrana Ramon Llorenç de cara a la permanència a tercera catalana. Ens ho explica el Toni Bravo Rodríguez.
4: El Rubí B respira amb força després de superar el Mariano Poblet B 2-1, apropar-se molt a la permanència, trencant la mala ratxa de 5 derrotes consecutives. La penya blaugrana Ramon Llorenç va sumar un punt valuós, 1-1, davant de la Farga, resultat que consolida un final de Lliga sense patiments. I el grup 7 d'Olímpic B va competir fins al final, però va caure 2-1 al camp del Camp Parellada. Segon, malgrat la derrota, l'equip continua quart, encara somia amb la tercera plaça en un tram final que es presenta obert. La cursa de la dona de Rubí torna aquest diumenge, 10 de maig, ja ha superat el nombre d'inscrites de l'edició passada, quan hi van participar més de 1.700 persones. La resposta ciutadana ha estat massiva, ja s'han superat les 2.160 i les inscripcions continuen obertes fins aquest dimecres a la mitjanit al web inscripcions.cat. La prova, recordem, no competitiva, amb finalitat solidària, destinarà tots els fons a Oncolliga Rubí, el recorregut 3.600 metres pels carrers del centre, sortida i arribada a la Rambla del Ferrocarril, i totes les participants rebran la samarreta oficial d'aquest any amb el lema Campiones.
0: Més informació d'aquí una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: zona de Cerdanyola fins a Bellaterra.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del

Bona tarda, són les 7 i 7 d'aquest dimarts 5 de maig de 2026 i a continuació us presentem el sumari del programa d'avui. Arrenquem amb la primera divisió. El Barça podria proclamar-se campió de Lliga aquest cap de setmana contra l'etern rival, el Real Madrid, en un partit que té més pes d'orgull que no pas d'importància matemàtica. L'Atlético de Madrid sembla que ja es conforma amb aquesta quarta posició i té altres batalles a disputar. El Girona va perdre contra el Mallorca i, igual que l'Espanyol, que no va aconseguir guanyar el seu partit contra el Real Madrid, es complica aquest tram final de la temporada. A la Champions League es va viure una final virtual entre el PSG i el Bayern, un partit emocionant de principi a fi. L'Atlético, per la seva banda, va aconseguir sortir viu del seu enfrontament contra l'Arsenal, en un duel que ho deixa tot obert per aquesta setmana. I no ens oblidem del Rayo Vallecano, que gairebé sense fer soroll està a punt d'arribar a una final de la Conference League, després de guanyar el seu primer partit de semifinals contra l'Estrasburg. I canviem de pilota a la segona part del programa, on tindrem un convidat, com sempre, de luxe, que ens comentarà com va la Lliga CB, però sobretot l'Eurolliga, que es troba disputant els quarts de final i on el Barça es va quedar fora del quadre.

0: Bona tarda i comencem, com sempre, presentant els meus companys de taula. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal?
1: Bé, bé, bé.
0: Ja hem dit avui que els que patim estem en aquesta banda,
1: sí.
0: Eh?
1: En una setmana més.
0: A veure, ens queden poques, eh?
1: Sí.
0: Per
1: sí,
0: una
1: sí.
0: cosa o l'altra. Dani Pérez, què tal?
2: Muy bien, tranquilo.
0: Poc.
2: Sin más.
0: Ella està de vacances, igual que Mbappé. Però bueno, ahí vamos a dejar.
2: Creo que Mbappé está un poquito mejor que yo, pero bueno.
0: Té millors vacances, sí. Té millors vacances. Avui ens falta el nostre company Xema, que, bueno,
2: avui... Està fent la prèvia, està nerviosa ja.
0: A veure com ho viu, a veure com ho viu, que ell sí que realment es juga una cosa important. Bueno, nosaltres també, però sin tanto gusto. El nostre és més disgust,
1: sí, sí.
0: El seu és més gustillo. Però bueno, començarem parlant de Lliga, com sempre. El primer partit que va jugar és el Girona contra el Mallorca i va decidir que està suficientment còmode com per donar-li els punts. Va perdre.
1: Sí.
0: Com ho vas veure?
1: Jo ho vaig veure com una oportunitat d'or per definitivament acabar la temporada tranquil contra un Mallorca que estava en descens amb 35 punts.
0: Sí.
1: I que a tu mateix els has donat aire perquè t'enfonsin en el pou. I estàs allà ara que no saps ben bé què passarà. El joc de l'equip continua sent en principi bo, però no acaba de carburar, sobretot a l'últim terç del camp. És a dir, tu tens molta possessió i controles molt bé el partit, però un cop arribes a l'àrea rival no tens idees i no saps què fer. Això es nota molt en els resultats, i també al darrere es nota també que als altres equips els hi és molt fàcil crear ocasions. A més, van marcar el gol just abans del descans.
0: Uh-huh.
1: I això va, jo crec que va enfonsar l'equip, i Mitchell no va saber a la mitja part donar aquest plus de mentalitat que feia falta l'equip per sortir a la segona part a remuntar. El joc de l'equip és que continua sent bo, però no acaba de detonar.
0: Sí, no li veus cara de patiment per baixar, però sí que és veritat que no els hi dona per...
1: És que la cara no la tenen, però la realitat és aquesta, és que ara mateix...
0: Els números sí, estan a dos punts del descens.
1: A dos punts del descens i queden... Què queden? Quatre partits queden i estàs a dos punts, que és un partit.
0: Un partit, sí. Jugueu aquesta setmana, per no variar, un dilluns, contra el Rayo. Que el Rayo, bueno, en principi... No es juga res, però...
1: Sí, l'únic que pot també una mica donar aquest punt positiu és que molts equips de baix juguen entre ells aquestes jornades.
0: Sí, sí.
1: Molts equips es mataran.
0: L'Espanyol juga contra el Sevilla, potser...
1: Hi haurà autèntiques batalles aquestes últimes jornades, i això, pues, a veure qui aconsegueix pescar en Río Revuelto.
0: Sí, però està, és a dir, és que fins al 12, que està a 39 punts, és a dir, està a 3 del descens... És el 12, són molts, eh? No sé si hi ha hagut segur temporades tan apretades, però aquest any està... Mentre que el de dalt està més o menys decidit, vull dir, no hi ha gaire moviment.
1: Bueno, i que vam dir a principi de temporada que veient els equips no sabíem dir qui eren els tres que havien de baixar a segona divisió, i així està sent. Estàs en un final de Lliga...
0: Sí. Sí, perquè al final l'Elx sembla que ha tret una mica al cap, encara està ficat aquí, però bueno, no està en descens, però bueno... Sí que és veritat que l'Oviedo se li va posar cara i ho té complicat, però fins i tot el Llevant és que té 33 punts, és a dir, no està posicions de descens, o sigui, està en descens, però pot sortir si la cosa li va bé. Bueno, veurem què tal. O sigui, està més emocionant per baix que per dalt. No és que ens agradi, no tengo ninguna gracia esto, pero ¿qué hi farem?
2: No, nada que decir. Bueno, ya lo veníamos diciendo que los equipos de media tabla para abajo no había nadie que pudiese hacer por salvado. Ahora sí que es verdad que para mí los 42 puntos prácticamente tienes la salvación. No sé si es matemática ya, pero prácticamente lo tienes hecho. Pero van a haber hostias hasta la última jornada. Y lo veníamos avisando precisamente con el Español, que venía en una dinámica un poco complicada. Ya se ha metido ahí en una zona muy, muy, muy, muy, muy peligrosa. I veremos a ver què passa.
0: Dir-li complicado és molt suau. És a dir, menos mal que la primera volta va anar com va anar, perquè si no, no sé jo què haguéssim fet. L'Atlético Madrid va jugar contra el València, va guanyar, ens va fer una miqueta de favor a tots, perquè ens ha deixat aquí amb els mateixos punts que l'Espanyol, amb la qual cosa encara no s'ha despenjat. L'Atlético, bueno, pues...
2: Bueno, prácticamente un trámite, jugando, bueno, goles de dos canteranos que prácticamente debutaban. Bueno, al final el Valencia es el que para mí este partido sí que debería haber sumado al menos un punto, porque ya te digo, el Atlético salió con los menos habituales, incluso mucha gente de la cantera. El Valencia se le escapan tres puntos muy importantes, o al menos, ya te digo, como mínimo debería haber sacado uno. Y el Atlético para, pues nada, hacer lo suyo. Al final los chavales juegan con ganas, la ilusión de su vida, jugar en Primera División, defender esa camiseta, y hicieron lo que mejor saben. Pero ya te digo, un Valencia que se está jugando prácticamente la vida no puede permitirse no sumar ni siquiera un punto contra un Atlético que ya te digo, no jugó con los habituales.
1: Es que sobre el papel, el partit contra l'Atlético en principi és un dels difícils a principi de temporada, però tenint en compte la situació en què està l'Atlético, que
0: ja no té el cap aquí, és a dir, està quart, en principi ja està, no hi ha més.
1: Estaven jugant a Mestalla i amb el cap a Londres ja. Sí. És a dir, la situació era perfecta perquè el València pogués sumar mínim un punt, com diu el Dani.
0: Pues se li va escapar. Sort per nosaltres, també et dic, perquè si no s'hagués posat amb 42 i aquí ja estem una mica més complicats. Encara s'han quedat allà en la pomada.
2: Sí, a tres del descenso, y además el Valencia es de estos equipos que cuando las cosas no van bien, como no ganen esta semana y los de abajo ganen, le va a costar mucho salir.
0: Bueno, la semana que... O sea, esta semana juega contra el Atleti de Bilbao, que aquest sí que más o menos es juga una miqueta, porque está 44, Europa está 47, vull dir que guanyar...
2: Sí, bueno, creo que entra hasta el octavo, ¿no? Este hasta el séptimo, octavo, no me acuerdo.
1: Bueno, depende aquí, depende si l'Atleti guanya la Champions, sí, la Real va guanyar la Copa...
2: Sí, también depende...
0: Bueno, vull dir que està bé si has quedat una miqueta més a dalt.
2: Pero bueno, el séptimo irá a Europa prácticamente casi seguro, pero...
0: Pues està a 8, vull dir que és un partit que per ells encara s'hi juguen, que és el que diem, si no et juga res, pues encara pots tirar, però mira, l'Atlético no jugava res i...
2: Sí, y además que es lo que hablamos, que el Atlético ya no tiene otra cosa que hacer. Hoy ya no ha anunciado también al nuevo entrenador para el año que viene, bueno, para dos años en principio, a ver qué tal, porque viene un entrenador que no conoce la liga o en principio no la conoce. Y veremos a ver qué pasa.
1: Sí, pero que bueno, ha aportado al Borussia a final
2: sí,
1: del Champions.
2: Sí, a mí me encanta, es un entrenador que me gusta mucho. Lo que ha hecho con el Borussia es una locura.
0: Això no podes jutjar, que mira la Real Societat, l'entrenador tampoc sabia sí,
2: no,
0: de dónde salía y mira...
2: Los que han sabido acertar más han
0: sido. Y mira lo que li ha sortit. El Barça va guanyar contra l'Osasuna. El Barça, que ja, en teoria, ja ho he dit, si no passa res, puede ganar. Després parlarem, a veure si Dani està tan contento. Això de que el Barça guanyi la Lliga contra el Real Madrid.
1: Home, jo crec que ara el Barça el que vol és, a més de tancar la Lliga, no? Jo crec que volen els 100 punts, els jugadors. No sé si l'afició està tan centrada en això o l'estaf està tan centrada en això.
0: O haurien de guanyar tot, no? Si passen a 88, haurien de guanyar tots.
1: Jo crec que els jugadors volen arribar als 100 punts i fer una temporada històrica, perquè és una temporada històrica, els 100 punts.
0: Com a mínim amb la Lliga estaria...
1: I d'alguna manera reivindicar-se, dir, ostres, pues... Hi ha gent que diu que no ha sigut una bona temporada, però ha sigut una temporada de 100 punts. Jo crec que això els jugadors ho volen. No sé si Flick ho vol tant, la veritat. Jo crec que Flick vol tancar la Lliga i marxar de vacances i ala. Però jo crec que molts jugadors, sobretot els joves, sí que volen els 100 punts en aquesta Lliga.
0: Pues eso, juguen contra el Madrid aquest cap de setmana. Què tal?
2: Nada que decir.
0: O sea, no pots dir... No, sin comentarios.
2: 1-3, va ganar el Madrid.
1: Haguessis preferit que el Barça guanyés la Lliga ja i tenir el debat de si fer passadís o no? O que et guanyin la Lliga a la cara?
2: Me da igual, la verdad. O sea, es que me da absolutamente igual. Quiero que acabe este año ya. Es todo lo que quiero. Y sinceramente... Pues,
0: mira, passadís sí, passadís no.
2: Yo lo hubiese hecho. Pero no es tengo que, tan
0: que
2: claro...
0: Dani es muy guapa.
2: No tengo claro que hubiese pasado. Pero no. Yo sí que opino que hay que hacerlo. Es algo que hay que hacer. Es verdad que el Barça no sé cuándo fue, no lo hizo. Bueno, también las relaciones entre los clubes ahora mismo no pasan por su mejor momento, pero yo creo que algo no que debería ser obligatorio hacerlo. Al final es el equipo campeón, lo ha hecho mejor que tú y punto. Y más este año encima que da la sensación de que no es que te hayan ganado la Liga, es que la has perdido tú. Porque recordemos que el Madrid le llegó a sacar casi los puntos que lleva ahora el Barça de ventaja. Entonces, cuando se te escapa una ventaja así, aplaudes al rival, echa la cabeza para abajo y a pensar en cambiar lo que no ha funcionado este año. Que son varias cosas, por otro lado. Pero
0: la bueno. Sort és que juguen al Camp Nou, llavors si volen celebrar, doncs no, ningú els hi podrà dir res i no hi haurà problemes. Però bueno, és lo que hay. Vull dir, si us dormís...
2: Eso no lo tengo tan claro, pero bueno.
0: ¿El qué? Que no hi hagi problemes. Perquè...
2: Así que preferiría lo del pasillo
0: por eso. A Canaletas no pueden ir, ¿eh? Están de obras.
2: No, porque jugadores como Gaby, como Fermín, ya lo hemos visto alguna vez, que son... Que a veces les falta contar hasta 10, y ya no te cuento a Vinicius y compañía. Entonces, si hay alguna provocación, veremos a ver.
0: Veurem. ¿Creus que és un partit calent?
2: No
0: s'hi juguen, no, vull dir, mi, cap dels dos s'hi juga realment res,
2: sí, a part dels 100 punts. És més, crec que puede ganar el Madrid precisament per això, perquè no se juega nada. Porque va a jugar sin presión y puede que le metan 5, pero también puede ser que haga el mejor partido de la temporada. Y creo que tiene posibilidad de ganar el Madrid por eso, pero no por otra cosa. Pues simplemente el Madrid es verdad que no ha sabido gestionar del todo bien los partidos donde ha jugado con equipos grandes o más importantes, quitando este último trámite en Champions. Pero lo demás no ha sabido gestionarlo. Ahora juegan sin presión, saben que no tienen nada que perder, nada que ganar. Bueno, al final creo que también sería bonito ganar en el campo del Barça y poner un que sea menos fea la temporada al final. Ganarle los dos partidos a tu máximo rival, al menos.
0: Se hace menos fea. Bueno, un Madrid que va a jugar contra el Español, nada que decir. Nada. Yo sí que no tengo nada que decir.
1: No, Dani, no.
2: ¿Y si ocurre?
1: No.
0: ¿El qué ocurre? ¿El qué? ¿Ocurre el qué? ¿Por qué ha ido? ¿Por qué?
1: Porque la Liga no está matemáticamente tancada.
0: No, o sea, eso sí que sea un sueño, vamos. O sigui, iba a decir sueño húmedo, no, lo siguiente, però saps que això és impossible.
1: He guanyat a l'Espanyol, eh?
2: No debería ni sumar ni un punto el Barça en lo que queda.
0: Clar, és que ja ni pa, jo imaginem en este imaginario de Dani que el Real Madrid le da per guanyar el Barça. Ja està.
1: És que no crec ni que el Madrid guanyi tots els partits que queden d'aquí a final de temporada, per això per exacte. Començar.
0: Sí, va guanyar l'Espanyol, però és que què vols? Vam aguantar la primera part com vam poder, milagrito, perquè va ser milagrito, i bueno, pues a la segona part ja les coses no van acabar de sortir i pues van perdre. Vull dir, tampoc, és que estem amb la mateixa dinàmica de sempre. Jo tampoc era un partit d'aquests que fes xec de guanyar. És veritat que potser un empatillo...
2: I l'àrbitro.
0: Bueno, esto vamos a... sí, voleu parlar d'aquest senyor?
2: No, que he vist ara la roja i me da la risa.
0: És que segurament si aquest senyor no arbitrés més, pues no passaria res.
1: Jo crec que volia vacances anticipades.
0: Sí, no, neverita. Sí. Vam anar a la nevera allà i deixa'm. O sigui, és veritat que, encara que ens perjudiqués o no, era un partit que no... Però és veritat que, bueno, pues la vermella és com de...
2: Ha visto que Mbappé está muy ancho allí en el yate y tiene sitio.
0: Ya he dicho, no, manda mami.
2: Bueno, partido bueno. Lo que hablábamos también. El Español en su línea, la que lleva siguiendo...
0: Toda la segunda vuelta.
2: Sí, todo 2026, que llevamos ya, creo que más de 2 meses diciendo que, ojito, que está siendo una tendencia peligrosa. Y de los que hay abajo, realmente sí. Es el que está, bueno, que va para abajo. Literalmente estaba, estaba en Europa.
0: Las ha comprat totes les paperetes.
2: Sí, y cuesta. Es una dinámica que cuesta mucho de cambiar, que no te sale nada. Y ojito, cuidado, y el Madrid pues nada, Vinicius y poco más, o sea, es que no...
1: Y Manolo que diu que vol seguir, el Español que vol revertir la situació.
2: Bueno, jo també quiero que gane Madrid la Liga.